0: Hola, hola, benvinguts a un podcast que el que pretén és posar una mica d'ordre allò que es cou durant les estones de pati de secundària. I si una cosa s'hi cou són hormones que alteren testosterona, que ens posa bastant a to, i canvis físics que no sempre són com ens agradarien. Ai, l'adolescència, aquella etapa que ho capgira tot i que potser ens fa ser una mica Dorian Gray, ja m'enteneu. Aspirar a ser sempre una altra versió de nosaltres mateixos. Allò que no tenim, més alts, més forts, més prims, més rossos. Bé, el so d'aquest timbre indica que comença l'hora del patir, el moment que tots estàvem esperant, així que tothom fora de classe, que avui toca reflexionar sobre la pressió estètica.
1: Hi ha matins que dic posar el vestit més bonic i és que no m'agrada.
2: A primària eres feliç, no t'importava res i només volia jugar i passar-ho bé.
3: Jo soc partidària que no hi ha un cos ideal.
0: Sou gordòfobs?
2: Com canviar tant la moda és com que a vegades no trobo el meu lloc.
4: No hi ha que jutjar-se ni jutjar.
0: Què tal? Soc el Cristian Oliver, soc professor de secundària i si hi ha una cosa que tinc clara és que entendre els adolescents és més complicat que trobar-li sentit als Sony Angels. Que sí? No sé què en penseu. Bé, en fi, ja veig que teniu aquí ganes de parlar, us veig amb ganes, aquelles cares, i no m'estranya amb el tema que tractarem avui a l'hora del pati, la maleïda, ferotge i esgotadora pressió estètica. I és que aquesta mala amiga, que és capaç d'envair-ho tot a través de les xarxes socials, del cinema, dels llibres, afecta cada cop més a edats joves, no? I quines en són les seves conseqüències? Doncs, ja ho sabeu, dietes, trastorns alimentaris, complexos, necessitat d'utilitzar milers de filtres allà quan pengem una fotografia, gordofòbia i una infinitat de maldecaps que només ens aporten malestars i preocupacions innecessàries. Per parlar-ne, al pati d'avui hem convidat 4 estudiants de secundària que sou els millors, la veritat, ja us ho dic ara. Com esteu?
5: Molt bé.
0: Sí? Va, vaig a presentar-vos. Per un cantó tenim la Noelia, de 14 anys. Hola, Noelia, com estàs?
5: Bé, molt bé.
0: Cursa tercer d'ESO i troba guapíssim el Martín Urrutia i la Kiara Oliver. No estàs estufant, té?
5: No.
0: Va seguir l'última edició, entenc, no?
5: Sí.
0: Estàs esperant ja que se n'estreni una nova o...
5: Crec que no va ser igual.
0: Ha seguit les seves carreres després o...
5: Sí.
0: Sí? Tens sí. El Martín i la Kiara controladíssims, oi?
5: Sí.
0: Al seu costat, aquí al meu davant, tenim la Júlia, que també té 14 anys, cursa tercer d'ESO, i està convençuda que la persona més guapa del món és el Michael B. Jordan. Qui és?
2: És un actor que és molt guapo i, a més, quan fa pel·lícules ho fa molt bé. Bueno, i deixa marcat.
0: El buscaré, eh? I de tercer d'ESO també és la Bianca. Hola, Bianca, com estàs?
6: Hola, molt bé.
0: Ella en té 15 i troba una absoluta bellesa. Atenció, eh? El Noah Centineo, no sé si ho he pronunciat bé.
6: Sí.
0: I la Bella Hadid.
6: Sí.
0: Que són actors i una model, no? Un
6: exacte.
0: Actor i una model.
6: Sí.
0: A quines pel·lícules has vist el Noah?
6: Doncs mira, el Noah és de tots els nois que em vaig enamorar. Està al Netflix. És,
0: bueno, vale, ja sé.
6: De l'època de la pandèmia, diguem-ne. I després la Bella Hadid és una model que, bueno, la seva germana és encara més coneguda, que és la Bella.
0: Ah, sí.
6: I ella és la Gigi.
0: Bueno. Molt bé. Sí. I per últim, el Jordi. Hola, Jordi, com estàs?
7: Molt bé.
0: El Jordi té 14 anys, va a segon d'ESO, i la persona que troba més guapa és l'actor Jan Buixaderas. I qui
7: sí.
0: No? El segueixes? El tens allà controlat?
7: El tinc controlat. L'únic que ara no sé què està fent perquè ha deixat el musical que està fent i a veure si es ve cap a Barcelona.
0: Molt bé. Fetes les presentacions, us diré una cosa així d'entrada, i és que m'encanteu, m'encanta que estigueu aquí. Tinc moltes ganes d'escoltar-vos i més... amb aquestes mirades de seductors i de seductores que feu, jo no sé si podré estar concentrat. Dit això, ara us demano, ara baixo una miqueta les revolucions, i us demano que feu un exercici mental. Vull que tanqueu els ulls i que us imagineu que de sobte sou això que molta gent ara mateix està escoltant.

0: escoltant una veu, només una veu, i que us oblideu dels braços, dels cabells, de les cames, dels pits, de la panxa, tot fora, eh? Creieu que seríeu una mica més feliços i us sentiríeu més alliberats perquè hi hauria menys complicacions? Ara ja podeu obrir els ulls, què? Què me'n dieu? Seríeu una mica més feliços? Estaríeu més tranquils?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: Com ens enreden a vegades amb els cossos, no? I amb els malestars. I ara una altra pregunta, d'aquelles que són una mica difícils de respondre, i jo m'incloc, i és: a vosaltres us agrada el vostre cos? Qui vol començar? A veure, Júlia.
2: Va, començo jo. Jo penso que pot ser que sí, pot ser que no, perquè de vegades em provo un vestit, un pantaló, i penso, bueno, m'agrada, però d'altres és que depèn. Si acabo de menjar, pues no. Uh-huh. Perquè em veig més inflada.
0: O sigui, tu notes un canvi automàtic, sí, des del moment que acabes de menjar.
2: Sí.
0: Ostres,
2: prefereixo però no vestir-me, no provar-me res.
0: Uau. Tu, Bianca, t'agrades?
3: Depèn del dia. O sigui,
0: depèn del dia.
3: Per exemple, si vaig de compres i això, i em poso en el mood, no? I llavors ja, doncs, em veig guapa i tal. Però si hi ha matins que dic, és que em puc, jo què sé, posar el vestit més bonic, i és que no m'agrado, saps?
0: Anar provant-te mil coses i no hi ha res.
3: Sí, sí, em desespero a vegades.
0: I anar de compres també pot ser molt positiu i molt negatiu, perquè ja, aquell dia típic, no?, que et proves la roba i no et va re bé, i entres en bucle, no? I tu, Jordi, què? Tu t'agrades? T'agrada el teu cos?
4: Coincideixo amb ella, que sí, dia sí, dia no, et poso això sí, em poso això no, depèn.
0: És curiós, perquè no acabem de trobar una resposta claríssima, eh? És un dubte, eh? Un dia sí, un dia no. Noelia, tu què?
2: També depèn del dia i també de l'època de l'any. Mm-hmm. Perquè, per exemple, en estiu sí que si has de posar-te un banyador o tal, jo, per exemple, a mi no m'agrada, jo soc que em poso pantalons a l'hora de banyar-me, perquè no m'agrada com em queda en bikini. Mm-hmm. I perquè tampoc és sent còmoda. Llavors, també depèn molt de l'època de l'any.
0: I aquestes preocupacions que m'esteu ara barbaritzant, les teníeu quan éreu més petits? És a dir, quan tens 10 anys, 8 anys, 5 anys, Bianca, tu dius que no.
3: O sigui, jo ho penso, em miro en fotos i dic, és que jo, si estigués així, no m'agradaria, però és que en aquell moment
0: no
3: que em donava igual, o ja. Sigui...
0: I per què creus que ara sí que li donem tant de valor? És perquè estem en aquest període que el cos canvia i que a vegades no canvia com volem, o que estem més pendents del que diran? No sé, Júlia, tu què vols?
2: Jo penso que sí, que també a l'institut veus molts tipus de coses, molt diferents, i que també això és com una pressió que et compares, i al col·le, a primària, era com que eres feliç, no t'importava res i només volies jugar i passar-ho bé.
0: Mm-hmm. Jordi, també penses igual, no?
4: No.
0: No?
4: No, jo és que sempre he sigut molt presumit.
0: Ostres.
4: Llavors, pues sempre ha sigut...
0: Quanta estona t'estàs tu per pentinar-te? A veure, jo vull saber-ho, eh?
4: Bueno, depèn dels...
0: És que jo admiro aquests pentinats, o sigui, jo no sé com els feu, aquestes coses.
4: Ha costat trobar el pentinat que més m'agrada, i més amb el meu cabell complicat, però m'aixeco al matí i el primer que faig és vestir-me i després dutxar-me, i llavors em mullo el cabell i em poso la cera, després la laca, me'l deixo secador, pum pam, i estem, però es tarda.
0: Bueno, per desgràcia, del que estàveu comentant ara, no?, que quan a mesura que ens estem fent més grans ens costa acceptar-nos, és una cosa que pensa la majoria de la societat, no acabem d'estar mai satisfets, sempre ens falta o ens sobra alguna cosa. Vaja, que al final mai no acabem d'estar feliços, no? Si us sembla, el que podem fer ara és anar a tafanejar patis de veritat, a veure què n'opinen sobre això.
5: No sóc feliç o del tot feliç amb el meu cos. Per comentaris que escolto o referents que segueixo, sento que no entro en el canal de bellesa.
6: Sí, jo la veritat és que sóc molt feliç amb el meu cos.
7: Estic molt bé amb el meu cos, tinc una molt bona relació amb ell i no el canviaria per res.
8: Estic content, doncs, perquè al final és el meu cos i sí que va canviant, però és el cos que m'ha tocat tenir.
5: Des de que em vaig tallar el cabell i tal, sí que he rebut més comentaris, m'han afectat bastant. Li dono tanta importància a cada mínim comentari que em diuen que això acaba amb mi.
6: Jo estic prim, llavors no es poden ficar... Amb un cos prim és difícil que es fiquin.
9: Sí que s'han posat en el meu cos. Poso que amb molts alumnes per estar una miqueta passadet. Perquè no estava gros de no ser saludable, sinó estava una miqueta passadet.
5: Va haver una temporada de la meva vida en la que em vaig restringir bastant menjar. Durant els dies podia arribar a passar-me un dia sense menjar. però una dieta estricta amb les calories que puc menjar o no, això mai ho he fet.
1: Jo no li trobo cap sentit, a no ser que sigui necessari, en fer dieta. Per què treure't els bollicaus del berenar, no?
9: Sí que ha fet dieta per estètica, ha fet una dieta bastant estricta.
10: No, mai he fet dieta per estètica, tot i que sé que hi ha actualment molta gent que ho fa.
5: És impossible que tots siguem iguals, cada cosa és bonic a la seva manera. No hauria d'existir un cos ideal. Tots són perfectes i tot és subjectiu, així que potser a mi un cos sembla preciós i a una altra persona li sembla horrible.
1: Sí, sí que hi ha un cos ideal. Per exemple, per l'home és un cos alt, és un cos fort, prim. Això és el que penso jo, però és molt raro perquè jo estic en contra del que penso jo. Jo no trobo que tindria que haver un cos ideal. Com a les nostres ments, que aquest cos és l'ideal, doncs clar, al final se't queda.
9: No crec que existeixi un cos ideal. A cada persona li agrada un cos.
8: No haurien de ser objecte de burla, per tant, el cos ideal és el que cadascú consideri ideal.
0: Déu-n'hi-do, no? Sí, què en penseu del que heu sentit? Hi ha algun dels comentaris que us ha impactat més, Jordi?
4: On han dit que sí que hi havia un cos ideal, m'ha semblat, no sé. Jo soc partidària que no hi ha un cos ideal, primer de tot.
0: Perquè tu has entès que estaven dient que sí que hi ha un cos ideal i, a més, que té una forma concreta que seria...
4: Alt, fort...
0: Uh-huh. El típic cos que veiem, potser...
4: Els anuncis de colònia.
0: Ahà. Uh-huh. Clar, i s'ha parlat en aquestes veus que sentíem de patis, s'ha parlat també de menjar i de no menjar, no? També. Mm. No sé, parlàvem de l'ideal. On trobem aquests ideals? Quin és el veritable ideal de bellesa? Què en penseu? Perquè sé que hi ha un que ens imposen, però quin és el veritable ideal?
4: Per mi el veritable ideal és el que a tu t'agradi per tu mateix, el que tu creguis que és més còmode per tu i amb el que tu siguis feliç.
2: Coincideixo.
0: Noelia, tu vols afegir alguna cosa sobre això?
2: Que hi ha hagut, crec que era una veu d'una noia, o no sé, però que deia que durant una època va estar dies sense menjar i és una cosa que jo ho he vist en gent i durant una petita època jo també ho vaig fer i és que la ment et pot passar una molt mala jugada en aquest sentit de els estereotips i tot el relacionat amb el teu cos o el... Sí, el teu cos.
0: I com vas trobar solució a aquest problema? Perquè ara ho comentes com ho vaig detectar i
2: no, o sea, tampoc va ser molt temps, perquè o sea, crec que va ser un mesos. Uh-huh. Però és, no sé, també amb la companyia de la gent i amb distreu-te amb altres coses.
0: Us ressona a la resta dels que esteu aquí? A sí. Bianca, Júlia... Mm. Bianca, digues.
3: Bueno, a veure, o sigui, jo era també molt partidària de pensar que no hi havia un cos ideal i jo de petita deia, ui, és que la gent que, per exemple, pateix anorèxia, és que jo no podria perquè m'encanta menjar. Llavors vaig arribar a la secundària i és que em vaig, no sé, vaig veure que tothom estava super preocupat i doncs com aquests pensaments negatius... Mm-hmm. A mi també em van començar, o sigui, a resonar pel cap.
0: Un canvi també de primària a secundària, no?, en aquest sentit.
3: I, bueno, sí que hi havia vegades que, per exemple, no menjava o algun dia no menjava, i clar, jo crec que el més difícil d'això és demanar ajuda, perquè mm-hmm. és una cosa que no és tan normalitzada cada cop més, però mm-hmm. no sé, penso que molta gent pensa que t'hauries d'avergonyar.
0: Sí, sí, jo moltes vegades, com que la persona que ho pateix li fa vergonya o té por del que diran, al final també hem de posar el pes també sobre l'entorn, no? Heu vist alguna vegada algun company que llenci el menjar a la paperera a l'hora del pati, que no mengi l'entrepà sencer, que... Júlia, tu sí.
2: A veure, jo també he sigut aquest
0: I
2: company.
0: Tu has sigut aquest company.
2: És com que penso... Millor no menjo i així m'ahorro després tenir que fer esport i baixar aquestes calories. I és com que és un pensament constant que al final és com que costa molt de controlar. Uh-huh. I has de saber controlar-ho o demanes ajuda, com ha dit ella, que és, també és molt difícil. I has de trobar com la teva manera de solucionar-ho i pensar molt.
0: Us dono una dada. Entre un 11 i un 27% dels adolescents estan en risc de desenvolupar un trastorn de la conducta alimentària. I ara jo us vull fer una pregunta i vull que sigueu molt sincers. Sou gordòfobs?
2: No,
0: Jordi?
4: No.
0: Hi ha una resposta contundent aquí, unànime, Bianca?
3: Bueno, sí que quan jo vaig passar aquest període de, o sigui, de primer d'ESO, amb aquests pensaments negatius va haver-hi una època que jo, per exemple, veia una noia amb pantalons curts i si tenia les cames més gruixudes deia, i aquesta com va? I clar, era un segon i jo pensava, a veure, Bianca, el que has pensat, perquè, o sigui, tu estaves en contra de tots aquests comentaris i totes aquestes coses.
0: I vas caure també tu, no? Una mica.
3: Sí, però jo no ho deia, o sigui, eren pensaments i...
0: Clar, el fet de pensar-ho ja és... I com et vas sentir tu mateixa?
3: Fatal.
0: Ja.
3: És que deia, Bianca, o sigui, tu eres d'aquestes persones que deies que això estava fatal.
0: Clar. I creieu que, per exemple, aquests comentaris negatius que podem fer, perquè això era un pensament, però moltes vegades es fan aquests comentaris, acaben afectant a l'autoestima de la persona o creieu que la gent té força i diu, va, no, és igual?
4: No, o sigui, no hi ha força, en plan, afecten. Per un cas personal, jo me'n recordo que abans portava el cabell mohicano i, bueno, pues jo estava superfeliç, tal qual, arriba, m'ho vaig fer l'estiu i arribem al col·le i clar, tot el món, ui, ui, ui, i me'n recordo que m'ho veien comentaris negatius de, ui, que no et queda fatal, és molt lleig, no sé què, i em van començar a dir els xulos de la classe.
0: I ara, en canvi, és el pentinat de moda que el veus a tot arreu, eh?
4: Sí, actualment sí, clar, ens estem ficant que anava a cinquè de primària.
0: Clar, com canvien les modes i com això també ens fa veure una cosa més atractiva que una altra quan, no, en un moment concret.
4: Sí, sí, i això ja em deien pelo caballo, pelo velociraptor, i era com...
0: I com ho vivies, tu, això? T'afectava o
4: home,
0: t'era una mica igual?
4: Home, a mi m'afectava. Em mirava al mirall i a vegades deia, per què? Per què? Però a vegades intentava com seguir amb mi i dir, vale, fes-t'ho, fes-t'ho, fins que hi havia un moment on també jo mateix em vaig cansar, però també els comentaris
0: i la gent
4: van
0: que
4: molt.
0: Feia aquests comentaris, amb quina intenció creus que els feia?
4: Doncs no ho sé, perquè ho vaig arribar a parlar amb ells i em deien, no, és que és broma, és que jo tal li dic no sé què, és que jo tal li dic no sé quantos, però...
0: Sí, podia ser que comencés com una broma i al final aquella broma acabés sent una cosa recurrent i que t'acabés afectant, no?
4: I també crec que s'ha de veure amb qui tens una confiança per fer aquesta broma i amb qui no.
0: I a les xarxes socials, el model de cossos que veiem, Noelia, és el que veiem en el nostre dia a dia? És a dir, quan sortim al carrer, els cossos que veiem són els que veiem que trobem a les xarxes socials, a Instagram. Creieu que el fet de mostrar-nos uns cossos tan perfectes, tan ideals, fins i tot unes vides, no? Però centrar-nos en els cossos, això ens afecta? Com una mica la nostra autoestima o no?
2: Cada cop sí que es veuen més diferents cossos a les xarxes socials, però, per exemple, fa dos anys sí que hi havia uns cossos ideals i...
0: I ara no els veus?
2: Ja, però no tants com abans. I ara sí que hi ha més creadors de contingut que sí que
0: sí,
2: es mostren tal com són.
0: Hi ha una mica més de diversitat.
2: Sí.
0: Això esteu d'acord, que hi ha una certa diversitat ara?
4: Sí. Crec que cada cop és més potent el missatge body positive, que és com aquest pensament, i cada cop més gent l'està donant a veure, i crec que és important, també.
0: Jo veig una mica perillós a vegades a les xarxes socials quan surten vídeos de gent molt esportista que et recomana fer una rutina i tal, i us vols, si vols aconseguir això, has de fer aquests exercicis. Tu després a casa te poses a fer-ho i no tens aquell cos. Al final, s'està donant una imatge una miqueta falsa, no?
3: Sí, i jo crec que el problema és que la gent no sap diferenciar quin és el contingut real i quin no ho és, saps?
0: Clar, exacte, això
3: quin
0: és...
3: Quin porta 20 capes de filtre i quina és la persona que no, que s'ha fet un selfie, mira, l'ha pujat i ja està.
0: Doncs just això ho parlem en Patis de Veritat, el sentim i a veure què n'opinen.
11: Penso que les xarxes socials tant poden ajudar a estimar o a odiar els nostres cossos. Més aviat a odiar. No tot el que veiem en les xarxes socials és veritat. Hi ha molta gent que fa servir filtres per sentir-se més bé i no tenir tanta inseguretat.
12: Si els que triomfen tenen un cos que s'assembla molt poc al meu, com m'han d'ajudar a que m'agradi si no hi ha ningú o no segueixo cap referent que sigui com jo?
13: Allò te va influenciant inconscientment allò entre el teu cervell i tu et sents malament amb el teu cos.
14: I tu potser estàs bé amb les teves cames, veus una influencer que les té perfectíssimes perquè se les ha operat, llavors dius, vaya merda de cames.
12: Filtres que em facin estar més prima o no, això no ho he utilitzat mai perquè al final la gent que ho veu és la gent que em coneix i no trobo la necessitat de mentir. Si tinc aquest cos, el tinc i punt.
13: Avui en dia hi ha molta més diversitat i no només en les pel·lícules i sèries, sinó també en, per exemple, passarel·les de models.
15: És que des de petites ens han inculcat que la princesa és una noia prima i, en canvi, la dolenta és una noia més grassa, lletja...
16: També surt així, com un nen més gordito, més baixet,
14: Però després et poses a veure i sempre el pringat, el que tot li va malament...
16: Re, un 3% de personatges de les pel·lis eren grassos i racialitzats també molt poc percentatge. Jo penso que hi ha molt poca diversitat realment.
7: També és veritat que crec que ara ja actualment s'està començant a canviar i s'està començant a representar amb més diversitat corporal. Jo crec que és el millor que es pot fer.
0: Bueno, ja veieu com està el pati, així que tornem al nostre pati, que estem aquí més tranquils. Vosaltres creieu que sou víctimes de referents que hem vist a sèries, a pel·lis, en relació al seu cos, o no? A vosaltres no us afecta?
3: Jo sí. O sigui, jo era molt de princeses Disney, com ha dit la nena aquesta.
0: Ostres, clar. I aquí hi ha moltes coses que ens poden afectar, no només del cos, no?
3: Exacte. Però és que jo em fixava en tot. O sigui, a mi m'agrada molt la moda i jo em fixava en les models, en les influencers i encara. Mm-hmm. Llavors, bueno.
0: I quines coses, per exemple, veies en aquestes princeses Disney que després tu volies replicar i no podies?
3: Home, els vestits aquests, així que queden amb la...
0: La cintureta la així cintureta, de petita, no?
3: Exacte. I jo deia... Bueno, sí que fins que no vaig créixer, no em vaig adonar, o sigui... Uh-huh. Vaig veure una influencer que ho comentava, que era aquesta influència de la indústria de Disney i que era molt perillosa.
0: Uh-huh. Abans he de reconèixer que heu dit que hi havia més diversitat a les xarxes socials, però... Si vosaltres entréssiu al vostre telèfon i miréssiu la lupa, quins cossos trobaríeu? Serien cossos perfectes els que us sortirien com a recomanacions? Serien cossos habituals?
4: Sí, crec que sigui...
0: A la vostra lupa, és a dir, al vostre algoritme.
4: Crec que es parla més, però és veritat que si jo l'entrés a la meva lupa veuria coses molt ideals, i és el que ha dit un noi de que superen i tal... de que parlen de cadascú ha d'estar supercontent amb el seu cos i tal, i porten 20 quilos de plàstic, 20 hores de gimnàs... Mm-hmm.
0: Aquí jo vull fer una pregunta també que val la pena que tu, evidentment, Jordi també, però aquí les noies que reivindiquin la seva opinió. Creieu que les noies teniu més pressió estètica que els nois? I aquí val tota l'opinió, Noelia.
2: A veure, depèn molt, perquè clar, els nois també tenen una pressió de que has de ser fort, no pots plorar, no, no res d'això.
0: Que llavors, també tenen una pressió afegida,
2: claro,
0: no?
2: Llavors,
0: és molt interessant, això.
2: Jo tinc un amic que és una mica més femení de l'habitual i no l'insulten perquè no... Vamos, com l'insulten.
0: Clar. I tu, Júlia, observes que hi ha una pressió més forta cap a vosaltres? O no? Al físic,
17: Jo penso que, en tant al físic, una mica potser sí. Perquè els nois sí que és veritat que és això el que ha dit, que és a l'hora de... que no poden plorar, han de ser forts, que no... És com que es veu malament si ploren. Però sí que és veritat que a les noies és com que la pressió de... si sóc així, potser li agrada tal noi, si em fico això, li agrada a les persones... És com que trobo que potser hi ha més pressió en tant al físic.
0: Mm-hmm. Clar, vosaltres sou esportistes? Practiqueu esport?
2: Sí.
0: Us agrada?
2: Sí. Sí? Sí.
0: Ja us pregunto, practiqueu esport per salut o per estètica?
2: Les dues.
0: O...
2: Per ninguna.
4: Les dues.
0: Per cap,
3: Per cap, sí.
0: Perquè,
3: perquè m'agrada.
0: Perquè t'agrada. Ostres, aquesta és la gran resposta,
2: Passió.
0: Tu, Jordi, no estàs dient res?
4: Les dues.
0: Sí?
4: Vaig passar una època on vaig fer més esport pel tema físic, fins que poc a poc...
0: O sigui, vas arribar a obsessionar, tu creus?
4: Sí, vaig arribar a obsessionar.
0: I que t'afectava,
4: Sí, m'afectava, perquè veia molts companys, clar, som una època de canvis, i jo he tingut sempre un retras del creixement, per això sempre he sigut més baixet i tal. Clar, veia que la majoria dels meus companys començaven a desenvolupar-se, a doncs, estar més forts, tenir més múscul, i clar, a mi no passava perquè anava més retrasat el creixement. I això em va afectar molt i em vaig obsessionar molt amb el bàsquet i tal, que feia en aquell moment.
0: Ara entenc que estàs en un altre punt, no?
4: Has dit un altre punt on...
0: Gaudeixes de l'esport, ara?
4: No, perquè no m'agrada.
0: Va. Però practiques, m'has
4: Practico
0: dit,
4: per salut. Per...
0: Vale.
4: Faig trail i, bueno, i a casa també vaig fent coses.
0: Molt bé, això està perfecte. I, clar, per no allunyar-nos del tema aquest dels cossos, al final, abans ho dèiem, no?, que anàvem a comprar i ens costa trobar roba de la nostra talla o que ens encaixi les modes, no?, que ara, per exemple, que es porta tota la roba ampla... Bueno, jo he hagut de fer un esforç d'acceptar com em queda una roba ampla quan jo em veig més ampla, més amb més volum, no? Vosaltres heu viscut això de que les modes a vegades, en comptes d'ajudar-vos a sentir-vos més còmodes i més guapos, us sentiu pitjor, us ha passat? Sí, sí, Júlia.
2: A veure, jo trobo que com canviar tant la moda és com que a vegades no trobo el meu lloc,
17: el meu tipus de roba, de pantaló, de samarreta.
0: I les talles són realistes o no?
17: Ja, això és el que m'agobia a mi, que si me'n vaig a compres i em provo, per exemple, la talla M, a vegades és més gran o més petita. Clar. I si em provo la talla S, és més petita, i és com que ja començo a pensar molt i com a maltractar-me mentalment.
0: Clar, o sigui, allò que s'ha de convertir en gaudir, en comprar, s'acaba sí, no convertint en una tortura, no? A vosaltres també us passa una cosa així, no?
3: Sí.
0: Abans ho comentàveu. Bueno. Deixem un moment aquí al debat, perquè ara és l'hora de l'entrepà, que, com sempre diem aquí, és la cosa sagrada de l'hora del pati. N'hi ha tants com cossos de nois i de noies a l'escola, i el que tenim aquí no és comestible, almenys us recomano que no us el mengeu, però ens farà donar-li voltes al cap. A veure, Júlia, et trigo a tu com a voluntària per fer els honors. Obre l'entrepà, a veure què trobem a l'interior. A veure què hi ha aquí, en aquest entrepà tan ben embolicat.
17: Un pa.
0: Hi ha un pa, a veure, però volem saber de què és aquest entrepà, perquè potser pot ser de fuet, pot ser de formatge.
17: Ostres.
0: Opa, no és d'embotit, eh?
17: Ho llegeixo?
0: Sí, hi ha un missatge que has de llegir, a veure què diu.
17: Descobriu que la vostra companya, Xènia, vomita el que menja per esmorzar i s'està aprimant molt. Què feu?
0: Escriviu que la vostra companya Xènia vomita el que menja per esmorzar i s'està aprimant molt. Què faríeu? Ja veieu que aquest entrepà ens planteja una situació, un conflicte, i hem de trobar una possible solució. Qui vol començar? Noelia.
17: Vale. Jo el que faria seria primer preguntar-li si ho està fent i si... Bueno, primer preguntar-li si està bé.
0: Uh-huh,
17: ja de primeres.
0: T'aproparies, per tant.
17: Sí, i si i de normal si està fent això... jo tenia una companya que es va posar a plorar quan ho vaig preguntar. Llavors el que necessiten és una abraçada.
0: Molt bé,
17: o sea,
0: ostres.
17: No, ni dir-li no facis això, sinó
0: clar, no
17: una
0: abraçada. No fer-la sentir malament, no fer-la sentir culpable per una cosa que potser segurament ella sap que no està bé, sinó donar-li un suport.
17: Ja.
0: I la resta què faríeu? Perquè aquí hem de trobar una solució entre tots, a veure.
4: Jo coincideixo amb la Noelia de que pues, una abraçada està amb ell o ella, bueno, uh-huh. ella en aquest cas, però també crec que per una part crec que s'ha d'estar també una mica present en el punt de dir-li, has de menjar.
0: Per tant, tu plantaries com a amic i
4: sí.
0: diries, sé que estàs fent això i t'ajudo.
4: I t'ajudo, exacte.
0: I si I no donaré vol... una...
4: Aquí ja...
0: Perquè tu li volies fer una abraçada com a la Noelia, però després potser de l'abraçada ella et diu, és que no vull. És que Jordi, no vull menjar. És que després de menjar em veig gorda, no? Com deies abans. Què faries?
4: Clar, aquí no sé què faria. Crec que pues, estaria una mica més constant amb ella, parlant, ajudant-li, fent-li, per exemple, l'hora de l'entrepà, perquè molta gent així que li passa pues, que té aquests problemes com anorexia i tal, que els hi costa menjar, pues, fer-li aquest moment de l'entrepà, que pues, per ella és difícil, pues, ajudar-la, fer-li que sigui més amè, que sigui més un moment que no sigui tan dur.
0: Que no sigui com una cosa negativa, no?, el
4: Exacte.
0: Moment de menjar. Bianca, tu què faries?
3: Jo... Primer li preguntaria i després, depenent de si vol la meva ajuda o no, si la vol, doncs em quedaria present a l'hora del pati amb la Xènia en aquest cas.
0: Acompanyant-la mentre menja el seu entrepà.
3: Exacte, però no parlar...
0: Que no el llenci a la paperera.
3: Exacte, no parlar de menjars ni del seu problema, sinó de la vida. I si no la vol, doncs jo crec que avisaria, o sigui, a la meva tutora i a la seva.
0: Jo ho estava pensant, no?, que potser una de les coses que es pot fer és demanar ajuda a un adult, no? Evidentment, donar-li el suport, ui, la dura que diu que no, però jo crec que a vegades els adults ens poden ajudar en molts sentits. Digues, Júlia, què faries?
17: A veure, jo, si la veig que està vomitant o plorant, en aquella situació, no li trauria el tema, no li diria per què ho fas o intentaria parlar amb ella perquè no ho faci, sinó que em sentaria al seu costat i, evidentment, intentaria evitar d'alguna forma el fet que estigui vomitant o que en aquell moment estigui passant una mala estona, que ho passarà igual, però que sigui més amè, com ha dit abans, i que entengui d'una certa forma no recordant-li el seu problema, sinó parlar d'altres coses que sé que li agraden.
0: Com el que comentava la Bianca,
17: sí.
0: no? Que aquella estona sigui... Bueno, estic aquí amb tu i no estem parlant del problema, no?
17: Sí.
0: Però jo trobo que val la pena destacar que sí que cal demanar ajuda a vegades, no? I demanar ajuda a un adult no és una derrota. A vegades ens donarà respostes que potser nosaltres no sabem trobar. I ara us dic que ara estem encarant la recta final d'aquest episodi d'avui de l'Hora del Pati. I sabeu com? Sabeu com encarem aquesta recta final? Convertim-vos en caps d'estudis. Teniu ara tindreu el poder suprem, perquè jo us diré tres frases que s'han escoltat en un pati de veritat i haureu de deixar una d'aquestes tres persones que han dit una d'aquestes porrades sense pati. d'acord? Per tant, tindreu aquesta oportunitat de castigar algú. Alerta perquè el percentatge de red flags és altíssim. Tindreu una estoneta per posar-vos d'acord perquè només una d'aquestes tres persones, encara que segurament es mereixerien els tres quedar-se sense pati, només un podrà no anar a l'estoneta de descans. I ho haurem de decidir entre tots. Us sembla bé? La primera és la Daniela, que ha dit: la gorda de classe m'ha mirat malament. Ha dit això. Veig aquí cares, veig reaccions. El Roger, la seva frase estrella és normal que els guapos de l'institut trobin parella abans que la resta. Caram amb el Roger. I el Biel diu: faré cada dia 30 flexions i així agradaré més a la Carla. Bueno, ja veieu que totes aquestes tres frases estan al voltant, giren al voltant del cos, de la bellesa, del físic. A veure, la Daniela: la gorda de la classe m'ha mirat malament. El Roger: és normal que els guapos de l'institut trobin parella abans que la resta. El Biel: faré cada dia 30 flexions i així agradaré més a la Carla. S'obren les apostes. Qui mereix quedar-se sense pati?
2: Jo crec que l'últim, com és allò?
0: L'últim és el Biel, el que
2: el
0: diu
2: Biel,
0: de les flexions.
2: Jo crec que ha caigut ha caigut en una trampa de que és, vol agradar-li a una persona i està amb el seu cos incòmode. Llavors, clar, aquesta persona no hi hauria que castigar-la, sinó parlar amb ella.
0: Ai, ostres, que bonic això, molt bé, molt bé. O sigui, que més que recomanar-lo sense pati, li recomanaries una estoneta potser llegint alguna cosa o algun assessor, no?
2: I ja sense pati un dels dos.
0: Molt bé, però tu l'abraçaries, no, també, el Biel, sí, segurament? Jordi, tu què, amb qui deixes sense pati? La Daniela, el Roger o el Biel?
4: Ho tinc molt clar, la Daniela.
0: La Daniela, eh? La Daniela, perquè... que ha dit allò de la gorda de classe, sí, m'ha mirat malament.
4: Perquè els... És veritat, és que és la que més ha sobrepassat el límit.
0: S'ha passat. Clar, i què li diries a la Daniela? Si fossis la cap d'estudis, o el cap d'estudis, què li diries?
4: No sé què li diria, però...
0: Perquè, evidentment, es queda sense pati. I això ja està clar, això ja està decidit, no? Per
4: part
0: teva està clar.
4: És que no sé què li diria. Li diria, doncs, que està malament, que... freixi paraules... No sé què li diria, ho hauria de pensar.
0: Veiem aquest tic-tac, eh? Vull dir, hem d'anar ràpid perquè el temps passa. Bianca.
3: Jo deixaria fora la Daniela.
0: Ai.
3: I li diria que, bueno, primer de tot, que en un futur ella pot ser aquesta persona perquè no sap si la...
0: Perquè el món gira, no deixa de girar i mai no sabem com serem en el futur, no?
3: Exacte, si la gorda de classe, entre cometes, està passant, doncs, per alguna malaltia o alguna cosa.
0: I a més que veure la gorda com una cosa negativa és...
3: És més coses que gorda.
0: Molt bé. Júlia. Arribem al final del tic-tac, eh? A veure.
17: Jo li diria que pensi abans de parlar i que pensi, en plan, que es fiqui en la situació de l'altra persona. Perquè a vegades una sola paraula pot fer tant de mal.
0: Per tant, jo crec que escoltant-vos hi ha una unanimitat, direm el nom de la persona, la Daniela, el Roger o el Biel, perquè jo crec que hi ha una unanimitat de qui es queda sense pati. I és la... Daniela. Molt bé, jo crec que estava clar, estava molt clar, i a veure, jo crec que val la pena reflexionar sobre, bueno, com cal respectar els companys i tot això. No sé si voleu afegir alguna cosa de tot el que s'ha comentat, perquè a mi, escoltant-vos, Bianca, amb això que has dit, no? De ostres, com canvia el món, com, no sé, m'ha semblat molt interessant. Hi hauria alguna cosa que li diríem al Roger, per exemple, això de que els guapos de l'institut troben parella abans, no sé, diríem alguna cosa, perquè al Biel ja li hem dit clarament que ha de veure alguna cosa, però al Roger...
4: Pues li diria el mateix que li diria a la Bianca a la Daniela, que ara els guapos són aquests, però qualsevol dia és el que tu trobes lleig. Que el món gira.
0: Clar, jo vull fer-vos una pregunta perquè ja estem a punt d'arribar al final, i teniu en el vostre entorn algú que hagi patit un trastorn, que per tant li hagi afectat? Com ho heu afrontat, això, vosaltres com a amics? Com ho heu fet?
4: Bueno, jo no ho he patit de prop. Sé de gent que ha estat al meu cost... Bueno, que ara està present, però en aquell moment no ha estat present, llavors... No sé què li diria. Estaria amb ell. És sobretot, crec que el que necessita la gent que, pues, té algun trastorn és companyerisme i que l'entenguin, sobretot. Que l'entenguin i que li facin passar un bon rato, una bona estona.
0: I com podem fer per desintoxicar-nos d'aquestes males influències que veiem a les xarxes, aquesta cosa que ens atrapa? Què podem fer, Bianca, Júlia?
3: Jo ho veig pràcticament impossible. O sigui,
0: sí, hem d'acceptar-ho ja.
3: No cal acceptar-ho, però crec que cal donar una educació. I, o sigui, per exemple, a mi a primer d'ESO em van fer xerrades de trastorns i era, bueno, és que...
0: I et serveixen aquestes xerrades?
3: En aquell punt ja no, perquè ja estàvem totes les nenes ja amb coses ficades al cap, llavors hauria de ser en un cinquè de primària, per exemple.
0: Ara, o sigui, ara mateix. Abans, I com haurien de ser aquestes xerrades perquè realment us facin un impacte en la vostra manera d'actuar? Júlia, Noelia, voleu dir alguna cosa?
17: Bé, jo crec que quan fan les xerrades normalment parlen com que només parlen en general, no parlen un tema específic. Jo penso que tindrien que pensar més una mica amb nosaltres. O sigui, ho fan, però em refereixo a l'hora de que nosaltres ho patim. Vull dir que a vegades parlen molt del per què. Uh-huh. Si no, ja, jo crec que tindrien que parlar de com passar-ho, com viure-ho. Com
0: acompanyar,
17: sí,
0: també.
17: Exacte. Mm.
0: Clar, o sigui, més des de la part pràctica, no passes, sí, a la part teòrica, no? Que el risc sabem que hi és. I, clar, les xarxes socials, què podem fer? Com podem evitar tots els problemes que hi ha allà? Noelia?
2: És que el poder evitar no es pot evitar perquè hi ha gent que
0: deia també la
2: encara
0: també
2: que s'ho diguis, ho seguirà fent. Llavors, com que això, el que facin xarxes de com passar-ho o com ajudar, no què és. Perquè uh-huh, jo crec que és més fàcil saber-ho que com passar-ho o com demanar ajuda.
0: Clar, jo abans quan us deia que si entreu a la vostra lupa, segurament el vostre algoritme us farà una bona traïció, i és que potser hauríem de deixar de seguir determinats perfils, determinats comptes que donen una imatge massa idílica del cos, massa irrealista. No sé, què en penseu d'això? Caldria fer també un punt d'autocrítica o no?
3: Sí.
0: Sí?
3: Jo ho vaig deixar de fer. Va haver-hi un moment que vaig dir, mira, i vaig tancar l'Instagram i vaig començar a seguir gent que doncs oferia una visió realista del seu cos. Uh-huh. I
0: que bo això, no?
2: Sí. Jo també.
3: Sí.
0: Sí, sí. Sí, va ser un punt, va ser una decisió teva de, a partir d'aquest moment, vull, sí, que el meu algoritme sigui en positiu, no?
3: Exacte, perquè és que tu anaves passant i és que era tot, per exemple, et sortia una dona que acabava de tenir un fill i és que es mostrava, o sigui, com abans, i és a dir, a veure, s'ha de mostrar també la cara negativa de les coses.
0: I tant.
3: I no sé,
0: que no és la dura realitat, sinó la realitat a seques,
3: sí,
0: no? Vull, al final ens falta moltes vegades aquesta part del que trobem en el carrer. I a casa, els pares, les famílies, què poden fer per ajudar-vos? Perquè hem parlat de classe, hem parlat també de l'amic, però les famílies, Jordi, com poden donar suport a una persona que està en aquesta situació?
4: Les famílies apoyant-te, entenent-te i estan atent una mica al teu dia a dia, estan atent què consumeixes. Crec que sobretot la família és qui més ha d'estar i qui més, sobretot, perquè una mica d'estar, uh-huh, si és amics de veritat.
0: I tant.
4: Però la família ha d'estar atent i fer-te veure la realitat, fer-te veure quina és la realitat i fer-te les coses, en plan, òbviament, estar amb tu i que no t'ho facin passar malament, però sigui un moment on ho has de passar malament perquè toca menjar, uh-huh, i has de menjar perquè has de menjar.
0: Clar.
4: Crec que han de ser ells que han d'insistir en això.
0: I potser haurien d'evitar, també val la pena que fem una mica de crítica, no? Haurien d'evitar alguns comentaris que poden fer,
2: sí,
0: del vostre físic, de no sé què, no?
3: Sí.
0: Potser, no dic que ho facin malament, pobres, segur que ho intenten fer de la millor manera, però quan trobes una
2: trobada familiar,
0: la brometa, yeah, o la típica trobada familiar, ai, que has crescut molt, no? Ai, sí, que t'has posat molt alta, no sé què, i potser tu no acabes de sentir-te del tot a gust, no?, amb el teu cos. Què penseu d'això? Us heu trobat en casos així?
3: Sí, penso que cal també educar els pares, perquè veure, per exemple, els...
0: Cal un podcast per a les famílies, eh?
3: Exacte, que ells, per exemple, quan eren adolescents, la majoria no tenien xarxes socials.
0: Yeah.
3: Llavors, no és que això ara sigui... A la meva època, havies de menjar i ja està. Bueno, és que a la teva època no hi havia aquesta pressió, potser,
0: clar,
3: saps?
0: Pot ser. Sí, sí. La resta, què en penseu d'això?
17: Jo penso que sí, que a vegades, com he dit abans, has de pensar, però ja és com que no estan tan a l'actualitat, potser ja pensen que el que va passar a la seva època segueix passant. És com que no som conscients del que poden dir.
0: Mm-hmm. Jo, escoltant-vos, la veritat és que em quedo tranquil. Sempre ho dic aquí al podcast, perquè realment veig que enteneu aquest tema, veieu l'arrel del problema i voleu trobar-li solució. No? A mi m'agradaria, abans d'acabar l'episodi d'avui, que cadascú de vosaltres es quedés amb una idea, amb un titular de tot allò que s'hagi comentat i que us emporteu a casa, i segurament ens farà pensar a tots, no?, amb aquest últim resumet del capítol. Noelia, amb què et quedes de tot el que hem comentat?
2: De que... O sea, jo crec que en aquesta taula com que tots tenim una idea molt clara de que no hi ha que jutjar-se ni jutjar.
0: Uh-huh.
2: Que hi ha que no passar de tot, però sí que centrar-se en un mateix i en les teves amistats o el teu entorn per saber si... saber no, per adonar-te si algú està passant realment malament, fixar-te.
0: Molt bé. Jordi.
4: Jo crec que amb el que em quedo és que tu no pots controlar el que els altres fan, per molt que et molesti, per molt que et molesti, però pots controlar el que tu penses, el que tu fas i el que dius.
0: Bianca, tu amb què et quedes?
3: Jo, primer de tot, que si t'estàs veient en un moment dur, doncs que no dubtis en demanar ajuda i que no tinguis vergonya ni por i que si, per exemple, tu no pots comptar amb l'ajuda dels teus pares, doncs parla amb la teva tutora, amb l'amic de... O sigui, amb el pare del teu amic, el que sigui, però
0: busca ajuda. Que tu quedis per tu, no?
3: Exacte, perquè és que després això surt.
0: I
3: si no surt ara, sortirà doncs, en 3 anys i serà pitjor.
0: Que bé que diguis això. Júlia.
17: Jo em quedo amb el recolzament de les amistats i de les famílies, perquè sí que és veritat que, com has dit tu abans, és molt important el recolzament d'una família, però jo penso que quan ho he passat és... he necessitat més una amistat, perquè sí que és veritat que potser em veuen al col·le, quan quedem, i és com que ho veuen des d'un altre punt de vista.
0: I ara sí que la mala notícia d'avui és que hem acabat ja l'episodi, hem arribat al final de l'Hora del Pati amb aquests 4 tertulians de luxe que heu estat sincers, autèntics i realment molt inspiradors. Moltes gràcies, Noelia, Jordi, Bianca, Júlia, pel vostre entusiasme i per haver-nos fet sentir part de la vostra estoneta de pati. I als que ens esteu escoltant, gràcies també per ser-hi un cop més. L'Hora del Pati s'acaba, tothom a classe i fins al proper episodi.

0: t'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Ràdio Tordera. It's get down time.

0: Infopodcast Tordera.
1: Benvinguts i benvingudes. Les tres paraules del dia són vespre, edició i sopar. Vespre, la Cobla Bisbal Jove posa la música a l'audició de sardanes d'aquest vespre a les escales de l'Església i la plaça de la Concòrdia s'omplirà avui de rima des de les 5 de la tarda fins a les 7 del vespre amb una classe magistral de country. Edició, el Memorial Josep Barceló estrena la primera edició de la Caminada Nocturna dels Quatre Veïnans i la tercera edició del Novadi s'estanca amb un èxit absolut de participació i molta igualtat. Sopar, el sopar popular exhaureix les entrades i obre una gran nit de cloenda a la pista de l'Amistat. Avui és dimecres 26 d'agost de 2026 i és el Dia Mundial de l'Actor o l'Actriu. El sant del dia és Santa Teresa de Jesús Jornet i Ibars. Va dedicar gran part de la seva vida a cuidar de persones grans sense recursos i va fundar una congregació dedicada a aquesta tasca. L'aniversari famós, l'actor Macaulay Culkin fa 46 anys, conegut mundialment per ser el protagonista de Sol a casa. Els comptes enrere per l'inici de curs escolars a Catalunya queden 13 dies. El curs 2026-2027 començarà el 8 de setembre per la majoria d'alumnes. L'11 de setembre, la Diada de Catalunya, falten 16 dies. La previsió del temps a Tordera, avui un cel força ennuvolat amb temperatures al voltant d'entre els 19

0: a cultius de tardor com ara enciams, escaroles o espinacs. La farmàcia de guàrdia d'aquesta setmana és la farmàcia Lucé, al carrer Amadeu Vives. La recollida d'escombraries a Sant Daniel trucant prèviament al 93 765 31 51 i el repartiment d'aigua potable a Masmora encara hi és els dimecres de 7 a 8 del vespre i els dissabtes de 9 a 2 quarts 11 del matí al local social. L'estat del riu no hi ha acabat, l'està sec, no hi ha defuncions avui i comencem amb les efemèrides perquè fa 10 anys INC Tordera posava a la venda els tiquets per anar a la mobilització de l'11 de setembre. Fa 5 anys, Pere Cot tornava a manir la Festa Major amb l'espectacle Impresonats. I l'any passat, Tordera ja tenia nous representants del Pubillatge 2025. L'àudio que us recomanem a la web i xarxes de Ràdio Tordera és tornar a escoltar l'orquestra Salvatana. I acabem amb una frase cèlebre, no comptis els dies, fes que els dies comptin, de Mohamed Ali.
1: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
2: Prena que superàs amb la capital.
3: Això, capital, no. Ja me'n recordo del creuer aquell, eh? Feien uns fotos molt en aquella peixada del carrer. De les escoles, no, no, no. Mai més.
4: Molt maco,
3: però... No sé què tal.
4: Te m'has escapat el lloro. Ai!

0: Capítol 39 de Se m'ha escapat el lloro. Avui toca el creuer. Els que seguiu la sèrie sabeu que hi havia una discussió o creuer o tren. Bé, vam fer el Transcantàbric, i avui toca el creuer, i els personatges seran la Filo com a Nuri Pujol, o diem la Nuri Pujol com a Filo, Joan Madrid com a Genaro, el Quico Lloro, el Lloro Quico, com la Nuri Pujol, narradors sobre els romans, tenim el capità Giorgio, que ens el farà l'Alberto Rojo, la senyora Pijuan la farà la Leonor Fanegas, i el senyor Pijuan en Lluís Palomeres. Recordem què deien en el viatge d'en tren. I el Quico ens deia el següent.
1: Adéu, remei, perdona. Trasatlàntic, que has conduit? Santander, allà anem.
0: I la Filó saludant com una reina, i el Genaro amb els ulls clucs resant per arribar a sa i estalvi. Així, amb el xiulet del tren com a inici del final. Sí, però avui comença un altre viatge. Recordeu el pacte entre la Filó i el Genaro? Sí, doncs ara toca el creuer, com hem dit. I així és com comença el viatge.

0: Escolta, tu, Messier del Carret, compta amb aquesta maleta, eh? És de pell de serp autèntica, d'una serp que va anar a la universitat, pel que m'ha costat.
1: Genaro, per favor, no cridis, que ara som de l'elit. Deixa el boi. Faci la seva feina. Merci, garçon. Deixi les maletes de Louis Vuitton, les que no són del Mercadillo, eh? A la suite imperial.
2: Naus rics! Pobres empurrines! Cuidado amb la visa, Genaro!
0: Calla, calla, Quico, que t'he comprat el piste de gra d'or. Escolta, Filo, m'han dit que a la suite tenim majordom personal. Tu creus que si li demano que em rasqui l'esquena entra en el preu o em cobraran un suplement?
1: Genaro, ets un ordinari. Mira quina escala. Sembla del Titanic, però sense l'iceberg. Ai, quina emoció. El Mediterrani ens espera.
3: I la Filó escolta el so de targeta magnètica obrint una porta luxosa. Una porta luxosa. Silenci de catifa.
1: Oh, Genaro, mira quins llums. Són de cristall de roca.
0: Cristall de roca? Això es neteja amb el cristassol de tota la vida. O haurem de trucar un geòleg? I mira el llit. És tan gran que per anar de la teva banda a la meva necessitaré el GPS del Transcantàbric.
2: Llit de Puccinelli. Vull un bidet de marbre. Genaro, pai, calla! Brrr.
0: Filó, vine, tenim terrassa pròpia. Escolta, tu creus que si trec una canya de pescar des d'aquí dalt, el capità es posarà tonto? Si pesco un llobarro, això que ens estalviem de bufet lliure.
1: Que estem en un creuer de luxe, home. Aquí no es pesca, aquí es degusta. Ai, mira, una ampolla de xampany de benvinguda sobre la taula.
0: Ah, a veure... Oh, Dom Perignon. Escolta, Filó, això és gratuït o és que, com el minibar dels hotels, que fas un glob i t'has de vendre un ronyó per pagar-lo?
1: És una cortesia, Roc. Beu i celebra que som rics.
3: Obrint l'ampolla amb un pum exagerat...
0: Doncs vinga... pel Mediterrani, per la pasta que hem guanyat amb la venda d'aquells terrenys i perquè el capità sàpiga qui mana aquí.
2: Pum! A la salut del banc! Genaro, et quedaràs pelat!
1: I que la música italiana no pari, Genaro, que jo... m'he portat 5 pameles i vull que me'n vegin fins i tot les sirenes.
3: I el sopar de gala amb el capità.
4: Okay.

0: Genaro, posa dret que ve el capità Giorgio. Recorda, l'esquena recta i no et posis el tovalló com si fos un pitet, per l'amor de Déu.
1: Ai, Filo, aquesta armilla m'estreny tant que si estossego, el voltor sortirà disparat i li traurà un ull a la senyora del costat. Bona nit, senyora. Fijuan, oi? M'encanta el seu collaret. És d'aquells que brillen a la foscor o és que porta piles?
2: És diamant de sang, senyor Genaro. Una peça única de la dinastia Ming.
3: Ming? Ming? Ming de Chiringuito. Vols una oliva, pizza?
1: Calla, Quico. Perdoni, senyora. És que el lloro té un màser en joieria.
4: Buonasera, signore e signori. Benvinguts a la taula del capità. Espero que el risotto estigui al seu gust.
0: Oh, capitano, el risotto és molto bene. Gairebé tan bo com l'arròs amb conill que fa la meva cunyada a Granollers. Però digui'm, aquest vaixell té gaire estabilitat? És que el meu marit té l'oïda interna una mica de fusta.
1: Escolta, Giorgio, et puc dir Giorgio, oi? Entre col·legues de la nàutica. He vist que porten 4 motors. Això gasta gaire, perquè si vas a mig gas, potser ens podrien tornar una part del bitllet al final del viatge, no?
4: Prego? El preu és tancat, senyor Genaro. La seguretat i el luxe no tenen preu.
5: El luxe és una qüestió d'actitud, no de bitllet, senyor Genaro.
1: Ah, sí? Doncs miri, si tinc actitud, que m'he demanat 3 racions de llamàntol només perquè m'han dit que és el més car de la carta. Cambrer, porti'm una mica de llimona per treure'm el greix dels dits, que el vull ben net per comptar els bitllets després.
3: Llamàntol per tots. Paga el Genaro amb la targeta d'Andorra.

0: Ai, capitano, quina música tan divina! M'encanta aquesta cançó grega que sona... És la Macarena versió Partenenó?
1: No, senyora, és una balada d'Atenes. Demà arribarem a les illes. Espero que tinguin roba còmoda.
2: Acosta l'orella, Filó. Pregunta-li si a Grècia accepten els cupons de descompte del súper, que en tinc uns de caducats, però amb la cara de nou ric que faig segur que colen.
3: El Gerardo es creu que ningú ha escoltat el que ha dit, però no és així.
4: Cupons, per favor, quina vulgaritat.
5: Vulgaritat, la teva cara de botox. A babor! Tots a l'aigua!
3: Fem l'escala a Grècia. La Filó amb la Pamela gegant i ulleres de sol de marca.

0: Genaro, mira quines columnes. Això és el Partenó. Oh, el que queda després de tantes rebaixes. Per què falta mig sostre?
1: Ai, Filo, per l'amor de Déu, quin munt de pedres. Això a Tordera. Ho recullen amb l'excavadora i fan un bloc de pisos en 3 mesos. I quina calor. T'has fixat que els grecs anaven amb faldilles? Molt luxe, però no tenia ni per uns pantalons llargs.
2: Senyor Genaro, això és l'arquitectura clàssica. Representa la perfecció de les proporcions. No s'ha de mesurar en metres, sinó amb esperit.
1: L'esperit està molt bé, senyora, però aquí falta una mà de pintura blanca i un bon aire condicionat. Escolta, Filó, tu creus que si m'emporto una pedreta d'aquestes per aguantar la porta del menjador, algú se n'adonarà? N'hi ha tantes per terra.
3: Cuidado, policia! Genaro, el trullo! Lladre de marbre!
0: Genaro, deixa la pedra, que ens detindran i sortirà a l'ola. Mira, el capità Giorgio també ha baixat a fer la visita. Capitano, opa!
4: Calimera, senyora Filo. Veig que el seu marit està molt interessat en la història o en la construcció.
1: Escolta, Giorgio, estava pensant, aquesta gent no tenien ciment perquè si haguessin trucat a mi, m'haguessin trucat, conec un vidrier que els oferia una oferta per tancar-ho tot amb alumini i vidre doble i tindrien un hotel de 5 estrelles aquí mateix.
4: És patrimoni de la humanitat, senyor Genaro. Aquí no es pot ni tocar.
5: De cop, el Quico obre la porta de la gàbia amb el bec i tot fent un bol de lloro, flap, flap, flap.
3: Soc l'oracle! Soc l'oracle! Genaro, paga l'hipoteca! Capità, el vaixell! Oli! Capità, el vaixell perd oli!
0: Quico, baixa d'aquí, que és un déu grec. No et caguis a l'Olimp.
6: Això és un sacrilegi. Aquest lloro està profanant la història.
5: El Genaro intenta agafar el lloro amb el barret.
1: Quico, baixa, que et faré a la cassola amb patates.
7: El Genaro ens apega amb un graó i cau sobre el senyor Pijuan.
1: Ai, que m'he trencat el peroné de luxe, senyora Pijuan. No m'estiri del braç, que porto el Rolex de falsificació i se li quedarà la mà.
3: Opa, opa! Trenquem plats! Genaro, vaya el sirtaki amb la panxa!
5: La Filó començant a ballar amb el capità per dissimular el desastre.
0: Vinga, Giorgio, que som nous, rics, però tenim ritme. Això és vida.
5: El so de la música nostàlgica d'acordeó, l'Arrivederci Roma, se sent i el motor suau del vaixell tornant a port.

0: Ai, Genaro, mira quina lluna sobre el mar. Ja s'acaba. Demà tornem a la realitat. El xalet amb piscina de plàstic i el cotxe que fa soroll de cafetera. Però, escolta, que ens treguin el ballat.
1: Més que ballat, Filo, ens trauran els fetges. M'acaben de passar la factura per sota la porta de la suite. Escolta, tu saps què és el concepte taxa d'oxigen premium?
0: No ho sé. Deu ser per l'aire tan pur que hem respirat a coberta, oi?
2: Va,
1: doncs ens han cobrat per cada inspiració. I mira aquí, suplement per lloro amb tendències anàrquiques. Quico, t'he de vendre al mercat de segona mà per pagar això.
3: Prr, prr, pobre Genaro, és un tirador. Torna al Transcantàbric a peu.
2: Truquen a la porta, entre el capità Giorgio i els Pijuan per acomiadar-se.
4: Buonasera. He vingut a comprovar si tot està en ordre abans del desembarcament i assegurar-me que el seu ocell està ben tancat.
5: Oh, Filo, estimada, ha estat un viatge pintoresc. Mai havíem compartit taula amb algú que demanés un tàper per endur-se al bufet d'esmorzar.
1: Escolti, senyora Pijuan, que el pernil era del bo i, a més, amb el que m'han clavat de factura, podria haver-me endut el vaixell sencer. I encara em deurien de donar canvi. Giorgio, escolta, no feu descompte per família nombrosa? Som la Filo, jo i el Quico, que compta com a nen petit perquè no para de cridar.
4: Lo siento, senyor Genaro, les normes són les normes. Per cert, falta un barnús de seda de la seva habitació.
0: Un barnús? Ai, Genaro, no està... No serà aquell drap blanc que m'has posat al fons de la maleta per protegir la figura de marbre de l'Acròpolis?
1: No sé de què em parles, Filo. Deu ser una al·lucinació del mareig.
3: Lladre! Lladre! Porta barnús! Porta barnús posat sota la camisa! Sembla el ninot de Michelin.
6: Quina classe, senyor Genaro. Quina classe.
1: Escolti, Pijuan, classe és el que tinc jo, que pago aquesta factura de 3 folis i encara em sobren diners per comprar-li la perruca al capità. Giorgio, cobris tu tot a la targeta, de la targeta platí, i si no passa, provi amb la de la cooperativa agrícola, que és la que té el gordo.
4: Arrivederci, família. Ha estat un plaer diferent.
0: Genaro, per al pròxim viatge he vist un fulletó. Creuer especial. Diuen que allà no hi ha veïns i el menjar va amb tubs.
1: Especial? Perfecte. Almenys allà el Quico no podrà volar perquè no hi ha gravetat. Vinga, Quico, digues adéu al mar.
3: Adéu, capità Carerol. Adéu, capità Carero. Pròxima parada, la lluna. Genaro, paga el coet.
4: Escolti, senyora Filo, no ho digui als Pijuan, però el meu pare també portava el xoris a la maleta quan anàvem d'excursió. El senyor Genaro em recorda el meu oncle Beppe, que va intentar vendre el motor d'una góndola a Venècia per comprar-se un tractor.
1: Escolta, Giorgio, aquesta gorra t'està petita. Et dono 500 euros i me la porto posada per baixar a port. Així la gent es pensarà que el vaixell és meu i que tu ets el meu xòfer de l'aigua.
4: Senyor Genaro, el meu honor no té preu. Però per 1.000 euros li deixo fer-se una foto i li regalo un clauer del Titanic.
2: La Filo ja està mirant fulletons per anar a l'Antàrtida. El Genaro tanca l'escena dient: Filo, la pròxima vegada anem en barca de rems, que el Quico ja sap fer de motor. Ai, pobra família, no saben pas el que els espera.

0: Bé, i és que a més del programa de festes tenim el programa de tortilla festiu, és a dir, sí, que vostè tampoc no para, no? Que comença el mes de juny, que presenta totes les activitats que es va fent des del mes de juny, i en el seu cas, en particular, hi ha un apartat dedicat al Casal de Joves, que és un molt, molt, molt interessant, tots els dimarts, amb el nom de Nits d'Estiu. Ara que s'ha acabat, quina valoració voldria fer vostè d'aquesta activitat dels dimarts en el Casal de Joves?
1: Estem molt contents, perquè vam canviar una miqueta la dinàmica, no? Sí. Perquè abans celebràvem cada any l'aniversari del casal, no?
0: Sí.
1: I es feia a la plaça. Llavors, també per voler remarcar on assagen tots els grups del casal de joves, voler que la gent s'acosti al casal i després també tindre un espai on la gent pugui sopar mentre es veu la música en directe i també doncs, aquesta combinació que fem de música, monòlegs, alhora també aquest any un mag, creiem que és una alternativa d'oci nocturn, que afavorim doncs, també que la gent de Tordera a les nits tingui activitats, i la veritat és que només s'han de veure les reserves, vull dir, el bar del Casal de Joves cada dimarts durant el mes de juliol ha tingut ple,
0: ja.
1: Llavors això vol dir que ha sigut un èxit. Estem molt contents perquè a part doncs, de les taules que té el bar del Casal, també tenim cadires per al públic que no ve a sopar i s'esgoten, llavors bueno, ens orgulleix que aquesta activitat estigui funcionant també i que la gent de Tordera doncs, comenci a sentir molt seva.
0: Moltes felicitats. A més, penso que és molt interessant que el Casal de Joves, tothom, aquell espai, tothom el conegui, no? Perquè
1: sí,
0: no tothom s'hi acosta, no? Com que el Casal de Joves està una mica, com si diguéssim, una mica apartat del centre, a vegades tendim molt a venir al centre, a la plaça, a aquest espai molt més conegut, i llavors el Casal de Joves està lluny, i per tant a fer aquesta activitat em penso que és donar una esbranzida allà a la cafeta, al bar,
1: sí,
0: i a més al casal.
1: Totalment, no? De fet, és que no hem d'oblidar que Tordera és un municipi de 84 quilòmetres quadrats, no?
0: Sí.
1: Llavors tenim molta extensió de territori i des d'aquí, aprofitant doncs, que estem a la ràdio, vull agrair totes les entitats del nostre municipi i associacions de veïns, perquè gràcies a elles i gràcies a la programació de l'Ajuntament, el treballar d'aquesta forma conjunta ens garanteix que pràcticament a tot el municipi hi hagi activitat. No? I com bé deia, no? Casal de Joves, que ens podem trobar que estem una miqueta més apartat del nucli antic, perquè al final Tordera s'està
0: fent gran
1: i s'està connectant, s'està connectant tot. Doncs també totes les festes de barri, de totes les veïnats, el que fan és afavorir que també la gent es mogui i la gent de la pròpia zona també tingui una festivitat a celebrar i un oci a poder gaudir. Llavors ens orgulleix i volem seguir treballant tots aquests indrets del nostre municipi per aprofitar-los, perquè tenim racons molt bonics i doncs també per poder-li seguir donant vida.
0: Molt bé. Tal com hem comentat, la festa procura donar diversió i activitats a tothom, perquè tothom s'hi senti protagonista, no? Tothom participi. Si li sembla, comencem pels més petits. Quina seria l'activitat que destacaria per la mainada, si és que hi ha una, que sigui per la seva complexitat o per l'hora de preparar-la o per alguna característica sigui una mica diferent, no? O qualsevol d'elles és important.
1: Penso... Bé, és que és un conjunt, no?
0: Sí.
1: Però volem remarcar totes aquestes activitats més tradicionals,
0: sí,
1: no? Tot el que serien, doncs... De fet, aquests dies la gent pot veure pels aparadors, els ciutadans de Tordera, els aparadors dels comerços,
0: sí,
1: unes banderoles, que aquestes banderoles les hem fet perquè el comerç del poble doncs, també celebri la festa major. I en aquestes banderoles podem trobar les activitats més tradicionals de la festa major. Doncs parlarem dels castells de sorra, del cos, dels focs artificials, parlarem dels gegants, del correfoc, doncs, la passejada de motos clàssiques, tota una sèrie d'activitats que ens identifiquen molt, no? El pregó, les sardanes, les orquestres... Llavors, volem seguir donant molt i molt de valor a totes aquestes activitats tradicionals i alhora, per això et dic que és un conjunt, ajudar i col·laborar amb les entitats perquè ens segueixin aportant programació i que tothom doncs, pugui saber la seva activitat,
0: sí,
1: i poder proposar o activitats noves o recuperar-les.
0: Uh-huh.
1: No? Activitats noves, com podria ser, per exemple, el Nobodies, que està organitzat conjuntament amb l'Esplai al Garbell, que estem molt contents de la feina que fan. Han fet una activitat que no vull enganyar, però més d'una cinquantena d'equips segur, i força, força més. El que passa que ara no recordo el número. No sé si anàvem a voltants del 90, o sigui que...
0: Molt bé, no?
1: De 90 participants, crec. Llavors, és una activitat nova, de fa un parell d'anys, que funciona molt bé, que el que fomenta és la participació en les activitats de la Festa Major. I des d'aquí, doncs, també agraïs la gran feina que fan. I alhora, per exemple, doncs, una activitat que van promocionar des de l'Ajuntament i la Comissió de Festes, que és la de Troba el Tort.
0: Van fer... Sí, és molt divertit,
1: sí.
0: Això, no?
1: Van fer l'escut de l'Ajuntament de fusta, i el que fem és amagar el tort, que es separa de l'escut, no? I l'amaguem en algun indret del poble. Aquest any, de fet, a l'ermita de l'Arola el vam amagar i anem penjant pistes cada dia fins que el troben. Ens el van trobar el segon dia. O sigui que els tordarencs i tordarenques realment es coneixen molt bé al municipi, perquè la primera pista era una poesia,
0: yeah,
1: i la segona era una foto molt i molt de prop del que és l'arbre. I parlant amb els guanyadors, doncs van pensar a quines zones hi ha alzines a Tordera.
0: Ja. Yeah.
1: I doncs van anar a l'Arola i el van acabar trobant, no? I d'activitats que parlàvem de poder recuperar, doncs seria, per exemple, aquest any la baixada de carretons.
0: La baixada de carretons. Jo la baixada de carretons tinc un record. Jo fa 38 anys que visc aquí a Tordera, és a dir, que ja fa temps que... La meitat de la meva vida estic aquí, he estat aquí, no? Recordo que quan vaig venir es feia la baixada de carretons pel riu. Era la baixada del riu. Jo pensava, però si no n'hi ha aigua, no? I recordo aquella cosa i que va ser com una sorpresa, no? És a dir, i la veritat és que tornar-ho a recuperar, encara que no siguin al riu, perquè en aquests moments hi ha zones que estan protegides i, per tant, no cal fer-les malbé,
1: sí,
0: no? I llavors, però és una molt bona pensada, aquella, no? Tornar a recuperar,
1: sí,
0: no?
1: Aquella activitat era la baixada en barca.
0: Sí, la baixada en barca.
1: I és una activitat que jo no la vaig poder veure, perquè no havia nascut.
0: No havia nascut.
1: Però sí que, mirant l'arxiu històric de Tordera, doncs vaig poder veure ple de fotografies.
0: Era molt divertit.
1: I deies, ostres, quina xulada, no? I, de fet, parlant amb la gent, la gent es quedava ben parada per al tipus d'activitat que era, i dèieu, baixeu barques pel riu sense aigua.
0: Sense aigua.
1: I que a vegades, doncs, si no veus una foto o una fotografia, no t'ho imagines, no?, del que es feia. I la baixada de carretons hem pogut recuperar el circuit històric també, doncs, que era carrer Més i Camí Ral, i ens fa molta il·lusió, gairebé una trentena de carretons.
0: Molt bé.
1: Molt contents de que quan recuperes una activitat o fas qualsevol activitat tingui aquesta participació.
0: Exacte.
1: Perquè això vol dir, doncs, que la gent la volia, no?
0: La volia, sí.
1: I ens va molt bé, també, que és una cosa que sempre dic quan puc parlar per la ràdio, és que la gent respongui l'enquesta de valoració de la Festa Major. És molt important per nosaltres que un cop acabi la Festa Major i l'Ajuntament, doncs, penja a la pàgina web l'enquesta, que la gent la respongui, perquè la baixada de carretons, en part, és gràcies a la demanda de la gent.
0: Ah, molt bé.
1: Que ho demanaven a l'enquesta, no? Llavors, vam estar estudiant com ho podíem fer, perquè no era fàcil recuperar l'activitat, i ho hem aconseguit, però en part, això, no? Doncs una demanda de la població, gràcies a contestar aquesta enquesta.
0: Molt bé. Una altra cosa, vull dir, dintre de totes les activitats que hi ha, que ja hem mencionat algunes, no?, com les tradicionals de sempre, hi ha una que jo trobo que, bueno, me fa una mica de pena que aquest any, bueno, a mi em fa pena, vull dir, no sé, que aquest any tenim tan pocs pubillos i pubillos, tenim poc. No sé què passa, regidor, no sé si és que la gent jove això ho veu com una mica obsolet, o és que no sé, és a dir, no sé quina manera de posar-ho en marxa, perquè costa, costa
1: bé,
0: molt.
1: Bé, el pubillatge, jo trobo que va tenir un punt d'inflexió fa uns quants anys endarrere, que va ser quan no podies votar els ciutadans, els joves i les joves de Tordera de l'edat que podien doncs, participar-hi a través del cens que ens arribava a les cases. I després dels màxims votats, doncs després eren candidats i la gent acabava votant. Per la llei de protecció de dades això es va haver de deixar de fer, llavors ara la gent s'ha de presentar. Hem perdut com aquesta part de tradició i de representació a través també del cens municipal, del vot dels ciutadans de Tordera, que crec que això no ajuda. No ajuda a que la tradició pugui seguir, segueix viva i segueix amb molta força, però que no hi hagi tanta participació. No. I aquí hi ha una feina també molt gran que no es veu, que és per part dels delegats del Poviatge Tordarenc. En Jordi i la Carla fan molta feina, ells han gaudit del poviatge des de dins, siguent doncs, hereu i pobilla de Tordera en, si no vaig equivocat, 2023-2024, més o menys, aquells anys, i després doncs, també van ser representants del Maresme, i ara doncs, ocupen aquest càrrec de delegats. I ens ajuden molt a trobar aquesta representació. Aquest any, malauradament, ens falta la figura de l'Arauet, que és la que ha quedat descoberta, no? Sí que tenim hereu i pobilla, però només un hereu i una pobilla, i després doncs, tindrem la votació de la pobilleta, i sortir tindrem doncs, pobilleta i dameta. Sí que és cert doncs, que aquest any doncs, perdrem, que tampoc ho vam tenir l'any passat, no? La figura doncs, del fadrí, no? La dama sí que la vam tenir l'any passat. Al final és un canvi constant, perquè trobaràs que potser un any vas més coix, però el següent any has trobat alguns joves amb més ganes i que s'hi volen apuntar i tornes a recuperar doncs, totes les representacions del poviatge. Però no és gens senzill. I a vegades, o sigui, la llei de protecció de dades va molt bé, però per algunes coses doncs, ens posa traves de fomentar la participació.
0: No, bueno, vull dir, jo, nosaltres, és a dir, tenim, bueno, a les 6 tenim notícies una altra vegada, vull dir, jo llavors he previst que vostè estigués aquí mitja hora perquè penso que deu de tenir molta feina i, per tant, li deixarem que continuï amb la seva tasca. Però si vostè volgués dir quin seria el lema, quan vostè pensa en la festa major, vull dir, quin és el seu... la seva idea de com ha de ser aquesta festa, quina, si li pogués de posar una etiqueta, quina etiqueta li posaria?
1: Doncs ha de ser una festa major de retrobament.
0: Perfecte.
1: Un espai familiar i on tots els tordarencs i tordarenques facin valer que són de Tordera i que es noti, que és el que volem, no? Doncs que la gent de Tordera s'orgulleixi, que creguin doncs, molt amb la seva festa major i l'anunciïn a tots els llocs on van i que segueixi tinguent doncs, la força que té, però sobretot que sigui l'espai de trobada que volem que segueixi sent.
0: Jo crec que vostè ho està aconseguint, no? Senzillament perquè, primer, és molt variada, té moltes coses diferents, per tant, engloba moltíssima gent de diferents edats i si no t'agrada una cosa pots anar a buscar una altra, és a dir, que no és allò que diguis, bueno, és que no pots seguir-ho tot, tampoc. Seguir-ho tot és quasi bé impossible. Però, si més no, vull dir, segur que tens algun moment en què tens ganes de participar-hi. I també el fet de passar una enquesta, que faci una valoració, que faci propostes, i que l'Ajuntament les reculli, des de la seva regidoria es recullin, penso que és força important perquè aquesta festa cada vegada sigui més maca o més, bueno, millorar-la, no? Perquè en realitat sempre les coses es poden millorar, encara que sigui poquet, però sí, no?
1: Totalment. Sí, la festa major ha de seguir sent un espai de conservació d'activitats, de fomentar la participació, de fomentar noves activitats i, doncs, de poder-la gaudir, bàsicament.
0: Bé, regidor, jo penso que, diuen, des del control que tenim un minut, penso que no sé què si vol dir alguna cosa que jo m'he deixat perquè vostè vulgui afegir a tota aquesta...
1: Que aprofitem tots aquests dies per gaudir tots plegats i des d'aquí desitjar molt bona festa major.
0: Recordeu també que hi ha hagut canvi de lloc de les diferents activitats. Recordeu que el twirling es fa al pavelló
1: parroquial
0: i que, a més, tenim les habaneres que es traslladen des de aquí de la plaça, se'n van a la pista de l'amistat, per tant, és a dir, haurem d'anar a un altre lloc, però sí que es podrem continuar trobant. Moltes gràcies.
2: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
3: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas per explicar les notícies més destacades d'avui, dijous 20 d'agost de 2026. Canvi d'ubicació a les habaneres i presentació del pubillatge que marquen la nit d'aquest dijous a Tordera. A la mitja part se servirà el tradicional rom cremat preparat per la comissió de festes. El grup musical d'Hora del Pati farà ballar petits i grans a la pista de l'amistat. El concert espectacle familiar protagonitzarà el concert d'aquest dijous a les 7 de la tarda. La plaça de la Concòrdia acollirà dimarts que ve l'artesania a la fresca després de que s'aplaci aquesta activitat. Artesanes de Tordera muntarà un seguit de parades de 6 a 2 quarts d'11 a la plaça de la Concòrdia. El Barri de la Sadana acull demà una nova edició del concurs de castells de sorra. La competició s'iniciarà a les 11 del matí i comptarà amb diferents categories segons l'any de naixement dels participants. I a punt per viure aquest dissabte el gran 3x3 de bàsquet de Festa Major. El CEP Tordera ultima els preparatius d'una jornada esportiva que manté la categoria talent ocult. Acabem amb un altre punt esportiu. Avui a 8:45 del vespre l'exhibició de twirling a càrrec del Club Twirling Vila de Tordera es durà a terme al pavelló parroquial.

0: I acabem amb un breu apunt del temps. Avui, ambient calorós amb núvols que poden augmentar durant el dia i cap a la tarda vespre està pràcticament assegurat el ruixat o tempesta. Cap a la matinada també, a partir de les 11, haurien d'haver caigut ja els primers ruixats i de la mateixa manera potser també alguna tempesta.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: cançó de vacaciones de verano, és a dir, perquè quasi bé tothom, o hi ha molta gent que està de vacances, i a més aprofitarem aprofitarem aquests dies per gaudir de la festa major. En aquest programa que avui dediquem bàsicament a la festa major, parlarem ara amb el president de la Colla Castellera de l'Alt Maresme i Selva Marítima, en Jan Serra, que ens comentarà les activitats que tenen programades aquests dies, a més fins a 5 cèntims de la seva associació. Bona tarda, Jan.
1: Bona tarda.
0: Què tal? Com anem?
1: Molt bé. Acalorats, suposo, com tothom.
0: Quina calor, no? Us ha plogut a vosaltres? És que no sé des d'on em parles, tu.
1: Bueno, ara mateix és de Calella, des de casa meu.
0: Ah, vale, vale. Aquí a Tordera ha plogut, però el que ha servit ha sigut perquè aixecar una molta més calor que abans, és a dir, fa una calor terrible. Bé, aquest programa durant tot l'any es diu a l'ombra de... Això és cultura, però a l'estiu ens n'anem a l'ombra dels telers, tenim telers aquí davant de la ràdio, i ens n'anem a dir una mica de la fresqueta que donen aquests arbres. Per començar... Voldríem saber una mica més de la vostra entitat, quan es funda, quan sou, una mica que ens fessis en cèntims.
1: Bueno, som una entitat que ens dediquem a fer castells, bàsicament, com bé diu el nom. El 13, finals del 2013, principis del 14, i des de llavors ja cada any fins al dia d'avui. Bé, perdó, quina era la pregunta?
0: La pregunta era, ens expliquessis una mica de quan es funda, quan sou, quan es trobeu, què feu, una mica que tu ens expliques la vostra associació, com funciona.
1: Molt bé, doncs bé, assagem un parell de cops a la setmana, assagem dimarts i divendres, el local d'assaig és el Forroll, davant del Marinelan, a Palafoll. I durant la resta de l'any doncs ens dediquem a anar per les diades tan nostres com les que som convidats per altres colles castelleres i anar per arreu de Catalunya a portar els nostres castells que assagem cada setmana.
0: Bé, vosaltres, quin nombre de persones forma l'associació?
1: El número de socis afiliats a l'entitat seríem pel voltant d'unes 100-150 persones.
0: Molt bé.
1: I després, doncs, que hi assaig, més o menys, rondaríem els 40-50.
0: Bueno, és a dir, no sempre tothom assaja, és a dir, bueno...
1: No. Al final la gent ve quan pot, cadascú té les seves pròpies activitats i altres temes i anem quadrant una mica amb el calendari que tothom pugui.
0: Bé, els castellers és una tradició molt antiga. Jo he estat buscant informació i sembla ser que ve de València, no? que nosaltres a Catalunya la transformem una mica, no? I agafem la part que és més de fer castells humans i té una tradició de 200 anys, no? És a dir...
1: Sí.
0: És a dir, una cosa que jo no creia que fos tan antiga, no? Creia que sí, que era antiga, i que, bueno, a més, on agafa gran renombrada és a Valls, no? Que a Valls és...
1: Exactament, sí.
0: És on realment allà es forma, agafa, es brandida per fer castells. Què necessita una persona per ser casteller?
1: Doncs... Realment és una activitat on hi té cabuda qualsevol tipus de persona. I al final totes les mides, totes les tipologies de persones tindran un lloc, tant sigui la pinya, el tronc, els més petits de dalt, el pom, músics, paradetes, gestions... Tothom pot trobar un lloc on sentir-se útil.
0: Tu ara, quan ens explicaves, ens deies que pot haver-hi molts tipus de gent diferent, no? I que, a més, no cal una cosa determinada. Però sí que ens has parlat de diferents moments per construir el castell. Ens els expliques una mica? Perquè els que no som neòfits no hi entenem.
1: Sí, quan,
0: pues ens expliques una mica des de baix com anem pujant i com es diu cadascuna de les parts d'un castell.
1: Sí, bàsicament serien tres parts. La part que toca el terra seria la pinya, que és el gran gruix de gent. És tota la gent que aguanta tot el que pujarà cap a dalt. Llavors, per sobre de la pinya hi ha el tronc del castell, que es diu, que seria l'estructura del castell, el cos del castell, i a la part de dalt, a la part de dalt, són tres pisos sempre, que se'n diu el pom de canalla, que són els més petitons, més fàcils d'identificar perquè van sempre amb casc, i són els petits de la colla que pugen a dalt a coronar-lo.
0: Molt bé. Llavors, jo penso que no. Jo t'anava a preguntar quina edat que tenia algú per apuntar-se a fer castells, però em sembla que no cal tenir una edat determinada, no?
1: Bé, sí, per fer canalla al mínim són 4 anys. A partir de 4 anys ja poden començar a assajar i a veure com es va desenvolupant la pràctica. I per fer pinya sí que al mínim són 16.
0: Va fer pinya 16. Perquè, a més, la pinya és una cosa que també agafeu a voluntariat, no?
1: Sí, a vegades, acceptem totes aquelles persones que vulguin venir donar un cop de mà i a provar l'experiència i a veure com és el fet de portar un castell a plaça. Tothom és benvingut.
0: Bé, vosaltres, no és la primera vegada que actueu aquí a Tordera, heu vingut en diferents ocasions. Com veieu, és a dir, com reacciona la gent de Tordera? Vull dir, realment veieu que s'implica força, que s'ho mira o que realment participa en aquesta part que seria la pinya, no? Perquè és la que podem participar.
1: Sí, jo crec que hi ha una bona implicació, tant de Tordera com dels pobles quan se'ls necessita, quan sempre que hem fet crida als pobles en respost. I fa 2 anys, per exemple, vam fer crida per anar al concurs de castells i érem quasi 200 persones.
0: Molt bé.
1: Anant cap allà vam omplir 3 busos i a la vista està que quan fa falta i quan s'ha fet crida, la gent dels pobles es fan notar.
0: Perfecte, no? Vull dir, això deu donar ànims, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Perquè quan fas coses, en realitat també vols que la gent participi, no?
1: Si
0: no,
1: i tant.
0: Bé, si t'assembla, ara podríem parlar una mica de les dues activitats que tenim en el programa. Una és per demà divendres, que és el taller de castells. Què fareu exactament i com es pot participar?
1: Bé, un taller de castells, bàsicament, ensenyem una mica les passes més bàsiques, com pujar una persona, com fer un pilar, tot des de la part més bàsica per a persones que no tinguin experiència o per als més petitons també que aprenguin a pujar i com és sentir-se des de sobre d'una persona. Hi pot participar tothom és benvingut. I si el que li agrada en el taller, si el que veu i fa en el taller li agrada, doncs ara està convidadíssim a venir als assajos que fem setmanalment al Forroll a provar a veure si vol seguir fent.
0: Bé, llavors, és a dir,

0: 7 i mitja a 8 i mitja i l'assaig general de 8:45 a 10:45.
1: Vale, és a dir que de tota manera, suposo que demà si hi ha algú que digui ai mira, jo això m'ha agradat molt, vull continuar, m'agradaria col·laborar,
0: sí.
1: Vull dir, tu i vosaltres...
0: Estarà convidadíssim a venir demà mateix a assaig.
1: Assaig, molt bé, perfecte. Bé, llavors dissabte, és a dir, això seria per demà l'activitat que feu, però dissabte feu un castell caminant pel pont de ferro, que a mi això em sembla com a molt... que té una dificultat afegida, no? Això de fer caminar el castell, no? Perquè una cosa és que està en un puesto allà quiets i que pugeu i que llavors a dalt puja l'enceneta i tot, i tothom estem allí mirant a veure... Però caminant?
0: Sí, sí, és un castell que té una complexitat afegida, que és el fet de portar-lo caminant cap a un altre lloc, però és un castell que ens agrada molt. A Blanes hem fet sempre el Pilar caminat a la pujada fins a l'església.
1: Perquè l'església hi ha una pujada important, eh? A l'església de Santa Maria, vols dir, no?
0: Sí, aquesta mateixa.
1: Juli!
0: Sí, sí, és una activitat que el poble té molt bona rebuda, encanta a tota la gent i s'omple el carrer, s'omple la plaça i està tothom molt expectant del Pilar i és un moment molt emotiu de la colla i esperem que això amb el pont de ferro de Tordera pugui ser també una activitat similar.
1: Penso que sí, perquè a més el pont de ferro és un lloc emblemàtic aquí a Tordera, no? Vull dir, és un pont que es va construir.
0: És un lloc emblemàtic, és un pont bastant llarg pels assajos que hem fet. S'acaba fent llarg, una mica estret, però bueno, portem les mesures de seguretat necessàries i ho hem assajat molt bé. Llavors esperem que dissabte vingui molta gent a veure'ns i que anirà molt bé.
1: És a dir, que nosaltres us haurem de veure des de baix, no? O des de fora, clar.
0: Sí, des de baix, des de ja el pàrquing de l'església, des de la vora del riu.
1: Sí, clar, perquè vosaltres ocupareu tota la zona, no?
0: Sí, el pont el necessitarem tenir lliure perquè si no ens anirem entrebancant amb la gent.
1: Vale, és a dir, que vosaltres muntareu el d'això, anireu caminant i nosaltres, els que vulguem veure aquest castell que camina, és a dir, haurem d'anar o bé a l'aparcament de darrere de l'església o bé haurem d'anar a l'altra banda del riu, és a dir, quan s'acaba el pont de ferro, o des de baix.
0: Sí, o des de l'altre pont.
1: Clar, des de l'altre pont també ho podrem veure. Sí, sí.
0: Des de l'altre pont suposo que hi haurà bones vistes.
1: I quants pisos fareu, llavors?
0: És un pilar de 4.
1: És un pilar de 4.
0: Sí, comptant la pinya, 3 persones a sobre la pinya.
1: Molt bé. Julín, vale, jo que tinc vertigen, jo penso que a mi no m'ho trobareu pas, eh? Vull dir, tinc molt de vertigen, és a dir que, bueno. Però, bueno, sempre gaudeixo molt de veure-vos, és a dir, m'agrada moltíssim, no? És una tradició preciosa, no? Una tradició molt nostra.
0: Moltes gràcies.
1: I molt
0: sí, bona. Sí, sí, sí, oh, i tant.
1: Bé. No sé si vols afegir alguna cosa més. Jo penso que una mica hem informat els nostres oients de què podran veure i què poden fer si volen ser castellers, que no sé, bueno, jo penso que hem donat força informació, però
0: sí.
1: sempre ens pot quedar alguna cosa que tu creguis que has d'afegir, doncs tu mateix.
0: Bé, repetir-me en el fet de que és una activitat per tothom, tothom hi té cabuda, que al final ser part de la colla no és només fer castells, també hi té moltes coses associades, activitats socials i activitats extracastelleres que fem. I res més, que qui vulgui venir és convidat a venir a provar i l'esperem, tant dissabte com demà al taller.
1: Una pregunta, vull dir, vosaltres ara, després d'aquí de Tordera, on marxeu? Si teniu algun lloc ja previst per marxar, per anar a fer un castell? O no?
0: Doncs mira, aquest cap de setmana, el diumenge, tenim diada a Lloret.
1: Ah, mira, veus? És a dir, que si volguéssim, a més... Bueno, nosaltres diumenge aquí tenim la festa, bueno, estem en plena festa major, no?
0: Sí, sí,
1: però
0: sí.
1: Però si
0: sí.
1: Algú té ganes o li agrada o no sé què, sapigueu que, a més, el diumenge seran a Lloret. A quin lloc de Lloret?
0: A la plaça de l'Ajuntament, ben bé davant de l'Ajuntament, el diumenge per la tarda.
1: Molt bé. És a dir, que a més, no marxeu gaire lluny, també.

0: No, ens quedem a propet aquest cap de setmana.
1: Aquest cap de setmana marxeu, esteu molt a prop. Doncs gràcies, Jan, per haver volgut participar aquesta tarda en aquest programa, que bàsicament aquest dia estem dedicant-lo a la Festa Major, i gràcies també per col·laborar amb la nostra festa, en la nostra, del nostre poble. I ja saps, si alguna vegada tens ganes d'informar-vos d'alguna cosa de la vostra associació, ja tens el meu telèfon i cap problema per parlar-ne.
0: Moltíssimes gràcies.
1: A tu. Bona tarda. Adéu,
0: Jan.
1: Bona
0: tarda. Adéu.
1: Bé, i ara posarem una mica de música, escoltarem Amics, Tiets i Coneguts, una cançó d'estiu de fa 5 anys, que veureu que us agradarà molt.

0: Bé, doncs agrair també a en Jan que ens hagi explicat una mica què és el que es farà a través de la seva associació dels castellers, és a dir, dels castellers d'aquí, de l'Alt Maresme, i la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, que hagi estat aquesta tarda aquí amb nosaltres. Ja sabeu que el que faran serà fer un petit taller que, a més, es pot apuntar qualsevol per veure què és el que es pot fer, com es fan els tallers, com es puja, tot això. I, a més, el dissabte faran el Pilar caminant pel Pont de Ferro. Recordeu que el Pont de Ferro estarà exclusivament per ells. I si voleu veure aquest pilar que camina, vull dir, haureu de veure-ho des de l'aparcament de darrere de l'església o al final del Pont de Ferro, o si més no, doncs, jo que sé, a l'altre pont, és a dir, bueno, com que estaran amunt, els podrem veure fàcilment. Us recordo que, bueno, hi ha hagut canvis degut a aquesta pluja que avui ens ha caigut, que sembla ser que també pot tornar a caure aquest vespre. Us recordo que l'exhibició de Twirling s'ha passat al pavelló parroquial, i que és precisament a 8:45 del vespre amb el Club de Twirling Vila de Tordera, i que a més les Habaneres també hem hagut de marxar d'aquí de la plaça, tot i que sigui el lloc més emblemàtic per la Festa Major, i ens anem a la Pista de l'Amistat per les Habaneres. En aquest cas, aquesta nit podrem escoltar Habaneres amb el grup Peix Fregit, i a la mitja part hi haurà el tradicional ron cremat, com sempre, la presentació dels candidats i candidates al pubillatge a Torderec, i durant la nit també hi haurà un espai per poder votar les candidatures al pubillatge a Torderenc. Recordeu que heu rebut a casa vostra un full en el que podeu emplenar qui és... Bueno, només podem votar, que en aquest cas la pubilleta, perquè la pubilleta i l'hereu bàsicament sortiran perquè no hi ha ningú més. I ara ens n'anem un moment a publicitat.
1: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Benvinguts a Mandart, l'espai on la qualitat i la creativitat es donen la mà. Descobreix la nostra selecció única de joguines de fusta, jocs sensorials i manualitats per totes les edats. Necessites un regal especial, articles per a nadons o accessoris per a la platja? Troba productes exclusius que no veuràs a cap altra botiga. Mandart, t'esperem al Capirral 70 Tordera. Vine i deixa't sorprendre.
3: Autocars Barrera, la teva empresa de Tordera dedicada al lloguer d'autocars amb més de 30 anys d'experiència. Demana el teu pressupost per a qualsevol tipus de servei escolar o excursions, transport de personal, trasllat d'entitats esportives i de lleure, transfers a aeroports, estacions, casaments i tot tipus de celebracions o excursions per particulars i o agències. Més informació a autocarsbarrera.cat, a info@autocarsbarrera.cat o al 937640596. Molt bona Festa Major!
4: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina!
5: No! Primer has de fer la digestió!
4: Ai, coi! Venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar!
5: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc!
6: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 937640607.
7: Aquest estiu, respira natura i menja amb calma a l'era de Cal Nano.
8: Cuina tradicional en una masia rural catalana envoltada de natura i tranquil·litat.
7: Un entorn únic per compartir bons àpats, bons moments i gaudir de l'aire lliure. Cal Nano, veïnat de Sant Pere 29, reserva al 93 764 53 82.
9: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
10: El teu cotxe no es conforma amb qualsevol cosa. El teu cotxe vol que vagis a Autocest. Servei de carburant Cepsa, supermercat de Passo, rentat a pressió i autorrentat, reparació i manteniment de vehicles. Autocest, a la carretera Nacional 2, quilòmetre 680,9, Tordera. Bona Festa Major.
11: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
12: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
13: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
14: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
0: Bé, doncs continuem amb aquest programa bàsicament destinat a la Festa Major, a fer un repàs de totes les seves activitats, i hem parlat ja amb el començament amb el regidor, amb l'Aniol Canals, sobre algunes coses de la Festa Major. Després també hem parlat amb en Jan, i després una mica més tard parlarem amb en Carles Llopart, que recordeu que enguany es celebra el 50 aniversari de la creació de la nostra dansa, i dins de la multitud d'activitats que han preparat i dins del concert de Festa Major del dilluns, el dia de Sant Bartomeu, a càrrec de la Cobla Orquestra La Nova Blanes, a les 6 de la tarda a la Pista de l'Amistat, s'estrenarà la sardana del 50 aniversari composada pel músic tordarenc Carles Llopart, amb el que podrem parlar per telèfon. Però de moment, abans que el truquem per telèfon, perquè a més en Carles està fora, no està aquí a Tordera, per tant podrem parlar amb ell, escoltarem una mica de música. No sé si heu sentit aquests dies a la ràdio que, o a la televisió, que l'aigua del mar està molt calenta, no? És a dir, que l'aigua del mar està excessivament calenta, que possiblement això provocarà tronades i canvi, bueno, no gaires coses bones. Una altra cosa que us vull dir és aquí que m'ha arribat una notícia ara, que s'està fent donació de sang a darrere de l'església de Tordera. Hi ha una persona que ha anat a donar sang i ha dit, sisplau, que la gent hi vagi perquè sembla ser que es necessita força sang. Jo ja, a l'edat que tinc, ja no puc donar, havia donat sempre, és una cosa molt fàcil, te senten allà, vull dir, dones la sang, és una cosa que es recupera molt aviat, te donen un suc o alguna cosa perquè tornis a fabricar sang, perquè les únics que podem fabricar sang som nosaltres. Per tant, és a dir, recordeu, és una necessitat primordial donar sang. Per tant, totes aquelles persones que puguin donar sang, acosteu-vos vosaltres aquí a la darrera de l'església, que estaran aquí al banc de sang, està fins de les 5, bueno, estava des de les 5 fins a les 9 del vespre. Per tant, acosteu-vos i feu donació d'aquest bé primordial per la salut. Bé, i després, tal com us deia, escoltarem una cançó, jo deia del mar, perquè, mira, m'he recordat una cançó italiana de fa molts anys, de l'any 63, que cantava un cantant que es diu Gino Paoli, amb arranjaments d'Enrico Morricone, que segur que el coneixeu per pel·lícules molt importants, que ell ha fet moltes bandes de moltes pel·lícules, i era una cançó que es diu Sapore di sale, sabor de mar, i Paoli va declarar que havia compost la cançó per una actriu, la Stefania Sandrelli, que era la seva parella en aquell moment quan la va composar. Per tant, anem a escoltar una cançó bastant antiga, però que segurament que es portarà molt bons records. Sapore di sale.

0: Bé, doncs... Està? Estem trucant amb en Carles Llopart per poder parlar amb ell per telèfon, és a dir, de moment no ens hem connectat. Recordeu-vos el que us he dit, els canvis que hi ha d'ubicació del concert infantil, també, és a dir, a la pista de l'amistat, l'exhibició de Turling, que es farà al pavelló parroquial, la retransmissió de les avaneres, de la pista de l'amistat. L'exhibició de Twirling es farà una retransmissió per Ràdio Tordera, per tant podeu veure-la i també podreu escoltar aquells que no pugueu venir a les avaneres, les podreu escoltar en directe a través de Ràdio Tordera, que us facilitarà la possibilitat d'escoltar-la des de casa. Em sembla que ja tenim en Carles Llopart, no?
1: Hola, bona tarda.
0: Hola, Carles, què tal?
1: Què tal? Com va? Tot bé per aquí?
0: Bé, i tu què tal per aquí caminant?
1: Aquí estic jo, des d'un poble, un poblet del País Basc, que es diu Bessaín.
0: Molt bé. Vull dir, què tal? T'està agradant aquest Camino de Santiago?
1: Sí. Justament avui estic, que fa un dia plujós, i estic amb jaqueta, amb el jersei, a punt de ploure.
0: Ostres, que bé. Aquí ha plogut una miqueta aquesta tarda. Res, Cinc, 10 minuts ha plogut. Ah. El que passa és que llavors ha aixecat una calor, és a dir, i a més, i llavors s'ha hagut de canviar les avaneres, s'aportaran a la pista de l'amistat, tot el que s'havia de fer aquí fora, doncs, com que hi ha risc de pluja, doncs, res, ho hem canviat.
1: Ja passa, la que arriba a la festa major i sol algun dia que sempre plou.
0: Sí, bueno, és això, ha vingut el regidor i és el que passa, no? Perquè menys mal que ja ho tenen tot preparat. Bé, tu has composat arrel de que aquest any l'associació La Nostra Dansa compleix 50 anys, és a dir, de la seva creació. Sí. Has composat una sardana que s'estrenarà aquest dilluns en el concert de Festa Major. I aquesta, suposo que va haver de ser un encàrrec de l'associació, no? I com sorgeix aquesta idea?
1: Doncs jo diria que la idea, i quan me'n van pariar, em va trucar en Marià, que és el president de l'associació, i... Jo penso que ja deu fer almenys 2 o 3 anys que em van parlar per primera vegada.
0: Jolines, no? Que previsor! Sí.
1: Perquè va ser quan van calcular que aquest any era els 50 anys, llavors hi ha tota una sèrie de coses que havien de fer, com demanar una subvenció a la Diputació, com bueno, fer els preparatius, i que també escriure una sardana és una cosa que porta temps, no es fa d'una setmana per l'altra.
0: No, i tant.
1: M'ho van dir llavors, i llavors ja vam anar perfilant quan va faltar un any, de que es tirava endavant i de que jo començava ja a preparar doncs, el tema.
0: Bé, llavors vull dir, tu, jo ara te'n volia preguntar, t'ha costat molt? És a dir, un any com a mínim?
1: Sí, jo, perquè jo tinc diferents versions del document, de que a vegades, per exemple, doncs, provo coses amb la copla, que és amb la formació de les sardanes, els 11 instruments de les sardanes, i tinc versions des de fa un any, des de l'agost del 2025. I tinc doncs, diverses actualitzacions que he anat fent doncs, a la tardor en vaig fer algunes, de cares a l'hivern vaig fer la primera versió acabada i últimament, durant els últims mesos, he tornat a fer més petits canvis que quan hi ha cobles que, perquè tinc amistats o perquè hi vaig a tocar, em poden tocar la sardana, jo sento coses que potser sonarien millor o m'agraden més d'una manera diferent i al final he anat fent canvis fins fa poquet. I ara ja sí que ja la tenim acabada i assajada, diguéssim.
0: I què voldries destacar tu d'aquesta sardana?
1: Doncs és una sardana que primer que em van dir que seria una sardana de celebració, perquè alguna cosa és una cosa a celebrar, no? Que la nostra dansa faci 50 anys. Llavors la premissa que se'm va donar era que fos festiva, balladora, per la gent que vol ballar, o sigui, una sardana que quan la sents et tinguin ganes de ballar d'alguna manera. Uh-huh. Llavors, amb això, jo vaig començar a imaginar melodies que creia que podien funcionar i tot plegat. Llavors, hi ha melodies que són per la fila de davant, que són els instruments de vent fusta, i algunes que són per la fila de darrere. Més enllà d'això, també hi ha acompanyaments, com l'acompanyament és com quan vols donar el color o quan vols explicar alguna cosa, potser d'una manera diferent. I he aprofitat per exemple, amb l'acompanyament, doncs, fer algun element que sigui típic de Tordera. Per exemple, al principi de la sardana hi ha un solo de flabiol, que seria com l'instrument de la copla, el que seria més semblant a un ocell.
0: Que seria molt bé, no? Que xulo, no?
1: Sí, Llavors, a part de, per exemple, de final dels curs, també hi ha una part a la fila del darrere que és com si fossin onades petites o com si fos un embrull, com si fos el riu.
0: Ah, molt xulo. Mira, jo precisament t'anava a dir què és el que t'ha inspirat, no? És a dir, clar, has agafat elements del poble, no?
1: Sí, sí, sí, està la intenció. I de vegades, vull dir, la música, òbviament, és subjectiva i són coses que, si no te les diuen, potser ni penses. Però a mi em serveixen per prendre eleccions de compositives, diguéssim.
0: Aquesta sardana, quina durada té?
1: Té una durada, bàsicament, és com una sardana normal, pa i els curts i els llargs, i els curts tiren 35 compassos, i els llargs tiren 80, si ara no ho recordo malament, 81 o 83. Tira imparell tant els curts i els llargs com és la normalitat en una sardana. L'únic que un cop la toquin, doncs poden tocar un curt, un llarg, o dos curts, o dos llargs, o fer el que és típic, que és o bé una sardana de 7 tirades o de 10 tirades.
0: Molt bé. I en realitat, quant temps? En realitat, totes aquestes tirades, quant temps dura?
1: Si fan una sardana de set tirades, del normal, el mínim que es balla a la plaça, dura, jo diria, entre 6 i 8 minuts.
0: Entre 6 i 8 minuts, que seria més o més el normal.
1: Sí, exacte.
0: Seria
1: sí, sí.
0: Més o més. Jo anava a dir-te igual fins a 9, però no, fins de 6 a 8 minuts. Bé, i tu li has posat un títol a aquesta sardana?
1: Sí, no? És un títol que va consensuat entre l'associació i jo. I es diu 50 anys, fil de temps. Que és un títol 50 anys, fil de temps.
0: Ah, molt bé.
1: Els 50 anys fa referència a la fita, no?, d'aquesta edat que compleix l'associació, i el fil de temps és, el que vol dir és com el fil de temps que s'allarga des de les generacions que van començar a portar aquesta associació fins a les noves generacions que agafen el relleu i que continua. O sigui, és una cosa que s'allarga amb el temps i que va cap al futur.
0: Bé, doncs, no sé, penso que... No sé si es vols explicar alguna cosa més, perquè nosaltres teníem moltes ganes de saber, vull dir, què és el que escoltaríem aquest dilluns. És a dir, i bueno, ja estarem preparats per anar a escoltar-la, vull dir, amb la
1: sí,
0: copla.
1: Sí. Exacte.
0: Exacte. Bé.
1: La copla es diu Nova Blanes.
0: Nova Blanes. Tu hi seràs per aquí o no?
1: Sí, jo aprofitaré per ser-hi per explicar quatre coses, quatre pintallades de l'obra.
0: Ah, molt bé, perquè sempre va molt bé. És això que ens expliqueu els músics, el per què. Bueno, totes aquestes coses que tu ens has dit del flabiol, de l'ocell i tot això, vull dir, encara ho escoltes amb molta més atenció i dius, ai, mira, doncs sí, això vol dir clar, això que està dient ell. No? És a dir, que això sempre s'agraeix sí, sí, moltíssim. Bé, Carles, no sé si vols explicar-nos alguna cosa més, vull dir...
1: Res, jo estic aquí, però ja sé que la festa major d'Ordera ja comença i a la que arribo jo ja estarà encetada. Bueno. Aprofito per dir que també convido als oients a anar al pregó d'aquest any, que serà càrrec de la nostra dansa i que també serà molt interessant i amb alguna sorpresa.
0: Ah, mira, lo de la sorpresa m'ha agradat.
1: No dic res, si dic tot.
0: Bueno, sí, sí, com a mínim ens has vingut ganes de... Bueno, normalment el pregó, la plaça sempre s'omple, no? I suposo que aquest any, vull dir, és que 50 anys no són... Bueno, no seria en castellà, no és poco de pavo, no? 50 anys
1: exacte,
0: són molts anys, no?
1: Exacte,
0: hi ha hagut molta gent aquí treballant
1: sí,
0: i que tant. Ha anat continuant, ha fet aquest fil, no? Que ha anat continuant el fil, aquest fil que es fa i es desfà amb aquesta pel·lícula... Aquesta no es desfà, no? Aquesta pel·lícula que està de moda ara, no? Bé, doncs, moltes gràcies per estar aquí, vull dir, i per haver-nos explicat una mica més d'aquesta sardana que podrem escoltar dilluns, i estarem atents de la sorpresa... La sorpresa que ens tens preparat, que ens teniu preparats.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: A tu, Carles. Bon camí.
1: Merci, bona tornada.
0: Vale, adéu. I ara ens n'anem a publicitat.
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: A Carns Anna, la qualitat es nota en cada tall. una carnisseria de les de sempre, amb productes naturals, ecològics i de proximitat, i un tracte que fa poble. Vine i descobreix el gust de la tradició catalana cada mossegada. Carns Anna, al carrer Alcalde Vendrell sense número de Tordera. Més que carn, confiança. Carns Anna us desitja bona festa major.
0: Di sale, perquè sembla italià.
4: Has entrat alguna vegada en el laberint dels tràmits administratius? Formularis, impostos, gestions sense fi... No pateixis. A Gestoria Grimaulet coneixem tots els camins per sortir-ne ràpid i sense estrès. Sigui per la teva empresa o per a tu, nosaltres ens ocupem de tot. Gestoria Grimaulet, la teva sortida del laberint burocràtic. Truca'ns al 937 65 03 67 o vine al carrer Mas Martí 35 i respira tranquil.
5: El descans que et mereixes el trobaràs a OZEN, l'exposició més gran de Tordera per al teu confort. Matalassos, sofàs, canapés abatibles, butaques de relax, somiers, coixins... Tot el que necessites pel teu descans als millors preus. El camí ral 180 de Tordera. OZEN Descans. I fes que els teus somnis, somnis siguin. Bona festa major.
6: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
7: La Xerranca, un espai per afavorir i facilitar el joc. Oferim conciliació familiar on els més petits poden tenir les seves pròpies vivències, experiències i aprenentatge a través del joc. I tallers de dansa creativa on treballen les emocions a través del moviment, taller de zumba kits i taller de pintura amb diferents tècniques, servei d'acollida i menjador i disponibilitat de lloguer de sales per aniversaris, entre altres. La Xerranca, al carrer Doctor Trueta 10 de Tordera i el telèfon 633 05 0016.
8: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
9: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
0: Bé, abans us hem anunciat Sapori de Sale, en realitat no l'hem posada perquè ens hem... us he dit que anava aquell moment, però hem escoltat a la Rafaela Carrà amb una cançó que en realitat ens toca molt de prop avui, que és la de Fiesta, no? Perquè estem de festa. Però ara sí que escoltarem aquesta cançó que us he dit, que parlaven també del mar i de que puja la temperatura del mar, que això no està anant gens bé, no?, amb aquestes temperatures tan altes. I també us torno a recordar que podeu veure a través de Ràdio Tudera i a la retransmissió de l'exhibició de Twirling a les 20:30 des de el pavelló parroquial i a les 22:30 des de les Havaneres amb el grup Peix Fregit, perdó. I després podem a la mitja part hi haurà el tradicional rom cremat, però tot això ho podreu veure i podreu seguir a través de Ràdio Tordera. I ara escoltem aquesta cançó italiana, Sapori di Sale.

0: Bé, abans us he anunciat dient-vos que hi hauria l'exhibició de Turlin, també la podríem la faríem, la retransmetrem a través de Ràdio Tordera, però no és així, m'acaben de comunicar que no, per tant, no, el que sí que retransmetrem serem les habaneres amb el grup Peix Fregit, amb el tradicional a la mitja part el ron cremat i la presentació dels candidats i candidates al pujatge tordarenc. Bé, demà és divendres, tenim el concurs de castells de sorres, el taller de castells que hem dit abans, el cercatasques, que ja, sí, els que hagi tingut ganes de participar i ja haureu tret el vostre etiquet, les barraques, el vespre, el Parc Prudenci Bertrana. El dissabte tenim un torneig, una passejada de motos clàssiques, la baixada de carretons, que a més el regidor ens ha explicat que era una de les activitats que s'havia inclòs senzillament perquè la gent ho ha demanat, que hi ha diferents categories, que hi ha el Pilar, que hem dit abans, que hem parlat amb en Jan Serra, el president de la Colla Castellera, de l'Almaresme. També el dissabte, al vespre, continuem amb les barraques. El diumenge tenim el torneig de bitlles. També tenim el Cercavila, a càrrec del pobillatge tordanenc, la Colla de Geganters i Gallers, l'elecció de la pobilla, el pregó de festes, que com ja sabeu, serà a través de la nostra dansa, que a més tindrem una sorpresa, que això ens ho ha avançat en Carles Jopart, el correfoc amb la Colla de Diables, també una altra vegada les barraques, i el dilluns, el dia de Sant Bartomeu, pues, com sempre, la carrera del cos, l'ofici solemne, el tradicional festival de patinatge artístic, i ja dilluns ja tindrem a la pista un concert amb l'Orquestra La Nova de Blanes, i al passeig fluvial tindrem els focs artificials amb la pirotècnia valenciana, el dimarts 25 a la pista, el concert amb l'orquestra salvatana, l'audició de sardanes de la cluenda de l'edició, la 49 edició del curset de sardanes, el ball de nit, el ball de fanalet, que és una altra cosa nova d'enguany, és a dir, el ball del fanalet, aquell que s'ha d'encendre, que és molt xulo, a més, i el dimecres, com sempre, per acabar aquesta festa major, el sopar popular, que segurament que ja haureu tret els tiquets per poder participar-hi. Bé, des d'aquí anem acabant avui amb aquest programa que hem dedicat bàsicament a la festa major, i que des d'aquí volem pues, agrair-vos i desitjar-vos una molt bona festa major, que us ho passeu molt i molt bé, que participeu en totes les coses que es vinguin de gust. Ja sabeu que podeu triar i remenar, teniu el llibret en el que podeu consultar totes aquestes coses que es fan durant aquests dies, i a més recordeu que hi ha una plana en la que ens diu que hem de fer una sèrie de bones pràctiques per poder gaudir de les barraques. Per tant, llegiu atentament aquestes bones pràctiques, diu que és el que s'ha de saber per gaudir d'unes barraques divertides, cíviques i segures. I res més, doncs desitjar-vos molt bona festa major des d'aquí, i a més escoltem una cançó que ens sembla que tocava, que és una cançó d'en Serrat que parla de la fiesta, no, parla de la fiesta del dia de Sant Joan, però és igual, perquè al cap i a la fi és una festa, que també en posen banderoles al carrer, totes aquestes coses, i escoltem per acabar aquest programa aquesta cançó. I com sempre us espero el proper dijous a l'ombra dels tilers, aquí a Ràdio Tordera, per parlar-vos com sempre de coses de tipus cultural que a més passen en el nostre poble i que ens omplen d'alegria i de diversió. I com sempre agrair també a en Pons a la seva col·laboració aquesta tarda, perquè hem tingut moltes trucades, molta gent aquí en el programa, i hem hagut de fer pues, estar molt atent a que tot marxés perfectament. Doncs bona festa major i fins dijous vinent. Adeu i escoltem en Serrat.
1: De gloria a Dios en las alturas recogieron las basuras de mi calle ayer oscura y hoy sembrada de bombillas.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Infopodcast Tordera.
1: Benvinguts i benvingudes. Les tres paraules del dia són vespre, edició i sopar. Vespre, la Cobla Bisbal Jove posa la música a l'audició de sardanes d'aquest vespre a les escales de l'Església i la plaça de la Concòrdia s'omplirà avui de rima des de les 5 de la tarda fins a les 7 del vespre amb una classe magistral de country. Edició, el Memorial Josep Barceló estrena la primera edició de la Caminada Nocturna dels Quatre Veïnats i la tercera edició del Novadis es tanca amb un èxit absolut de participació i molta igualtat. Sopar, el sopar popular exhaureix les entrades i obre una gran nit de cloenda a la pista de l'Amistat. Avui és dimecres 26 d'agost de 2026 i és el Dia Mundial de l'Actor o l'Actriu. El sant del dia és Santa Teresa de Jesús Jornet i Ibars. Va dedicar gran part de la seva vida a cuidar de persones grans sense recursos i va fundar una congregació dedicada a aquesta tasca. L'aniversari famós, l'actor Macaulay Culkin fa 46 anys, conegut mundialment per ser el protagonista de Sol a casa. Els comptes enrere per l'inici de curs escolars a Catalunya queden 13 dies. El curs 2026-2027 començarà el 8 de setembre per la majoria d'alumnes. L'11 de setembre, la Diada de Catalunya, falten 16 dies. La previsió del temps a Tordera, avui un cel força ennuvolat amb temperatures al voltant d'entre els 19 i 28 graus. Demà continuaran aquests intervals de núvols amb una temperatura màxima propera als 28 graus. La notícia curiosa, avui se celebra una de les festes més curioses i conegudes del món, la Tomatina de Bunyol. Milers de persones participen en una enorme batalla de tomàquets on s'arriben a utilitzar fins a 150.000 quilos. La dita de l'agost, a l'agost a la setja és fosc i fem un cop d'ull a l'hort perquè és un bon moment per collir tomàquets, que encara estan en plena temporada. També es poden començar a preparar cultius de tardor com ara enciams, escaroles o espinacs. La farmàcia de guàrdia d'aquesta setmana és la farmàcia Lucea, al carrer Amadeu Vives. La recollida d'escombraries a Sant Daniel trucant prèviament al 93 765 31 51 i el repartiment d'aigua potable a Masmora encara hi és els dimecres de 7 a 8 del vespre i els dissabtes de 9 a 2 quarts 11 del matí al local social. L'estat del riu no hi ha acabat, l'està sec, no hi ha defuncions avui i comencem amb les efemèrides perquè fa 10 anys INC Tordera posava a la venda els tiquets per anar a la mobilització de l'11 de setembre. Fa 5 anys Pere Cot tornava

0: Aquí tengo un programa
1: Thank you.

Thank you.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

Entre los cielos con producción, ganó 850 centavos.

Thank you.

Yeah,

Sbagliato.

Radio Tordera.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar. Prometo.

107.1 FM. Radio Tordera. Sense 107.1 FM.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

take your love to town. For God's sakes, turn around.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui divendres 28 d'agost de 2026. Arriba l'enquesta ciutadana de la Festa Major de Tordera 2026. L'Ajuntament la crea cada any per saber l'opinió de la ciutadania. El dispositiu de seguretat de la Festa Major 2026 es tanca sense incidents. Aquests dies s'han coordinat policia local i protecció civil en diferents espais del municipi per garantir la seguretat i el benestar de la població. Llini s'estrena a l'escenari de Barraques a la Festa Major de Tordera 2026. El cantant tordarenc marca el 2027 com la data de consolidació del seu projecte musical. I coneix el nou pubillatge amb Marc Gras d'Areu i Berta Mercader com a pubilla. Ariadna Ros i Gerard Mercader agraeixen aquest any i deixen pas a la nova representació del pubillatge tordarenc 2026-2027. Primeres incidències a la línia R1 després dels mesos de temporada de turisme. Tant dimecres com dijous van haver-hi retards i afectacions per a diferents danys a les infraestructures. El Memorial Josep Barceló estrena demà la primera caminada nocturna dels quatre veïnats. La cita esportiva recorrerà 10 quilòmetres aquest dissabte a partir de 8:45 del vespre. I avui tindrem un temps diferent al d'ahir, amb un dia marcat pels núvols, un dia nuvolat amb temperatures que baixaran lleugerament amb mínimes de 21 graus, per tant refrescarà, i també amb màximes de 29. De cara a demà i al cap de setmana trobarem més sol i a la propera setmana podríem trobar algun petit ruixat.
0: Serveis informatius de Ràdio
2: Bon dia, obrim per vacances.

De tots els amors d'estiu que hi ha hagut a tota la vida cinematogràfica, nosaltres avui ens quedem amb el de gris, cinematogràfic i teatral, perquè, de fet, la pel·lícula, que potser és la que tots ens ha vingut al cap quan hem sentit aquesta cançó, amb l'Olivia Newton-John, amb el John Travolta, fantàstics i estupendos, tots dos amb moments mítics i icònics ja del cinema i de les nostres retines, doncs la pel·li que va estrenar-se a Amsterdam, estic llegint, el desembre del 1978, o sigui, imagineu-vos a Amsterdam i, a més, a l'hivern, en ple hivern, en ple Nadal, el desembre del 78, estava basada en un musical que ja es deia Gris i que ja rolava des del 1972. Per tant, ja us dic, escena teatral, escena cinematogràfica, amor d'estiu. Així comença Gris, amb un amor d'estiu que després té continuïtat al llarg de l'hivern, perquè, bé, recordeu, no?, una mica la història, és el Dani Suco, que és una mica macarrilla, ell, amb el seu grup d'amics tots, interessats pels cotxes i poca cosa,

entre les dos, no? Els dos grups d'amics, i en fi, una pel·li molt divertida, un musical, això sí, però tota una referència, no només cinematogràfica, sinó també, doncs, referència pel que fa al món dels musicals. Amb Gris, amb aquest Summer Loving, hem volgut començar avui un programa que promet.

0: havíem d'escoltar aquest final. De fet, teníem els tècnics cantant a pulmó, perquè aquesta cançó se la sap tothom. Bé, no sé, perquè el Jordi és molt jovenet, eh? Ai, Jordi Mariscot, Cardedeu, bon dia.
1: Primer de tot, bon dia. I segon, jovenet, jovenet, ja no sé, jo si
0: no
1: ja em queixaria.
0: Eh? Què tal, què tal?
1: Ah, doncs mira, de Cardedeu estem molt, molt bé, tots molt enamorats aquí a Cardedeu.
0: Sí? A l'estiu, sí, sí. A l'hivern, m'escoltes tota hora.
1: És l'estiu, és, bueno. Ah, doncs bueno, tal com has explicat, aprofitem una mica que anem a dir espiritualment a la setmana que ve, ja és setembre, ja espiritualment s'acaba l'estiu, per preguntar-li a la nostra audiència avui per als amors d'estiu, amors que hagin viscut, no cal que sigui aquest estiu, que ens expliquin històries, que ens expliquin bueno, a les seves experiències relacionades amb els temes d'amors d'estiu.
0: Doncs sí, sí, sí, i convidem, volem moltes veus i molt diferents, perquè sí que tenim moltes veus a vegades al programa d'oients molt jovenets. Jo crec que es viu diferent un amor d'estiu quan tens 16 anys que, no? que quan ets més gran, o recordant els amors d'estiu d'antes, d'abans, que també era
1: diferent. Exacte.
0: Perquè avui no cal que siguin WhatsApp, ni
1: no cal que siguin històries d'aquest estiu passat, poden ser, m'agradaria moltíssim que fossin històries de fa 40 anys de vaig conèixer el meu marit a l'estiu a Calella de Palafrugell.
0: Sí. Segur que n'hi ha d'aquestes, amors d'estiu que després s'acaba consolidant, i bueno, d'altres no, però que després es mantenen en relació, no ho sé, hi ha de tot. Bé, no volem entrar en interioritats, avui, Jordi, no et preguntaré massa coses, tu explica'm el que vulguis, avui és moment que parlin els oients, no? Que són
1: anònims. Avui és moment de donar veu a les històries, acabin bé o no, perquè els amors d'estiu ja és el que tenen, que a vegades potser duren el que l'estiu.
0: Clar. Jordi, com hem de fer per participar?
1: Doncs, com hem estat dient tota la setmana, ens podeu enviar les vostres històries tant per l'Instagram del programa com al WhatsApp del programa, que és el 696-164-665.
0: Molt bé. Doncs vinga, parlarem avui d'amors d'estiu, recollirem les vostres històries, que poden ser melancòliques, poden ser felices, com vosaltres vulgueu, però sisplau, explicar-nos-ho. I nosaltres hem triat aquest tema que ens ha vingut, és el primer que ens ha vingut al cap, el Summer Nights, de fet es diu Summer Nights, de la pel·lícula Gris, però si busqueu amor estiu, és que us surt una quantitat de cançons xules, xules, que vaja, qualsevol hagués pogut arrencar programa, i de fet n'anirem sentint també al llarg de l'Obert per Vacances. Val, Jordi, ens tornem a parlar a les 10.
1: Ens veiem a les 10.
0: Vinga, fins ara.
1: Fins ara.
0: Ara m'han agafat ganes a mi de veure la pel·lícula. Ves que aquesta tarda, com que ja és divendres i comença el cap de setmana, no em posi Gris a tot drap, allò, tranquil·lament, en plan relax, amb una beguda fresqueta i menjant alguna porqueria d'aquelles xules que ja donen a entendre que s'ha acabat l'estrès de la setmana. Un pla pel cap de setmana, veure Gris o qualsevol altra pel·lícula d'aquelles que vulgueu repescar. Vinga, va, que passaran altres qüestions aquí al matí i us les expliquem en forma de breu sumari.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Doncs sembla que aquests dies entra en vigor la nova llei que se'n diu de la jubilació flexible i que regula això, el període de jubilació pretén aportar flexibilitat en quant a dates i d'alguna manera o altra fer que els jubilats doncs, estiguin més actius. Jo us ho dic molt a l'engròs, però ara en parlarem amb un especialista en el tema. Després tindrem 5 minutets per despertar el nostre català amb aquest podcast tan xulo que ens porten sobre la llengua catalana des de la Nova de Reus. Anirem a Girona perquè allà ens estan preparant un seminari de tàctica i tècnica esportiva centrat en l'esport femení, un seminari a nivell internacional que aplega especialistes i segur que ens surten idees molt interessants en aquest sentit. A Premià de Mar ens diuen que aquest cap de setmana se celebra la 53a edició

0: edició, 53 edició, de l'Aplec de la Sardana. Tot una cita de cada estiu a Premià, que nosaltres avui volem visitar. I després, en fent rutes de muntanya, com cada divendres, avui ens perdrem per part del Montnegre, per allà per Tordera. Els companys de Ràdio Tordera ens explicaran ben bé quina és la ruta i què necessitem i quina dificultat té. I acabarem a Rosselló per recomanar-vos que abans de que s'acabi l'estiu heu de provar de fer alguna cosa amb fils. A la botiga Núvols de Fil de Rosselló ho tenen molt clar i tenen, vaja, totes les varietats que us pugueu imaginar per fer costures, per fer brodats, tot el que cal, un projecte molt personal de Rosselló. I així tancarem el programa i tancarem ja la setena setmana. Avui és divendres. Benvinguts a l'Obert.
1: Obert per vacances.

0: Doncs vinga, que anem cap a Girona, com és habitual. Girona FM, saludem el Pau Villafanya. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Doncs mira, a finals de l'estiu i encara hem de lamentar una altra mort a les platges. Ha mort un banyista a la Cala d'Escudelà, a Tossa de Mar.
1: Sí, en aquest cas això va ser ahir. Avui, en aquest cas, ho actualitzem explicant una altra notícia, que és que la Garrotxa reclama que Interior incorpori els 20 Mossos d'Esquadra que es va comprometre perquè són molt necessaris. El Consell Comarcal, en aquest cas, reclama a Interior que incorpori agents perquè, diuen, en falten 14 dels 20 que es van comprometre. El president de l'ENS i alcalde de les Preses, Albert Danés, assenyala que només han arribat aquests agents perquè també se n'han jubilat alguns de més. Danés recorda la singularitat de la Garrotxa, que és una comarca amb una capital important com Olot, que a més té les festes d'altura a l'horitzó, i la resta de pobles petits disseminats que cap té policia local pròpia.
0: Tens raó, Pau, estava a tenir el guió obert d'ahir. Tenia el guió obert d'ahir, em sap greu. Gràcies per la rectificació. Ara sí, amb el guió correcte us expliquem també que queda desmantellat un cultiu de 721 plantes de marihuana en una casa de Llers, on vivia una parella amb els fills menors.
1: La investigació va començar a l'abril i va culminar el passat divendres en una operació durant la qual van fer una entrada i registre a la casa. Segons informa la Guàrdia Civil en un comunicat, a l'immoble hi vivia una parella amb els fills menors i els investigadors atribueixen als dos adults el cultiu, la cura i la custòdia de les plantes. Els agents també van detectar que tenia la llum punxada. La Guàrdia Civil ha detingut a l'home, de 39 anys, i investiga també la dona, de 33, per delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric.
0: I el Festival Temporada Alta, que celebra 35 anys amb una edició que comptarà amb 91 espectacles, 21 coproduccions, 22 estrenes absolutes i que s'estendrà per 9 municipis catalans.
1: El festival vol reafirmar el fet de ser un punt de trobada entre la creació internacional i el talent del país i entre grans figures consagrades i les noves veus de l'escena contemporània. Durant aquests 35 anys, el festival ha comptat amb 2.253 espectacles, 517 produccions, 1.006 estrenes i més d'un 1.300.000 espectadors. L'espectacle inaugural serà l'estrena a l'estat espanyol de Hasbin, un muntatge del coreògraf Sidi Larbi Charkawi i l'artista de circ i moviment Martin Zimmerman. Narcís Puig és el director de Temporada Alta.
2: Aquests aniversaris ens serveixen una mica per fer una ullada cap enrere i per agafar impuls per anar endavant. I aquestes xifres que heu vist ara projectades ens ho fan petjoca i que ens donen impuls per les 35 edicions següents. Aquest any tindrem un festival com especialment centrat en la creació.
1: Una edició que torna a reafirmar la vocació internacional del festival amb una selecció de 16 espectacles internacionals d'11 països amb 4 estrenes absolutes. Un Temporada Alta d'enguany que serà del 3 d'octubre al 8 de desembre.
0: Falten dies, però val la pena que ens ho mirem i anem agafant entrades ja. Perfecte. Pau Villafanya, moltíssimes, moltíssimes gràcies. Bon cap de setmana.
1: A vosaltres.
0: I des de Cugat Media saludem la companya Eva Garrido. Eva, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Comencem explicant que el govern es reuneix al monestir de les Avellanes per traçar l'estratègia del nou curs polític.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, encapçala aquest divendres i dissabte la cinquena trobada de govern al monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer. Es tracta de la cinquena reunió de l'executiu fora del Palau de la Generalitat aquesta legislatura. D'acord amb l'agenda oficial, a partir de les 12 se celebrarà el Consell Executiu, on fons del govern van explicar que es pretén traçar l'estratègia del nou curs polític i donar impuls a l'acció de govern.
0: I en un altre ordre de coses us expliquem que el Camp Nou s'omple d'estelades en el partit contra l'Atlètic de Bilbao. Això va ser ahir, no?
3: Mm-hmm. El Camp Nou, doncs, aquest dijous es va omplir d'estelades en aquest partit entre el Barça i l'Atlètic de Bilbao en resposta a l'actuació policial de diumenge passat a Elx, on agents de la Policia Nacional van requisar estelades a aficionats blaugranes i van reduir a terra i colpejar un jove que en portava una. Una part de les estelades que se n'ha exhibit, que es van exhibir ahir, les ha distribuït l'Assemblea Nacional Catalana, un total de 10.000 repartides per 3 punts als accessos a l'estadi blaugrana. Ho ha explicat el president de la ANC, Josep Vila.
4: Davant aquestes situacions de catalanofòbia, de xenofòbia, finalment, i de violència absolutament injustificada, pensem que la millor resposta és omplir els estadis amb estelades, amb tota la dignitat, i no només el partit d'avui, i no només el Camp Nou.
3: El Barça ha anunciat també que assumirà la defensa d'aquest menor detingut. La defensa anirà a càrrec del penalista Marc Molins i el Ministeri de l'Interior ha obert una investigació sobre l'actuació de la Policia Nacional a Elx.
0: I tanquem explicant-vos que ha mort un home que va ser agredit per dues persones a casa seva a Torelló.
3: L'home de 64 anys que va ser agredit per un home i una dona la matinada del 10 d'agost a casa seva a Torelló ha mort a l'hospital, segons ha pogut confirmar l'Agència Catalana de Notícies. Els Mossos van rebre l'avís per un robatori a un domicili. Quan van arribar, van trobar l'home ferit molt greu. L'endemà van detenir un home de 46 anys i el dia 12 d'agost una dona de 50. La secció civil i d'instrucció del Tribunal d'Instància de Vic va acordar presó provisional comunicada i sense fiança per tots dos. En aquell moment, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va informar que la causa estava oberta per assassinat en grau de temptativa, simulació de dret i lesions doloses. La investigació descarta que el mòbil de l'agressió sigui el d'un robatori.
0: Doncs aquestes són les notícies que ens duen a terra barcelonina des de Cugat Media. Eva Garrido, gràcies.
3: A vosaltres.
0: Bon cap de setmana també per la Eva i ja li desitgem, de fet, avui a la companya Maria Lara, que ens saluda des de Terres Lleidatanes, Emunt. Maria, bon dia.
5: Què tal, Núria? Un plaer, benvinguda també.
0: Et quedes tot el que queda de programa tota la setmana que ve o és només avui que l'Arnau fa festa?
5: És només avui, que ens ha demanat un favor, així que ens toca complir.
0: S'ho mereix, que porta un ritme intensat, bueno, com tots, eh? Com tots a Emunt, no? De fet.
5: I tant.
0: Vinga, va, que comencem explicant que avui fa 9 mesos, ja 9 mesos, que es va detectar el primer cas de pesta porcina africana a Collserola, una crisi que ha afectat especialment el sector porcí.
5: Així és, Núria, i és que comencem amb un bloc del primer sector, perquè sí, com deies, fa 9 mesos que estem en lluita amb la pesta porcina africana arreu del territori, però és que Lleida és on es concentra pràcticament el 64% dels porcs que s'engreixen a Catalunya. Unió de Pagesos calcula que el sector ha deixat d'ingressar, atenció, 222 milions d'euros durant aquesta crisi. Les cotitzacions han estat bona part d'aquest període per sota dels costos de producció que el sindicat situa actualment en 1,35 euros per quilo. Segons l'últim informe de la Generalitat, les pèrdues del sector van ser de 9 cèntims per quilo al juliol, després d'arribar als 33 cèntims al gener i febrer. En les últimes setmanes, però, el preu del porc viu ha repuntat també a Mercat Lleida i s'ha situat entorn dels costos de producció habituals. La crisi també ha afectat el comerç exterior amb el tancament de mercats com el Japó i també una major pressió sobre els mercats europeus.
0: Parlem ara d'agricultura i és que la Conselleria d'Agricultura ha plantejat a les organitzacions agràries una nova estratègia per tal de combatre la plaga de conills que afecta els camps a la demarcació de Lleida.
5: L'objectiu és estendre a més municipis les caceres intensives que s'estan fent aquest estiu amb actuacions al Segrià Sud i l'Urgell en coordinació també amb les àrees privades de caça i els agricultors. D'altra banda, les organitzacions agràries reclamen un pla estable i basat en dades amb actuacions planificades i publicació també periòdica dels resultats. També demanen que les caceres intensives, volíem dir, arribin a més zones a banda dels camps de cultiu, com per exemple als voltants d'autopistes i vies fèrries, on actualment només pot actuar l'administració amb autorització. El sector agrari recorda que durant 4 mesos, al 2025, es van capturar 30.400 conills, més de 600 al dia.
0: Déu-n'hi-do. Vinga, va, i per acabar, la Maria i jo ens posem una mica bruixes, perquè Cervera ja està llesta per l'Aquelarre.
5: Així és, eh? L'Aquelarre de Cervera arriba aquest cap de setmana a la 49a edició, una edició especialment simbòlica, perquè coincideix també amb el mil·lenari de la ciutat i que tornarà a omplir la capital de la Segarra de bèsties, diables i centenes de participants. No sé, Núria, si has tingut l'oportunitat d'anar-hi, però...
0: No,
5: durant...
0: mai. Però
5: aquest cap de setmana,
0: eh? I vaig, aquest cap de setmana
5: és impressionant, eh? I és una de les festes que no poden faltar aquí a la demarcació. Doncs aquest cap de setmana els visitants, si vas, Núria, doncs hi trobareu espectacles de carrers, cercaviles, propostes de cultura popular, música en directe, a banda també de múltiples espais d'artesania i gastronomia. Això és tot el que podeu trobar si aneu algun dia a la Quelarre de Cervera.
0: És increïble perquè és això, eh? Ja ara surten, que dius, durant l'estiu hem estat de festa, però és que al final de l'estiu, començament de tardor, surten festes majors a Esbojar. Errades per tot.
5: Ara comencen, també.
0: Ara es revifa tot, com si no haguéssim de començar curs ni res, no?
5: Exacte.
0: Com si encara estiguéssim de vacances. Molt bé.
5: Exacte.
0: Maria Lara, des d'Emunt FM, moltíssimes gràcies, companya. Bon cap de setmana.
5: Gràcies a vosaltres. Bon cap de setmana. Adéu a tots.
0: Anem coneixent, ja ho veieu a poc a poc, eh? Els companys i companyes, els periodistes que fan possible l'Obert per Vacances i que treballen a vegades davant del micro, moltes vegades darrere, perquè això sigui possible en qualsevol de les ràdios locals que teniu això a prop de casa. No a prop, sinó que avui la tenim una miqueta lluny, però no us notarà gens, eh? Saludem la Marina Pérez Got. Marina, bon dia.
6: Bon dia.
0: La Marina parla en nom de Tarragona i aquí ja estem també amb la vista posada en Santa Tecla, tot i que encara oficialment queden un parell de setmanes. Mira, avui hem sabut que els portants dels gegants moros i dels negritos seran els perpetuadors de la Santa Tecla d'enguany.
6: Sí, ja saps, com bé deies, acaba l'estiu, però a Tarragona comencem festes i la ciutat els atorga el més alt reconeixement festiu als portants d'ara i també als d'abans. Noms d'abans com els del Mangarro, el Fava, el Toreo, el Llarg, el Titella, el Calent, el Bufas, el Pajares, el Petit i d'altres de més actuals com el Gordete, els Carnissers, els Algar, el Maginet, el Paio Xavi, l'Alejandro Bufas, el Juanito o el Miguelín.
0: Tots són noms de persones, són renoms de geganters, no?
6: Exacte, del col·lectiu conegut i estimat pels amants de la festa. Miquel Ximenis, president dels portants, ha agraït el suport i l'acompanyament dels tècnics de cultura i s'ha mostrat orgullós d'haver fet relleu a tots els gitanos que han estat amb els gegants. L'escoltem.
7: I està orgullós, i nosaltres d'ell, perquè, clar, nosaltres som geganters, però nosaltres no seríem geganters si no tinguéssim tots aquests avantpassats. Aquests avantpassats, els nostres avis, els bisavis, els nostres tatarabuelos, els nostres tiets. Si nosaltres, ells no haguessin sigut portadors, nosaltres avui dia no sabríem res dels gegants. Estaríem molt pendents de la nostra cultura gitana, però no sabríem res d'una altra part d'aquesta cultura gitana, que són els gegants de Tarragona. Llavors, nosaltres no tindríem ni idea, aniríem a veure les processons per Sant Magí, per Santa Tecla, però miraríem uns gegants i diríem figures grans, s'ha acabat.
6: I precisament, Núria, també el cartell de Santa Tecla d'enguany està dedicat als 175 anys dels gegants moros i també vol posar en relleu el seu compromís amb la festa.
0: Ens farem una miqueta pesats, som així a Tarragona amb el tema de la festa de Santa Tecla, no us l'acabem, ja aviso pels propers dies, però a la demarcació, més allà de Tarragona, també passen altres notícies, no?
6: Doncs sí, les empreses asseguradores, ho vam comentar una mica ahir, el programa van desbordades per les reclamacions a causa del fort temporal a Tarragona, que a efectes pràctics, segons els meteoròlegs, va ser una supercèl·lula, una mesocicló, i és que les destrosses són nombroses i es calcula que també quantioses a falta d'una avaluació global.
0: I encara una notícia solidària per acabar?
6: Doncs sí, relacionada amb les festes de Tarragona, els xiquets del Serralleu transforma el padrí del Pilar Caminant, que si per cert no l'heu vist mai, veieu-los, un pilar que baixa des de la catedral de Tarragona fins l'Ajuntament, en una iniciativa solidària en benefici de l'ELA. La Fundació de la Miquel Valls serà la primera entitat padrina i els 500 metres de recorregut es convertiran en l'objectiu de recaptació.
0: Ostres, és la primera iniciativa que monetaritza, en plan, amb finalitats solidàries, els pilars caminant, no?
6: Sí, sí, és el primer cop que passa.
0: Això és nou, això és nou. És un element molt tradicional de la festa major. Potser els pilars de les quatre colles castelleres baixant les escales de la catedral i tot el carrer Major i pujant a l'Ajuntament. És un recorregut, doncs, feixuc, però que ells fan com si no res. És un dels actes més participats i, bueno, particular. Jo això no ho havia vist mai, la primera vegada que es recapta fons amb un acte així tan protocolari i tan habitual de la festa. En parlarem, sens dubte. Gràcies, Marina. Perdona, que m'he enrotllat una mica. Estàs bé?
6: Sí, perfectament. Millor que tu, segur.
0: Oh, això ha fet molt de mal. Gràcies, Marina. Bon cap de setmana.
6: Fins ara.
0: Tanquem així la ronda d'actualitat i ara en sí, entrem en matèria amb la primera entrevista del dia.
8: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Avui mateix, aquest 28 d'agost, entra en vigor la nova regulació de la jubilació flexible, una reforma que busca facilitar que les persones jubilades puguin continuar treballant o reincorporar-se al mercat laboral, però sense haver de renunciar completament a la pensió. En aquest sentit, en volem saber més i connectem amb la companya Mariona Jerez, de Ràdio Rubí. Ella està en companyia d'una advocada laboralista, la Pilar Casas, que ens ho pot explicar tot plegat. Hola, Mariona, bon dia.
9: Doncs sí, tinc aquí amb mi a la Pilar Casas, advocada especialitzada en salut laboral i sòcia de la cooperativa Col·lectiu Ronda. Bon dia, Pilar.
10: Hola, bon dia.
9: Per començar, explica'ns una mica què és exactament la jubilació flexible i què canvia a partir d'avui, 28 d'agost.
10: La jubilació flexible és una més de les possibilitats de compatibilitzar la jubilació amb la feina. La jubilació flexible, que és la que ara es modifica la seva regulació, és aquella que et permet, un cop ja t'has jubilat, poder continuar treballant amb una feina a temps parcial. Fins ara, això només es permetia, aquesta compatibilitat, pels treballadors que anaven a compatibilitzar amb una feina a temps parcial per compte d'altra, és a dir, per treballadors per compte aliena. El que fa la nova regulació que aprova aquest nou Real Decret 416/2026 del 27 de maig i que entra en vigor avui, és que amplia aquesta possibilitat també als treballadors per compte d'altri, per compte propi, és a dir, pels autònoms. Permetrà als autònoms que des de que es jubilen puguin compatibilitzar la seva feina amb una feina autònoma. Què passa amb la jubilació flexible? Que aquesta compatibilitat suposa que tu passes a cobrar la part proporcional de la jubilació per la jornada que no treballes. No sé si m'estic explicant més o menys bé. Si jo treballo en una jornada de 60%, doncs cobraré el 40% de la jubilació. Vale? Uh-huh. Sí? I pel que és treballador autònom, aquesta compatibilitat suposarà que mentre treballi com a autònom cobrarà el 25% d'aquesta pensió de jubilació. Hi ha hagut fins aquí més o menys, uh-huh. Això és el genèric, eh? La primera modificació important és aquesta incorporació de les persones autònomes, aquesta possibilitat de jubilació flexible. Ells ja podien compatibilitzar la jubilació amb la feina, però amb la jubilació activa, que només es pot iniciar quan portes un any jubilat.
11: Deixa'm que et pari un moment... quina és la diferència, així, per tothom, així, que ens orientem una mica, quina és la diferència entre jubilació flexible, activa i parcial?
10: Vale, bona pregunta. Aquest examen. Mira, la diferència, la parcial és que tu estàs treballant en una feina i el que fas és et jubiles, però continues amb aquesta feina reduint la teva jornada i redueixes la teva jornada entre el 25 i el 75%. Però... un cop jubilat, continues treballant. La jubilació parcial també es pot fer abans de l'edat de jubilació, perquè en aquest cas l'empresa haurà de subscriure un contracte de relleu per suplir la jornada que tu deixes de treballar. Però la parcial és, continuo a la mateixa feina, redueixo la jornada en aquesta feina i jo ja m'he jubilat. No és que continuï treballant amb reducció de jornada, sinó que em jubilo i continuo amb l'empresa amb aquesta parcialitat de feina, vale? En la mateixa empresa. Sí? Uh-huh. La jubilació activa és la que et permet compatibilitzar la feina amb la jubilació i aquesta jubilació activa ve recollida a l'article, a veure que me'n recordi, 214 de la Llei General de la Seguretat Social i es pot demanar només quan ja hagi transcorregut un any des que t'has jubilat de manera ordinària. Fins fa un temps, per aquesta jubilació activa, només la podien demanar aquells que s'haguessin jubilat amb el 100% de la pensió, és a dir, que tinguessin tot el període de carència, totes les cotitzacions exigides, els anys de cotització exigits, per cobrar el 100% de la pensió. Això es va canviar fa aproximadament un any i ara qualsevol pot accedir a aquesta jubilació activa encara que no t'hagis passat el 100% de la jubilació. Aquesta jubilació activa que es pot activar a partir de l'any és compatible tant amb el treball a temps parcial com a jornada completa. I el que cobres de jubilació són uns percentatges que venen a l'article 214.2 de la Llei General de la Seguretat Social, depenent de si demores un any, dos anys, tres anys, quatre anys o cinc anys la jubilació definitiva. Uh-huh. Vale? Si continues compatibilitzant. La jubilació flexible ve a ser més o menys el mateix, però no has d'esperar aquest any. I només es pot amb una compatibilitat amb una feina a temps parcial. No podries fer una jubilació flexible amb una jornada completa.
11: Vale? Vale.
10: Fins ara hi havia un benefici molt important en la jubilació flexible respecte de l'activa i per això podíem aconsellar la jubilació flexible, que era que la gent que podia fer aquest tipus de jubilació flexible amb aquests contractes a temps parcials, quan acabava el contracte a temps parcial es recalculava la jubilació i es tenia en compte el temps que havies continuat cotitzant per millorar la teva pensió. És a dir, uh-huh. Si tu havies estat compatibilitzant 10 anys, doncs aquests 10 anys servien i les bases de cotització per poder millorar una pensió que igual t'havia quedat una miqueta baixeta. Això, per desgràcia, el Real Decret expressament ho elimina.
11: O sigui, ara...
10: I aquest era un benefici molt important de la jubilació flexible. Uh-huh. Digue'm.
11: O sigui, ara el que cotitzis després d'aquesta jubilació, quan agafes la jubilació flexible, no t'ajuda en la teva pensió, o sigui, no et millora la situació que ja tenies prèviament.
10: No. Exacte, només millorarà en el cas d'aquelles persones que hagin optat per aquesta opció de jubilació flexible, que s'haguessin vist abocats a la jubilació forçosa per causa no imputable al treballador. Per exemple, un acomiadament col·lectiu, per exemple, un acomiadament objectiu, o sigui, qualsevol causa que t'hagi portat a l'acomiadament, que és, a la jubilació que es diu no voluntària, la jubilació per causa no imputable al treballador, aquesta sí que podrà veure recalculada la seva jubilació amb la feina que faci. Tota la resta ja no. Clar, això és un perjudici respecte al que hi havia abans. Abans, mirant-ho més en detall, és molt més beneficiós per la persona esperar aquest any i demanar la jubilació activa, que cobrarà més percentatge de jubilació i que, a més, aquests percentatges de jubilació es van, del que cobres de la jubilació, van ampliant-se cada any que vas allargant la compatibilitat i vas cobrant cada cop més, que no la jubilació flexible, que, a més, la millora més important que tenia l'han eliminat. Després també hi ha una cosa, però això és tant per la jubilació activa com per la flexible, que és que la compatibilitat de la jubilació amb aquesta feina no és compatible amb el cobrament del complement a mínims. Això què passa? Hi ha molta gent que acollia la jubilació flexible perquè tenia pensions molt baixetes, pensions mínimes, havien cotitzat poc, i igual les tenien complementades a mínims. Doncs ara es diu expressament que no és compatible amb el complement a mínims i, per tant, te l'eliminen de la pensió abans d'aplicar el percentatge de reducció compatible amb la feina que faràs. Ja no serà compatible. Quan deixis de treballar te'l tornaran a pagar.
11: Vale, perdó que et pari un altre cop. Explica'ns també què és el complement a mínims.
10: Vaig explicar
11: així
10: molt ràpid.
11: No, sí, va molt bé, complement... va molt bé.
10: Vale. El complement a mínims de les pensions és perquè a la Llei General de la Seguretat Social, l'article 59, diu que per un tema de la dignitat en el cobrament de les pensions, i això també té relació amb la Constitució espanyola, amb el dret a unes pensions dignes, estableix que s'han de pagar unes pensions mínimes a la gent. Tinguis les cotitzacions que tinguis, hi ha uns mínims que qui genera aquest dret a pensió contributiva tindrà dret a cobrar. En aquest cas, en el cas de la jubilació, hi ha uns mínims establerts per normativa que, en base a aquest article, la Llei General de Pressupostos de l'Estat cada any estableix qui són aquests mínims i, segons si tens cònjuge a càrrec, si ets una persona unifamiliar, si el cònjuge que tens no està a càrrec teu, doncs hi ha uns mínims que tu tens dret a cobrar. Si jo he generat una pensió contributiva per la que he cotitzat el que he cotitzat i m'ha quedat una pensió de 700 euros, estic casada però el meu marit no està a càrrec meu, jo tindria dret a una pensió, per posar-te un exemple, de 888,70 euros. Si la que jo havia generat era de 700, jo puc demanar aquest complement de mínims perquè m'arribin a pagar fins als 888,70. Et complementen aquesta pensió, aquesta quantia mínima. Bé, doncs aquest complement a mínims no serà compatible amb la jubilació flexible com tampoc ho és amb la jubilació activa. Quan tu compatibilitzes amb la feina, has de tenir en compte que de la jubilació que cobres, si cobres complement a mínims, te'l descomptaran.
11: Vale, i aquesta jubilació flexible pot ser que les persones que tenen pensions insuficients i que realment pues, no poden viure ni amb aquest complement a mínims, es vegin obligades a continuar treballant passada una edat òptima?
10: Clar, aquest és el risc d'anar allargant les edats de jubilació i no posar el focus en la millora de les pensions que es cobren. Quan posem el focus en incentivar la permanència en el món laboral i, per tant, incentivar que la gent continuï treballant, el que estem abocant és que la gent que té pensions més baixes es vegin obligats, per una qüestió de necessitat, a continuar treballant. Això segurament difícilment o rara vegada ho trobarem en gent que cobra pensions màximes. O sí, depèn de les diferències amb els salaris que cobraven, però és més habitual veure abocats a gent que té una pensió insuficient, veure'ls obligats a haver-se d'incorporar al mercat laboral i a fer compatible de qualsevol de les maneres possibles la pensió que estiguin cobrant baixeta per complementar aquests ingressos i poder arribar a final de mes. Per tant, fer tots aquests canvis que, per una part, faciliten, doncs, si un autònom vol continuar amb el seu negoci i no vol deixar la fe, vol fer un negoci nou, perdona, i no vol deixar de treballar i es vol mantenir actiu, que ho pugui fer, però també hem de tenir en compte que això és una arma de doble filo, que el que pot fer és que gent es vegi obligada a optar per aquestes compatibilitats de pensions amb feines només per una qüestió de necessitat. El que s'ha de fer és això, conjuntament amb polítiques de millora de les pensions que s'han anat fent i han millorat molt els darrers anys, però encara poden millorar molt més, perquè seguim tenint unes pensions molt baixetes. Ara té ja la jubilació mínima, són 888 euros. Avui dia, qui viu amb 888 euros al mes? Per tant, tot això s'ha d'intentar millorar alhora que s'incentiva, doncs, que la gent continuï treballant, que la gent pugui continuar, si es vol mantenir actiu, mantenint-se actiu, i alhora que també es fan polítiques suficients perquè les noves generacions també puguin accedir al mercat laboral amb dignitat laboral, amb dignitat social, i que es pugui incentivar aquesta equitat intergeneracional. Que una cosa no comporti que després perjudiquem per l'altra banda de la piràmide.
11: I així, per acabar així, en molt curt, si haguessis de donar un consell a una persona que es planteja la jubilació flexible, què li aconsellaries que consideris abans de prendre la decisió?
10: Són molts factors. Això, nosaltres quan fem aquest assessorament el fem molt individualitzat, perquè entren des de factors personals, socials i econòmics, a factors purament tècnics. Evidentment, tècnicament has de valorar si et surt més a compte la jubilació flexible que l'activa, o que potser la parcial, si encara estàs treballant amb la feina, si vols continuar treballant o no i vols millorar aquesta pensió. Bueno, pues, o si t'interessa més continuar treballant i accedir a la demorada. La demorada, que no n'hem parlat, perdona, però és que et va afegint un complement a la jubilació per cada any més que allargues l'edat de jubilació, sense jubilar-te a l'edat que et toca. Aleshores, bueno, doncs s'ha de mirar cas per cas i tenir en compte també com a advocats no només el que és més bo per ells des d'un punt de vista purament tècnic i econòmic, sinó també personal, social i des d'un punt de vista d'ells, doncs això, de com podran arribar a final de mes i com podran fer la seva vida i què els hi pot interessar més.
11: Vale, doncs moltes gràcies, Pilar Casas, per aquestes explicacions i per estar aquí amb nosaltres avui.
10: Moltíssimes gràcies a vosaltres, Mariona, per demanar-nos aquesta entrevista.
0: I moltes gràcies, Mariona Jerez, des de Ràdio Rubí. Una abraçada forta i bon cap de setmana, també. D'un tema de la jubilació a un altre tema. Torna aquesta píndola de la Nova de Reus, el David Fernández, sobre el català, Desperta el català. És allò per fer-nos conscients, de que a vegades anem a buscar paraules en altres llengües i no acabem d'utilitzar la nostra, la catalana, i realment tenim paraules per tots. Al final d'aquest estiu esperem haver après una mica a parlar millor la llengua catalana. Vinga, va, converses d'aquelles que escoltem així mig d'amagatotis entre el David Fernández i l'Agnès.
12: Escolta, ja has inflat els globus?
13: Sí, ara només falta decorar una mica.
12: Perfecte. Jo he comprat un munt de merchandising aquí baix a la botiga.
13: Vols dir material de la festa, no?
12: Sí, suposo. Gorres, adhesius, polseres d'aquelles de colors...
13: Doncs això és material promocional o simplement el record de la festa.
12: Ja, però merchandising queda més...
13: Més anglès.
12: Sí, no t'ho negaré.
13: A més, fixa-t'hi que si dius material promocional, tothom sap de què parles. Però també s'ha introduït la paraula merchandatge, si vols.
12: Ah, doncs mira, ja tenim el material promocional o el merchandatge a punt. Buf, avui tinc unes agulletes, em fa un mal.
13: Unes agulletes?
12: Sí, ara m'has fet dubtar. En tinc, t'ho asseguro, no t'ho he dit bé.
13: En català n'hem de dir cruiximents.
12: Cruiximents? Aquesta sí que no l'havia escoltada mai, Agnès. Però agulletes, tothom diu agulletes, no?
13: Sí, però en català, d'aquest dolor muscular de l'endemà d'haver estat fent molt d'esport, en diem cruiximents, o n'hem de dir cruiximents.
12: Doncs bé, tinc molts cruiximents per tot arreu.
13: Això vol dir que ahir vas treballar de valent.
12: O que ja no tinc 20 anys. Agnès, corre, que perdrem l'autobús.
13: Vinga, va, a veure si l'atrapem.
12: Uf, hem arribat a temps, eh? Pels pèls, quin agòbio.
13: Sí, sí, però... David, millor dir-ne quin patiment.
12: Carai, no perds mai pistonada, eh? És veritat, Agnès. Patiment.
13: Patiment, o quin neguit, si encara és abans que passi res.
12: Mira, m'agrada patiment, o potser també podria ser angoixa, en segons quins contextos, no?
13: Sí, són dues paraules molt nostres.
12: Doncs això, quin patiment o quina angoixa que fa això de córrer darrere de l'autobús. Apa, aquí l'àrbitre s'ha columpiat.
13: David, deus voler dir que s'ha equivocat.
12: Sí, vaja, que ha fet una mala decisió.
13: Exacte.
12: És que quan m'enfado em surt el que em surt.
13: Bé, com a tothom, de fet.
12: Bé, avui intentaré controlar-me perquè et tinc al costat, que si no...
13: I això sí que serà notícia, David.
12: Ai, mira quina bona pinta que fan. Vols que comprem alguns tomàquets per aquest vespre?
13: Sí, i després podem anar per formatge.
12: Ai, ai, ai, ai, ai, Agnès.
13: Què passa, David? Que no t'agrada el formatge, pas?
12: Sí, sí, sí, sí, m'agrada molt el formatge, però a per formatge, vols dir que hem d'anar a per formatge?
13: Ui, és veritat, m'has enganxat.
12: En tot cas, podem anar a buscar formatge.
13: Veus, avui estàs expert, ho he fet expressament, eh?
12: Sí, segur, segur, segur. Això demostra que no sempre m'equivoco jo, Agnès.
13: Sí, sí, això ja ho he vist, ja ho he vist.
12: És que em vas entrenant i al final, mira, em tornaré un expert.
13: I ara em vigiles tu i tot a mi.
12: Això és perillós, eh?
13: Molt.
12: Mira, ja tinc la feina feta, ja m'he apuntat.
13: Doncs jo també.
12: Però jo vaig tranquil·lament, eh? Només vull participar, no penso pas competir, eh?
13: Tranquil, jo també vaig amb aquesta intenció. I això penso que ja està molt bé.
12: Per cert, saps si hi haurà algun speaker aquest any?
13: Doncs no ho sé, però diria que més aviat, en tot cas, hi hauria algun locutor o un presentador, segons què faci.
12: Veus, aquesta sí que la sabia, però tenim tan normalitzat això de dir speaker quan hi ha algú parlant en algun acte, que mira, m'he equivocat.
13: Sí, i ja saps que no sempre cal dir-ho en anglès, que també tenim paraules en català per expressar les coses.
12: I si anima la gent?
13: Bé, si anima la gent, aleshores hauria de ser animador.
12: Caram, tu, quantes opcions? Agnès, vine, vine, vine, t'he d'explicar un cotilleo. És molt, molt heavy, eh?
13: Un què, David? És molt què?
12: Un cotilleo.
13: Vols dir una xafarderia?
12: Sí, un coti, com diuen els detallets.
13: Sí, però els músics són músics.
12: D'acord, una xafarderia, però t'he d'explicar una xafarderia que és molt, molt heavy. Et posaràs les mans al cap, t'ho asseguro.
13: En tot cas, David, molt forta, molt destacada.
12: Ja, però és que és molt heavy. Ja sé que heavy no és correcte, però mira, tothom ho diu així i em surt així, sona bé.
13: Bé, si fos música sí que estaria bé dir-ho així, ja ho saps, heavy metal, però si no, cal buscar altres paraules, em sap greu. Però va, digues-me la xafarderia.
0: Doncs ja hem despertat una miqueta més el nostre català, hem pres bona nota de tot plegat, a veure si, sí, després posar-ho en pràctica no és tan fàcil, eh, nois? Però bé, gràcies en tot cas pels consells a l'Agnès Toda i al David Fernández de la Nova de Reus. Seguim endavant i ara, des de Reus, marxem cap a Girona. Marxem a Girona per parlar d'esport, però des d'una passant molt concreta, la formació dels més joves. Entre els dies 7 i 8 de setembre, això és aquest cap de setmana, no l'altre, Banyoles acollirà la novena edició del Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica Esportiva. L'organitza la Universitat de Girona i enguany se centra en com haurien d'entrenar les esportistes joves. Per tant, ens centrem en l'esport femení. A més, aquesta edició coincidirà amb el segon Seminari Internacional FemCoach, un projecte europeu que treballa per impulsar, com dèiem, el lideratge femení en l'entrenament esportiu. Vinga, va, que en parlem de tot plegat amb el Pau Villafañe, Girona FM. Pau, hola de nou, bon dia.
1: Hola de nou, Núria.
0: Què deia, quan et deia bon cap de setmana, jo una veueta en el meu interior deia no, si és que el Pau no marxa avui encara. No, no.
1: Sí, a mi m'ha sorprès una mica, però dic, bueno, ja després tornarem a parlar.
0: Pau, amb qui estàs per parlar d'aquest seminari?
1: Doncs mira, tinc aquí ara mateix els estudis de Girona FM, la Raquel Font, que és la directora de la Càtedra d'Esport i Educació Física, així com també Centre d'Estudis Olímpics de la Universitat de Girona, perquè ens expliqui una mica millor en què es basarà el que seria, diguem-ne, un seminari que està conformat per dos a la vegada, és a dir, són dos, com en aquest cas la novena edició del seminari de tàctica i tècnica esportiva i a la vegada el segon seminari internacional FemCoach, com bé has explicat. Molt bon dia, Raquel.
14: Bon dia, bon dia.
1: A veure, explica'ns una mica, així a grans trets, què s'hi podrà trobar en aquest doble seminari i una mica també el tema que n'hem parlat d'entrenar les joves esportistes, per què heu triat aquesta temàtica.
14: Doncs, bueno, a veure, el seminari és en realitat l'activitat final d'un projecte europeu en el que la càtedra participa des del 2023. Aquest projecte ha tingut diferents fases. En la primera fase vàrem fer un estudi per valorar a través d'unes enquestes que es van fer entrenadores i entrenadors de tota Europa quin era l'estat o quin era el nivell o quines eren les preocupacions de la formació de les entrenadores de joves i ens vàrem adonar, doncs, com ja hipotetitzàvem, doncs, que hi havia mancances importants, no? Que hi havia problemes per accedir, diferències de sou, formació no específica per noies joves o, bueno, una mica anàvem veient que tot això s'esdevenia. A partir d'aquí es va dissenyar amb aquest consorci d'universitats europees, es va dissenyar una formació per entrenadores d'esportistes joves. Aquesta formació s'ha estat desenvolupant durant tot aquest any la formació la vam dissenyar l'any anterior i durant tot aquest any hi han hagut 40 entrenadores d'arreu d'Europa que han participat en aquesta formació. Aquesta formació començava amb un seminari que es va fer a Grècia, Tessalònica, i llavors hem estat fent un curs online a través d'una plataforma concreta, i ara al final es troben totes aquestes entrenadores aquí, entre Girona i Banyoles, després concretarem si vols una mica el programa, es troben aquí una mica per tot allò que ens hem estat dient a través de les pantalles, doncs va, anem a posar sobre la taula a nivell d'experiències, però anem també a escoltar altres experts, anem a aprofundir en aquells temes que han sortit durant el curs. Per tant, una mica, aquest seminari el que pretén és això, però aprofitant aquesta avinentesa, el que pretenem també és que impacti sobretot a les entrenadores del territori i entrenadors que puguin estar entrenant a noies esportistes, no? I per què el tema? El tema bàsicament perquè cada vegada més estem posats, la ciència ens està dient que els nois i les noies, o sigui, entrenar noies, no és només una qüestió d'entrenar diferent, sinó que és una qüestió de saber per què i com hem d'entrenar diferent, no? Tenen una fisiologia diferent, tenen unes necessitats psicològiques diferents, tenen un context social a través d'uns estereotips que les condicionen, etc, etc. Per tant, el que farem en aquest seminari serà a partir de la veu de diferents experts, a partir de la veu de entrenadors, a partir d'atletes han tingut una trajectòria important al llarg de la seva vida, doncs plantejarem quines són aquestes necessitats, val? I per això dèiem, ostres, pensem que és una oportunitat molt bona perquè entrenadores o entrenadors de la província de Girona, de Barcelona, d'on sigui, s'hi afegeixin i puguin conèixer aquest punt de vista que no és el mateix a Catalunya, a Girona, a Espanya, a Cap Verd, a Grècia, a Sèrbia o a Polònia, que és una mica els països que hem estat participant en el projecte.
1: La meva pregunta és una mica quins temes han sortit, sobretot durant tot aquest temps, parlant amb les entrenadores i entrenadors sobre com educar a les joves esportistes, quins temes us preocupen més o hi heu posat especial èmfasi?
14: A veure, bàsicament, temes de fisiologia femenina, val? Molt condicionada en com es desenvolupen i com maduren en diferents moments temporals dins de lo que és la línia cronològica, no? Un noi es desenvolupa més tard que una noia, per exemple, i els efectes d'aquest desenvolupament, d'aquest canvi hormonal, té uns impactes diferents sobre el cos femení, i per tant l'exercici físic que nosaltres fem en funció de l'edat que el fem i el tipus d'exercici que fem té un impacte també sobre el cos femení, que és diferent que el dels nois. Fins avui, però com en tot, s'ha centrat moltíssim l'estudi del cos masculí, i el que hem fet ha sigut fer transferència de totes aquestes dades cap al cos femení, i no és així, vale? Aleshores, una de les coses que ha sortit és l'interès en aprofundir en totes aquestes característiques fisiològiques de desenvolupament i d'entrenament. L'altra, vinculada, que també ens ha sortit ara en el que dèiem, és com hem de dissenyar tasques per aquestes noies, càrregues, intensitats, com comuniquem, és un altre dels temes que ens ha sortit moltíssim, de quina manera comuniquem igual amb nois que amb noies, sembla que no, i comunica igual una entrenadora que un entrenador? També sembla que no. Malgrat tot, aquí hem de tenir molt en compte que la individualització serà imprescindible. No podem generalitzar que totes les noies necessiten el mateix, ni tots els nois necessiten el mateix, ni que totes les entrenadores femenines comuniquen igual i tots els entrenadors masculins igual. No, eh? Sí, tenim molt clar que s'ha d'individualitzar, però sí que hi ha unes característiques que veiem que es donen. I l'altre aspecte que també ha sortit molt és de quina manera podem aconseguir que les noies joves s'adhereixin a l'activitat física. Hi ha un abandonament molt important, més que en nois, o sigui, a l'adolescència tant nois com noies abandonen la pràctica esportiva, però en noies molt més. Llavors hi ha hagut tota una reflexió, un estudi, un buidatge bibliogràfic al respecte de per què això passa i si passa de la mateixa manera a tots els països i per què, no? Una mica són els temes que més han preocupat. A partir d'aquí, què hem fet? Hem portat grans experts en això. Per exemple, hem portat vindrà a fer-nos una conferència, de fet tindrem conferències, tindrem tallers i tindrem taules rodones durant els dos dies que durarà el seminari. Per exemple, ens ve la Núria Puig Brandes, que és la persona que ha sigut responsable dels centres d'estudis olímpics en el Comitè Olímpic Internacional durant els últims anys, i ens parlarà una mica de com afecta aquesta ciència, aquesta part més social, com afecta a les possibilitats de lideratge de les noies. Val? Vindran una noia que és psicòloga esportiva, experta en comunicació, i ens parlarà o ens donarà estratègies, perquè aquesta serà a través de taller, ens donarà estratègies de com podem comunicar amb els esportistes joves i sobretot si són noies a la pista. Llavors ve l'Anna Carceller i l'Esther Morencos, que són grans referents de la fisiologia femenina relacionada amb l'exercici físic, val? Una és a més assessora de la Federació Internacional de Futbol, l'altra és metge de medicina esportiva i és la responsable de l'equip Students First de ciclisme, i llavors ve, hi ha una taula rodona en la que participen en Víctor López, la Zara Ford, l'Esther Morencos i l'Anna Carceller, que discuteixen una mica sobre la importància de treballar en equip, la importància de treballar junts, fisiòlegs, psicòlegs, vale? I què aporta això. I llavors tenim a la Zara Ford, que ens parlarà de com fer el treball de força, que cada vegada tenim més clar que és imprescindible a nivell de salut i rendiment al llarg de la vida, doncs com especificar el treball de força en noies joves.
1: Com conflueix, en aquest cas, aquest seminari més enfocat a les esportistes joves amb el de tècnica i tàctica esportiva, és a dir, amb l'altre, amb la que és la novena edició?
14: Vale. La càtedra bianualment organitza un seminari internacional de tècnica i tàctica esportiva. Aquest any el que vam dir va ser, ostres, en lloc de fer aquest seminari, que sempre ha anat molt enfocat al que era l'aprenentatge, vale? L'aprenentatge de l'esportista, val? Ni diem tècnica i tàctica, que al final és tot l'esport, la tècnica i tàctica inclou l'esport, vale? Doncs el que hem fet ha sigut donar-li aquesta mirada femenina, val? I per tant hem dit, ostres, doncs val, aquest seminari internacional de tècnica i tàctica esportiva que fem cada any, aquest any el focalitzem en la mirada femenina, i és la temàtica que hem escollit coincidint amb aquest final de projecte Erasmus Plus Esport europeu.
1: Per tot el que em comentes, i a veure, no és cap secret, perquè tots en som conscients, hi ha molt marge encara de millora i de coneixement pel que parles de l'esport femení, i fins i tot m'ha cridat l'atenció el tema de la comunicació, que pot ser diferent segurament per noies que per nois. No sé si també fins i tot segons l'esport, que pot també ser fins i tot una mica diferent en aquest sentit.
14: Home, completament. Hem de pensar que hi ha esports on la relació entre l'entrenador i l'esportista és directa, per exemple, un bàsquet, un futbol, un handball, un vòlei, perquè l'entrenador està a peu de pista, però llavors hi ha esports com l'orientació, l'atletisme, les curses de muntanya, que l'entrenador no està en el moment de competir. Llavors la comunicació durant la competició és molt diferent. Hi ha esports en què entrenes en equip i esports en què entrenes de manera individual. Llavors la comunicació també és molt diferent, perquè et dirigeixes diferent si tu només parles a una sola persona o si has de donar uns feedbacks o t'has de comunicar doncs, amb el grup. Per tant, sí, és completament diferent i és important que hi parem atenció.
1: Doncs ja ho hem sentit, els dies 7 i 8 de setembre, el dia 7 en aquest cas a Girona i el dia 8 a Banyoles, podreu gaudir d'aquest seminari internacional Fem Coach, també a la vegada amb la tècnica i la tàctica, i em sembla, si no m'equivoco, que les inscripcions estan obertes fins al 31.
14: Les inscripcions s'acaben ara, després sí que és cert que tenim una exposició que serà itinerant, però sí, les inscripcions en si s'acaben.
1: O sigui que va demanat.
0: Pau, moltíssimes gràcies doncs per aquesta entrevista i moltes gràcies a la convidada també per posar-nos en situació. Pau Villafanya, des de Girona FM, una abraçada, acompanyarà i bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana. I gràcies a la Raquel Font.
14: Gràcies a vosaltres.
0: Amb aquesta entrevista que ens ha dut a Girona, tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances.
15: La xarxa de comunicació local.
16: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
17: Continguts en xarxa.
18: Cartellera renova amb el darrer film de Rodrigo Sorogoyen, protagonitzat per Javier Bardem i Victoria Luengo, El ser querido. Dels Estats Units arriba el film postapocalíptic La constelación del perro i l'arqueòleg més intrèpid de l'animació torna amb Tadeu Jones i La llàntia meravellosa.
19: Claqueta final!
20: És una història de traición, és una història d'abandono.
21: Yo no sabía que tenía su hija, yo creo que nadie lo sabía, ni que era actriz.
20: ¿Cuál es la pregunta?
18: Rodrigo Sorogoyen presenta El ser querido. El protagonista és l'Esteban Martínez, interpretat per Javier Bardem, un director de cinema aclamat, però amb un passat marcat per la violència i els excessos. En el seu nou projecte li ofereix un paper a la seva filla Emilia, Victoria Luengo. Conviure en el set els aproparà, però també reobrirà velles ferides que mai no van cicatritzar.
20: Has canviat la cara, t'ha molestat o no? Perdóname, pero es que no podemos seguir aquí la conversación si no sabemos de qué hablamos.
22: Antes del fin del mundo, besaba a mi mujer. Jugaba con mi perro.
19: ¡Jasper!
18: La constelación del perro és l'adaptació d'una novel·la d'èxit de l'escriptor Peter Heller. El film explica com, en un món postapocalíptic, un virus aniquila pràcticament tota la humanitat. Els supervivents s'enfronten a uns carronyaires anomenats segadores. El protagonista és en Hick, un pilot que ha sobreviscut al virus però que ha perdut la dona.
22: Hemos sobrevivido porque tenemos reglas para los desconocidos.
23: ¿Tiene café de verdad? Echo de menos la música. Cantar de camino al supermercado.
24: Hey, Mòmia fans! Us parla el vostre bro en emissió des de London, UK! Digues una coseta als meus followers!
18: A Tadeu Jones i la llàntia meravellosa, en Tadeu i la Sara són ara pares de l'Olímpia, l'Oli, una nena de 2 anys adorable i intrèpida. L'aparició d'un nou membre de la família no agrada a Mòmia, que no porta gens bé haver deixat de ser el centre d'atenció. Quan, durant un viatge a Londres, troba la llàntia meravellosa de les Mil i Una Nits, Mòmia demana viatjar enrere en el temps i tornar quan era jove. Llavors, en Tadeu i la Sara uneixen forces per... 107.1
25: Emissora que t'escolta.
26: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
27: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui divendres 28 d'agost de 2026. L'Ajuntament de Tordera obre una enquesta ciutadana per valorar la Festa Major 2026. El formulari, totalment anònim, busca conèixer l'opinió dels veïns i veïnes per millorar les pròximes edicions. El dispositiu de seguretat de la Festa Major 2026 es tanca sense incidents. El desplegament policial ha viscut un increment del 42% en els decomisos preventius. Llini s'estrena a l'escenari de Barraques a la Festa Major de Tordera. El cantant torderenc marca el 2027 com la data de consolidació del seu projecte musical.
2: I cap al 2027, doncs, ja sigui un projecte molt consolidat i que sigui sòlid en el sentit de que tot tingui la seva forma.
27: Tordera ja té nous representants al pubillatge tordarenc 2026. Marc Gras serà l'hereu, Berta Mercader serà la pubilla, Jana Camps la pubilleta i Tanit Catalán serà la dameta. Escolta, Berta Mercader.
3: Per mi, ser pubilla de Tordera significa molt més que portar una banda o representar el meu poble. És una manera de conèixer encara més de fons el poble, les seves tradicions, totes les seves festes i, sobretot, la seva gent.
27: El Memorial Josep Barceló estrena demà la primera caminada nocturna dels quatre veïnats. La cita esportiva recorrerà 10 quilòmetres aquest dissabte a 8:45 del vespre. I la reunió per abordar el traspàs de l'RU a la Generalitat es preveu aquesta tardor. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, confia a acordar la transferència de la línia abans de finals d'octubre.

0: cop d'ull al cel avui, que tindrem un dia marcat pels núvols, un dia ennuvolat amb temperatures mínimes de 22 graus i màximes que podran arribar a això, els 29-30, cap a les hores centrals del dia. A partir de demà baixaran les temperatures, però tindrem un dia més assolellat i no serà fins dimecres que ve que hi hagi previsió de pluja.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

Un cop tancats oficialment els actes de la Festa Major d'aquest 2026, l'Ajuntament de Tordera ha posat en marxa un procés participatiu obert a tota la població. L'objectiu de la iniciativa és recollir l'opinió de la ciutadania sobre la programació d'enguany i treure'n conclusions que permetin continuar millorant la festa de cara a les pròximes edicions. A través d'un formulari telemàtic habilitat al web de l'Ajuntament, tordera.cat, els participants poden avaluar de manera ràpida i anònima diferents aspectes de tota la festa. El qüestionari inclou preguntes breus i de resposta oberta, com ara bé una de qualificació general de la Festa Major 2026, també de la identificació dels actes que més han agradat i d'aquells que s'han trobat a faltar, com també les millores concretes de cara l'any vinent, a part d'un apartat de comentaris lliures. Des del consistori animen a tota la ciutadania a sumar-se a aquest procés de balanç, recordant que la informació de recollida es tractarà amb total confidencialitat i servirà com a eina clau per dissenyar la futura edició de la festivitat. L'operatiu de seguretat organitzat per la Festa Major de Tordera 2026 s'ha tancat amb balanç positiu i sense cap incident destacable. El desplegament, coordinat per la Policia Local i Protecció Civil, amb el suport de Mossos d'Esquadra, ha estat el més ampli de l'any, garantint el desenvolupament normal de tots els actes i especialment de les activitats de gran afluència. A banda d'atendre els serveis ordinaris del municipi, els agents han realitzat patrullatges preventius en diferents punts clau del municipi. El dispositiu ha comptat amb diferents eines i protocols per a la prevenció i el control de la seguretat. Per segon any consecutiu, dues unitats canines dels cossos policials de Caldes de Malavella i Sant Feliu de Guíxols han patrullat pels accessos de les barraques. Aquesta mesura permet realitzar un total de 94 decomissions de substàncies estupefaents, cosa que ha suposat un augment del 42% respecte a l'any anterior. La zona de barraques ha mantingut el control automatitzat d'assistents mitjançant dues càmeres equipades amb tecnologia d'intel·ligència artificial, registrant entrades i sortides en temps real i, com a novetat, es van efectuar talls puntuals a la carretera BB-5121 durant els canvis de grups de més afluència per facilitar una evacuació ràpida i segura dels peons i vehicles. L'Ajuntament de Tordera ha agraït la col·laboració de la ciutadania, que ha permès tancar la festivitat d'enguany amb tota tranquil·litat.

0: de feia molt de temps. I el fet de veure mai a dalt de l'escenari va ser com aconseguir allò que vas lluitant cada dia. Llavors va ser un pensament de deixa't anar, disfruta, aprofita. Hi ha gent a baix que et valora moltíssim i tu a ells, i doncs així va ser.
1: Després d'aquesta estrena inoblidable, l'artista ja treballa en les pròximes passes de la seva carrera musical, amb la intenció d'anar publicant nou material de manera constant i que, arribats al 2027, el seu sigui un projecte molt consolidat.
0: Sí que és cert que el que s'espera del projecte de Gini en un futur és que tots aquests nous projectes, totes aquestes noves cançons, versions i més contingut acabi sortint, i cap al 2027 doncs ja sigui un projecte molt consolidat.
1: Amb l'energia de Llinàs i la resposta del públic de Tordera, el cantant reafirma el seu compromís i assegura continuar creixent per portar la seva música als escenaris. La plaça de l'Ajuntament de Tordera es va omplir de germanor i de tradició per acollir l'acte de proclamació dels nous representants del Pobillatge Tordarenc 2026. Després de la validació de les votacions presencials i telemàtiques per part del jutge de pau, Àngel Pous, es va donar a conèixer els quatre joves encarregats de portar el nom del municipi arreu del país. Aquest 2026, el Pobillatge a Tordera arriba als 66 anys de trajectòria, consolidant el municipi com un dels seus punts amb més història i arrelament d'aquesta tradició a Catalunya, gràcies al suport municipal. Els resultats finals han determinat que la Pobilla de Tordera serà Berta Mercader i Molins, i Marc Gras i Melchor es convertirà en l'hereu de Tordera. Pel que fa als més petits, la Pobilleta de Tordera serà Jana Camps i López, i la de Meta de Tordera, Tanit Catalán i Tinyena. Per la nova Pobilla, Berta Mercader, l'elecció suposa una ocasió idònia per connectar amb el municipi, i el veu al càrrec com una oportunitat de conèixer més sobre Tordera i més sobre la seva gent.
2: Per mi, ser pupilla de Tordera significa molt més que portar una banda o representar el meu poble. És una manera de conèixer encara més de fons el poble, les seves tradicions, totes les seves festes i, sobretot, la seva gent.
1: Durant la cerimònia de l'Ajuntament de Tordera i la Comissió del Pobillatge Tordarenc van voler agrair la tasca voluntària realitzada per la representació, sortint del 2025. Agraint a Ariadna Ros, a Gerard Mercader, Lucía Gálvez, Leire Palmero, Roger Ferrer i a Catherine Magdaleno. L'esdeveniment, que va comptar amb la presència de les delegacions del Pobillatge vingudes d'arreu de Catalunya, acompanyades per l'alcaldessa, regidors de la Corporació Municipal, diputats, representants del foment de les tradicions catalanes i el mateix jutge de pau.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: El calendari d'activitats d'estiu a Tordera suma una nova data amb la primera caminada nocturna dels quatre veïnats organitzada per l'Associació Memorial Josep Barceló. La trobada serà demà, dissabte 29 d'agost, a 8:45 del vespre, amb el punt de sortida i d'arribada situat a la part posterior de l'església de Tordera. Aquesta proposta va sorgir durant una trobada del memorial amb el propòsit d'establir un esdeveniment fix durant l'època de calor, prenent com a referent la tradicional crema torrons que es fa a l'hivern. Ho detalla el president de l'associació, Quim Barceló.
2: La caminada aquesta nocturna va sortir en una reunió del memorial, de les que fem. Vale, vam dir, hòstia, hauríem de fer una activitat més a l'estiu, fem la crema torrons a l'hivern, doncs podríem fer així una caminada ara a l'estiu. No? I vam dir, hòstia, per què no la fem ara després de la festa major? La fem així nocturna, vale, que sigui per la nit i tal. Hòstia, què podríem fer aquí en recorregut? Hòstia, doncs mira, després va sortir la idea de dir, hòstia, per què no ho agafem i passem per tots els barris de Tordera amb els quatre veïnats i tal, no?
1: El recorregut de 10 quilòmetres de distància connectarà el nucli urbà amb diferents veïnats del terme municipal i sortirà darrere de l'església cap a Sant Pere. Farà mitja volta per anar cap a Sant Andreu, travessarà Fibra Color i retornarà al centre del poble passant pel carrer Santa Llucia i el teatre fins a on tornarà al punt d'origen. Pel que fa a les inscripcions, hi haurà un preu de 10 euros per als no socis i 8 euros per als socis. Inclou avituallament i un obsequi per a tots els participants. Les sol·licituds es poden tramitar en línia a través de les xarxes socials i al web memorialbarceló.es. També es podran fer de manera presencial una hora abans de la sortida al mateix punt d'inici. L'esdeveniment, que compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tordera, i pretén consolidar-se com una cita fixa de l'estiu torderenc.

El traspàs de la línia R1 de Rodalies a mans de la Generalitat de Catalunya podria fer el seu primer pas definitiu aquesta pròxima tardor. Tal com assegura el capgròs, la consellera de Territori i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha anunciat que l'executiu català preveu celebrar abans de finals d'octubre la comissió bilateral amb l'Estat per recordar la transferència del tram comprès entre la bifurcació Sagrera i Maçanet-Massanes. Tot i que la futura estació de la Sagrera continuarà sent propietat de DIF, la reunió ha de servir per concretar la dotació econòmica i la valoració dels actius de la línia. Durant la seva compareixença, Paneque ha defensat el compliment alt del pla de xoc per millorar el servei, tot i reconèixer que la fiabilitat de la xarxa no es troba encara al nivell desitjat. L'anunci del traspàs va coincidir amb un nou matí de complicacions per als usuaris de l'R1, al Maresme. Ahir dijous, una avaria a la infraestructura va obligar a establir la circulació per via única entre Mataró i Masnou, provocant demores de més de 20 minuts segons a la informació oficial de Rodalies. Tanmateix, els passatgers han denunciat que l'impacte real va ser molt més elevat aquests 20 minuts, amb trens anul·lats o aturats a les estacions sense temps definit i una reducció efectiva de la freqüència a només dos trens per hora i sentits en alguns moments. Aquesta incidència també s'afegeix a la viscuda dimecres quan un problema tècnic en un tren del Clot i Sant Adrià del Besòs va obligar a reduir el servei a la meitat. Els usuaris reincideixen en les queixes per un inici de curs que preocupa, amb incidències pràcticament diàries en una de les principals vies de comunicació de la comarca. I acabem amb un breu repàs, del temps. Avui, divendres 28 d'agost, que tindrem un dia marcat pels núvols i també per una baixada lleugera de les temperatures respecte a ahir. Tindrem això, els núvols que seran els protagonistes d'avui, sobretot el sol que podria sortir a les hores centrals del dia. De cara al vespre començarà a refrescar amb una baixada de pràcticament 4-5 graus de cop. I de cara demà i passat, aquest cap de setmana, que els dies seran una mica més assolellats que avui divendres. Per tant, aquesta baixada de temperatures que haurà d'esperar al cap de setmana per acabar-se de concretar, perquè el sol serà protagonista demà dissabte i diumenge.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials. Radio Tordera.

0: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: Anys enrere, a les Terres de l'Ebre, i especialment a Tortosa, hi havia una petita xarxa de fàbriques de xocolata. Durant una època n'hi havia gairebé una desena, també a Vinaròs o a Xerta. Llavors, era un producte molt més preuat que avui dia, i es produïa i consumia d'una manera molt diferent al que és habitual en l'actualitat, a la pedra. I a Tortosa, d'entre els negocis dedicats a fer-ne, en destacava un, Xocolates Creo, unes sigles que feien honor als seus fundadors. Malgrat el seu èxit, es van vendre l'empresa i qui la va comprar, el 1955, va ser un altre tortosí xocolater, Josep Maria Benet. 70 anys després, la seva neta, la Cinta Benet, nascuda el 1993, continua passant hores i hores a la mateixa fàbrica, al barri de Ferreries, a l'altra banda del riu, que diuen, fent la mateixa xocolata amb les mateixes màquines i el mateix mètode. Des que va posar-s'hi pels vols de 2018, l'esperit ha estat el mateix, fer el que sempre s'ha fet perquè així s'ho estima la gent de Tortosa i les Terres de l'Ebre, per fer-ho alhora, adaptant-se des d'aquestes arrels al món contemporani, el de la rapidesa, el consum industrial i les xarxes socials. Sense perdre l'essència, transformant-se a través d'ella.
2: Hola! Passeu! Benvinguts a Xocolates Creo. Jo sóc Cinta Benet, sóc la tercera generació de xocolaters de la meva família. Va començar amb un iaio fent xocolata als anys 40. Va seguir mon pare i ara estem, mon pare i jo, fent el xocolata aquí, Xocolates Creo. Ho fem exactament de la mateixa manera que es feia abans, en les màquines antigues, les mateixes fórmules, tot exactament com era antigament. I a més tenim aquí una petita part de museu de tot que han sigut doncs, tots aquests més de 85 anys que portem fent xocolata aquí a Tortosa.
1: Els primers records de la Cinta són a la fàbrica. Quan era petita, i li ho preguntaven a l'escola, que el seu pare fos xocolater era una cosa normal. Però que fos autònom la descol·locava. No sabia què era. Ella deia que tenia una fàbrica de xocolata i recorda que ningú ho acabava de processar. El Joan, l'home que llavors feia de xocolater, li donava el que deien les cagarrines de xocolata. Aquella era la millor xocolata del món. Ho explica amb delit. Es passava hores a la fàbrica de petita. Això i la fascinació dels pares per les antiguitats han fet una combinació essencial en el seu tarannà. Quan van estudiar publicitat a Barcelona, basava els treballs en la fàbrica i després, amb 22 anys, va estudiar pastisseria a l'Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona i pensant en la xocolata i amb l'objectiu de tornar a casa. Estar en un despatx no era una opció.
2: Me vaig formar allà i quan vaig acabar tenia clar que ja n'havia tingut prou de Barcelona, que lo meu era lo poble, i vaig tornar aquí a Tortosa, és una ciutat molt petita, i li diem a mon pare, dic, me vaig a buscar feina de publicitat. I vaig estar treballant a una agència i per les tardes venia aquí a ajudar-los. Feia mitja jornada i per les tardes venia aquí a ajudar-los en el que fos i tal, fins que va arribar el punt en què vaig dir, vale, no. Això m'agrada, m'encanta, me vull quedar aquí, tinc plena canxa per a fer de tot i és un projecte que m'agrada i que m'hi sento a gust. I vaig tornar, vam arrencar a fer coses noves, a tornar a fer processos, pues, a reestructurar una mica la feina, a ordenar una mica tot, i ja vaig entrar aquí i ara me passa una mica el que me passava quan era petita. Vinc aquí, xalo molt, m'ho passo superbé, jo arribo, me peso el cacau, me peso la farina, no sé què, començo a fer xocolata, tal i qual, i me passa que quan surto de la fàbrica hi ha gent, pues, el típic que coneixes a gent nova o que vas a algun lloc i tu de què treballes? I veig com se va fent la roda de preguntes, de tu treballo, jo treballo, no sé què, jo treballo, i penso, quan me tocarà a mi diré que tinc una fàbrica de xocolata? I llavors me toca a mi, dic, soc Cinta i tinc una fàbrica de xocolata, i tots, oh! Tu ets una fàbrica de xocolata? I dic, sí, és com és algo que se'n surt de la norma una mica. Però per a mi és algo molt normal, perquè clar, ho he vist sempre. Clar, si ho veus de fora, ho veus diferent, però com ho fas tu, ho veus normal. Però veig a la gent de fora i penso, que xules, totes aquestes professions que es fan en les mans, me flipen.
1: Més enllà d'aquest petit museu, la fàbrica ho és en si mateixa. Ells diuen que són una indústria viva, perquè segueixen els mateixos processos industrials amb les mateixes màquines que sempre s'han utilitzat i perquè, a més, ho mostren amb finalitats lúdiques i educatives i aprofiten també per fidelitzar el públic. La Cinta ens ensenya màquina a màquina quin és el procés per fer xocolata a la pedra, una xocolata de textura granulosa i consistent feta de cacau, sucre, farina d'arròs i essències de canyella o vainilla i presentada amb les característiques rajoles de 12 preses, cadascuna d'una lliura catalana, 33,33 grams, i que encara que es poden menjar queixalades o deixar desfer a la boca, s'utilitzaven habitualment per a fer xocolata a la tassa.
3: El primer pas que fem per a fer el nostre xocolate és fondre'l. És fondre primer el cacau i barrejar-lo amb la resta d'ingredients. I ho fem en aquesta màquina d'aquí, que és la mescladora. A baix té un circuit d'aigua calenta que el que fa és fer un bany maria i encalenta el cacau i es fon. Llavors anem a poc afegint-li tota la resta d'ingredients, el sucre, farina d'arròs, farina de panís, aroma de vainilla o també aroma de canella. Després tenim també aquesta màquina, que és la refinadora, que és la que ens ajuda a fer el xocolata refinat, o també el que fem en aquesta màquina és el xocolata ratllat per a fer a la tassa. El nostre xocolata el podreu trobar en rajoles o en format ratllat, en qualsevol dels dos. Llavors tot ho fem en aquesta màquina d'aquí, que és bastant antiga, però funciona perfecte. Totes les màquines que tenim aquí a la fàbrica són comprades d'un moniaio de segona mà dels anys 40. Mira, la fico en marxa, eh? Així sentiu. Tenen el soroll d'abans, el soroll que feien les màquines antigament, que és el bonic de la fàbrica nostra i de la nostra forma de fer, que treballem en les màquines antigues i conservem un ofici que, si no, d'una altra manera, s'acabaria fent.
1: La Cinta ens ensenya la pesadora volumètrica. Antigament es pesava per volum. També se'n diu pesadora de revòlver pels pistons i les voltes que fa en rodona. Quan està prou calenta, s'hi posa la xocolata, que surt a la plataforma rodona amb el pes concret que es necessita per fer-ne les rajoles. Del següent pas se n'encarrega la tapejadora, una màquina que sacseja els motlles perquè no hi quedi cap buit.
3: Són màquines canyeres, eh? Aquí han d'anar protegits. I després, quan ja ho tenim fet, el que fem és ficar-ho a la nevera. Para que no s'acabi de solidificar del tot. La nevera és de fusta, també, eh? Tota. És preciosa, la nevera.
1: La nevera és a la mateixa sala on es refina. Es guarda, es pesa i s'emmotlla la xocolata en una paret. Anem a la sala del costat, des d'on la nevera també s'obre.
3: I ara les emboliquem totes una a una, això sí. Se diu superràpid, eh? Però d'este tipus, cada vegada que en fem, ne fem 535. I de les rajoles que es nota el sucre, ne fem 270, o sigui que fem aproximadament unes, més o menys, unes 800 rajoles. Així, a grosso modo, en una tarda.
1: Tal com deia la Cinta, la maquinària i els motlles són els mateixos que va comprar el seu avi, heretats de la cura i el manteniment del pare. Produeixen tanta xocolata cada dia com els motllos que tenen i com l'espai que tenen a les neveres, ni més ni menys.
3: Llavors, el més important d'això és tenir-ho sempre ben conservat, que no els hi passi res, que sempre intentar que es facin el mínim de cops possibles, el màxim net també que possible, perquè així n'assegurem sempre la higiene per damunt de tot i la conservació també.
1: Cada dia fan un producte diferent, cada cop en tenen més. Quan va començar a dedicar-se al negoci, son pare feia només mitja dotzena de productes. Diu que aquest creixement s'ha degut a una combinació de les seves idees i al fet que la seva incorporació va oferir un nou suport que els ha permès tenir més temps per a pensar i ser més ambiciosos. D'això en són resultat la trentena de productes que hi ha al mostrador, que podeu venir a tastar les visites que ofereixen els dissabtes i que també podeu comprar per internet. Cada vegada hi ha més persones interessades i clients habituals que compren les diverses varietats de xocolata, el cafè que torren o la cervesa artesana Imperial Stout feta per la cervesera tortosina Logan Busy amb la seva xocolata. Tots els seus productes estan certificats conforme no porten cap ingredient modificat genèticament, gluten, lactosa ni fruits secs. Això, diu la Cinta, ho cuiden moltíssim. Tant com els orígens, ben variats: Ghana, Costa d'Ivori, l'Equador, Veneçuela, Colòmbia... Cada percentatge és d'un origen diferent i els busquen respectuosos amb el medi ambient. Orgànics, de comerç just i amb connotacions i sabors diferents de la resta.
2: Mira, quan parlem de 80, 85, 90, això és el percentatge de cacau. Per exemple, el 90% és 90% cacau, un petit percentatge que sol moure's entre un 3 i un 5% de mantega de cacau, que és la mateixa grasa del cacau natural, i la resta és sucre.
3: I després, llavors, clar, com tenim lo ratllat de vainilla, de canella, de garrofa, és que ara tenim, ho vaig comptar l'altre dia, tenim 33 o 35 productes en total entre el cafè i el xocolata, és bastant. Llavors, un dia fem rajoles, un dia fem ratllat de vainilla, un altre de canella, un altre és del 75, mos ho anem distribuint així, perquè si no, no donaríem abast.
1: Fer xocolata i ser autònoma, diu la Cinta, és una feina de pagar focs. Ara sí que entén què significa, però no es queixa, perquè li agrada i perquè controlar el procés els permet fer un producte millor, més cuidat.
2: Controles molt bé el procés de producció, perquè al final ho fas tu des de zero i ets tu qui decidix com se fan les coses en base a l'aprenentatge que tu tens i intentes fer-les sempre el millor possible. I al fer-ho tot tu, les hores que li dediques són moltíssimes. Però això sí, clar, la qualitat que en queda després d'aquest producte sempre serà molt millor.
1: L'esforç paga la pena. Totes les coses bones que passen són per les coses bones que han fet. Les paraules de la Cinta traspuen gratitud i estima per l'ofici per la xocolata, com la que té la gent de les Terres de l'Ebre per Creó. Després de 80 anys, la xocolata Creó forma part de l'imaginari col·lectiu de Tortosa i del territori.
2: Que guai que la gent se ho sent tan seu que ja no és una fàbrica més, ja és una mica d'alguna forma en petita escala, però ja forma part de la cultura d'aquí baix, que això també és el millor premi que te poden donar a la teua feina, és aquest reconeixement. I valorar-te un mateix és més complicat, potser, però sí que és veritat que la gent a Creó se l'estima moltíssim, perquè sempre hem intentat explicar tot el que passa de la forma més clara possible. No hem canviat mai de proveïdors, ara entro el tema del cacau és un lío perquè està pujant moltíssim de preu i la veritat és que és molt complicat treballar. I ara potser a nosaltres se mos faria molt fàcil canviar de proveïdor i buscar cacaus més barats, de no tan bona qualitat, potser, però sí que és veritat que no ho volem fer. I intentem treballar de la forma més honesta possible, apropar-nos molt a la gent, això sí, ser molt propers. La gent pot venir aquí, pot parlar amb nosaltres, vull dir, inclús ara el que te comentava abans, que som nosaltres els que a vegades anem a repartir, veiem els clients i parlem amb els clients. I intentar ser el màxim propers, transparents i sobretot que ser molt fidels a lo que han fet tota la vida, no canviar-ho mai.
1: La seva clientela principal són botigues petites de les Terres de l'Ebre, dedicades al producte artesà, diferenciat i de proximitat. També botigues de tota la vida, punts turístics del Delta i mercats, i alguns supermercats que cuiden el producte de proximitat. També se'ls pot trobar a Tarragona i a Reus. A Barcelona i Girona també, però és més difícil. Cada cop és més complicat veure'n de xocolata a la pedra. I tal com explica la Cinta, no en queden gaire productors a Catalunya. Així com també és complicat mantenir els mateixos ingredients amb les mateixes característiques, perquè es deixen de produir o d'estar de moda, com ara el sucre. Amb una granulació cada cop més petita, són menys habituals aquelles mides que fan possible que en mossegar i mastegar la xocolata els grans de sucre facin el crec-crec característic de la xocolata Creó.
2: encara n'hi ha, per sort, no som els únics, però sí que cada vegada s'estila, bueno, s'estila menys, però som la resistència i la veritat és que funciona bé. És un xocolata que és molt bo, que funciona superbé per a fer la tassa i per a cuinar. De fet, per a cuinar és dels xocolates que més preferixen i també per a menjar, tal qual és el xocolata de tota la vida, que té la textura esta terrosa i tan desestructurada i diferent de lo que estem acostumbrats avui en dia. I el que sí que m'han donat compte des de fa uns anys fins ara és que les modes sempre són cícliques. O sigui, hi ha molta gent que ostres, cada vegada més torna cap als sabors d'abans i cap a retrobar-se d'alguna manera els sabors de la infantesa i molta gent ve aquí buscant el xocolata aquella, la pedra que feia el crec-crec. Dic, pues sí, mira, és este. I llavors, hola, m'encanta, quina sort haver-lo tornat a trobar i s'està tornant a ficar de moda d'alguna manera.
1: L'estima que rep Xocolates Creo es deu a aquesta continuïtat inalterada en la manera de treballar i produir xocolata artesana i amb un origen 100% natural. La sofisticació va fer possible millorar la capacitat de refinar la xocolata, fins al punt que les molècules es feren impalpables per si soles a la boca. I la novetat, unida a la possibilitat de produir més a més baix cost, va deixar Creo a l'ostracisme durant uns quants anys. Tot i això, al fons, no ha canviat Creo, pensa la Cinta. No ha canviat perquè no vol, perquè creu en aquesta manera de treballar.
2: Crec que avui en dia em dona una mica la sensació de que el món vol córrer molt, la gent se vol fer empreses pensant en que tens temps infinit per a tu, sent lo jefe, no és així. Disclaimer, no és així, penques moltíssim i tothom se vol fer ric en dos dies i no, llavors nosaltres treballem una mica, treballem moltíssim, tenim clar que la forma en la que treballem és artesana, no mos farem rics, tampoc volem fer-nos rics, però sí que volem tindre un projecte en el que hi creiem i confiem i sobretot disfrutem cada dia de vindre a treballar. Tenim clar que som la resistència, perquè sí que és veritat que per molt que tu vulguis treballar de forma artesana en d'una forma pausada per a controlar tot el que passa aquí dins i oferir la màxima qualitat possible, les exigències externes són unes altres. El món va molt ràpid i estem molt acostumbrats a que, per exemple, comprem algo per internet, ho compro avui però m'arriba ahir. O sigui, ho compro avui i m'arriba en 24 hores. Faig una comanda, algun client fa una comanda i l'hem de portar superràpid. I això sí que ho portem molt a rajatabla, no? Però després també hi ha unes exigències a nivell de xarxes, d'estar sempre present, que la gent se'n recorde de tu, i és algo a lo que, per exemple, a mi costa molt arribar, perquè si no estic fent xocolata, estic ajudant a embolicar no sé què, si no estic fent visites, si no estic fent una altra cosa, i ostres, arribar a tot és super complicat.
1: Per adaptar-se a aquesta realitat contemporània, la forma, la cara, sí que ha canviat una mica. Gràcies a l'empenta de la Cinta, que amb el pare ha centrat molts esforços a canviar i agilitzar alguns processos i a pensar i projectar la renovació del producte, però també de la imatge.
2: Lo fet de ser tan jove crec que m'ha fet també dir, vale, això és xulíssim, però anem a renovar-ho. Anem a donar-li un aire diferent, perquè 80 anys al mercat és un win. Però també ens hem d'adaptar al mercat, perquè el mercat canvia i canvia molt ràpid. I això és una cosa que porto aquí 7 anys i ho he vist. Quan vaig entrar, les coses no anaven tan ràpides com ara. Me dona a mi la sensació que des del Covid les coses s'han accelerat moltíssim. I les xarxes socials també ho acceleren encara més. I això ens ha portat a que, primer, renovar la imatge de marca, la vam unificar tota. Crec que jo a l'estudi de màrqueting també tinc una mica de culpa d'això, però tot suma, eh? Però la imatge de marca avui en dia comprem pels ulls. Si pels ulls no mos entra, estem perdudíssims. I també és una forma de, o com ho entenia jo, és una forma de donar caliu, de dir a la gent, mira, això és nostre, però allò també, el cafè també, aquella rajola també, aquell ratllat també, i al final fas una mica de casa, no? Les coses ben ordenades i ben ficades i que visualment entren, també dona escalfor i és el que preteníem una mica en tot això.
1: Els productes van més enllà del que es menja. Els clients, la gent propera, els demanen i ells fan. bosses de tela, tasses, mallots... Això és una altra diferència. També col·laboren amb artistes ebrencs per fer postals per Nadal, ja que diuen que s'estimen tant la cultura ebrenca. La intenció, diu la Cinta, també és engrescar la gent, innovar i mostrar la joventut que hi ha rere la tradició de la marca. Que la gent es faci seu creo. En el fons, és la manera natural de continuar transmetent la xocolata a través de les generacions.
2: I també, sobretot, crec que, d'alguna manera, lo tarannà de l'empresa també ha canviat. Perquè, al final, crec que la joventut i el fet de ser una dona, també. Crec que les dones emprenem diferent. Emprenem en moltíssima creativitat, en buscar coses diferents, sempre que per a quan veig algun problema o veig algo que es pot millorar, sempre intento buscar diverses solucions, no una. Intento buscar diverses, a veure quina és la que se m'acopla millor i no em sap mal anar provant. I si aquí no fallo, li he perdut una mica la temor al fracàs. I si algo no em surt bé, vale, okay, no passa res, vale, ho intentem d'una altra manera. Això no m'ha sortit bé, vale, plores un ratet i després ja tornes. I no passa res, i te desahogues. I també una mica la sensibilitat del tracte en los clients, d'escoltar-los, de dir què necessiteu, això, vale, doncs intentem, anem a intentar fer-ho, de dir no ho faig, no, vinga, anem a intentar fer-ho, anem a treballar-ho, a veure si surt bé. T'has d'anar adaptant a lo que vingui, i també l'adaptabilitat als canvis i saber-los detectar, que això també és difícil. Tot este canvi que està ben ara, que la gent cada vegada és més conscient de lo que menja, dels ingredients que porta cada cosa, de com se fa, com s'elabora i com ha arribat fins aquí, a nosaltres mos beneficia, sí, mos beneficia, perquè al final crec que els artesans el que fem és oferir moltíssima qualitat i que la gent sàpiga qui ho fa, que això és superimportant, no? De dir, si ells me donen garanties, nosaltres donem la cara i ostres, això te dona una confiança que pot ser una empresa enorme no saps qui el fa. És això, no? Ser propers, ser transparents, 100%, les visites a la fàbrica se van fer una mica en esta idea de dir que millor que la gent pugui vindre els dissabtes aquí a veure la fàbrica i, clar, vos podeu preguntar el que vulgueu. O sigui, què més proper que això, no?
1: I quan li pregunto pel futur, fa una ganyota d'ofegament.
2: El futur me el quedo jo a la meva esquena, que és molta responsabilitat, eh? La tensió que passo moltes vegades pensant en què serà, en que això m'ha de sortir bé sí o sí, perquè si no se decepcionarà molta gent, és increïble, eh? O sigui, el pes que es porta és fotut. Al final l'aprens a gestionar perquè no et queda l'altre. Però sí que recau sobre mi i espero fer-ho bé, espero estar a l'altura. Però també és molt incert a la mateixa manera, perquè ara tots els problemes que en el cacau mos dificulten molt la feina, perquè puja molt de preu i el mercat, la gent, els sous no pugen. Llavors això fa que si el meu producte, que ja és un producte artesà, que ja és més car per les hores que se li fiquen i perquè la matèria prima és de primera qualitat i és més cara, ja me costa, ja és difícil. Vull dir, ja hi ha coses, d'inputs de fora que surten del meu control, que no puc controlar, que ja m'estan condicionant. I això què implica? Pues implica que potser nosaltres baixem marge, però mos veiem igualment obligats a pujar preu perquè és que no hi ha més. També, pues, que aquí, bueno, poden afectar moltes coses, els canvis de moda. Ara estem en una bona època, però ningú m'assegura que després li passarà com una època que va tindre mon pare, que ningú se'n recordava del xocolata, creo. Hasta que no vam canviar tots los envoltoris, que llavors hi havia molta gent que deia, ostres, xocolata, creo, tornat. I era com, no vam marxar mai. Vull dir, los canvis estos, les modes, los problemes en les matèries primeres, o a vegades, pues, també, últimament, al món empresarial hi ha molt de rebombori en el tema de personal, que és molt complicat trobar a gent. Hi ha coses que també se t'escapen fora del teu control. Però, bueno, espero estar a l'altura. Creo seguirà, òbviament, aguantarà, espero, i seguirem al peu del canó.
1: A la Cinta li agradaria fer un recull de les històries que li expliquen relacionades amb la xocolata Creo, personals i molt relacionades amb les Terres de l'Ebre, però també més enllà. El valor, pensa, és el que ve de fora, perquè ells viuen esbiaixats i normalitzant el seu dia a dia. La reconstrucció completa de la història, però, encara resta pendent. És una feina que, quan es pugui dur a terme, servirà també per conèixer des d'aquest cantó com eren Tortosa i les Terres de l'Ebre. I és el passat de la Cinta, una història que va més enllà de fer xocolata i que ella continua elaborant i emmagatzemant per ser escrita algun dia amb l'arrel de la tradició i les ales de la joventut.
0: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la Xarxa.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la

3 minuts i ens plantem a 3 quarts d'11 del matí després d'escoltar aquest podcast. Nosaltres que reprenem el fil de l'actualitat local, camí de les 11 del matí amb la revista de l'informatiu des d'ara i fins les 11, repassarem l'actualitat general a través de la premsa del dia, articles d'opinió, informació de servei, i avui, darrer dia d'en Damià Julià aquí a la ràdio, ho celebrarem amb una cançó que ens haurà triat ell. Comencem. Ara mateix la temperatura a l'exterior dels estudis de la ràdio és de 26 graus centígrads. La previsió és de que no pujarà massa més, fins als 28 graus, en un dia que serà sobretot ennuvolat. L'humitat relativa és del 43% i el vent és de 3 km per hora. Nosaltres, com sempre, comencem entrant al quiosc. Repassem primer tot la premsa generalista. L'Ara destaca, encara parlant de la crisi migratòria, pràcticament a tota portada, diu que la tensió esclata a Ceuta amb la crema d'un campament. Grups de joves bloquegen l'ajuda de la Creu Roja i incendien les tendes dels acampats en una platja. El govern espanyol demana calma mentre els membres de les ONGs denuncien que se senten amenaçats. La fotografia de portada és precisament per la imatge d'aquest foc a la platja de Ceuta, on s'estan cremant les tendes que ocupaven els migrants, protegides ara per la Policia Nacional. Fotografia per la grada del Camp Nou amb una gran estelada, també amb diverses estelades que mostren els seus aficionats. Diu milers d'estelades i 3 punts per al Barça. Rafinha lidera i Rodri debuta en el partit del desgreuge al soci agredit per la policia a Elx. Fotografia, com dèiem, per les estelades i també pel marcador, per 2-0 del Barça davant l'Atlètic de Bilbao. Malestar dels centres de dades amb la regulació que prepara l'Estat, i un despreniment a causa del desgel estaria darrere de l'allau mortal del Nepal. Veiem també fotografia petita per ciutats pràcticament desaparegudes. Més portades de la premsa catalana. La Vanguardia diu que la tensió entre els veïns i els migrants es dispara a Ceuta. Per segon dia, les forces de seguretat contenen manifestants de la ciutat autònoma contra acampats en una platja. Veiem també la imatge en primer terme del foc sobre unes tendes de campanya, en un segon terme la policia acordonant aquesta zona i per darrere una concentració indeterminada, no sabem si de migrants o de manifestants. Diu: veïns calen foc a un campament. La segona notícia també destaca en portada en esports. Diu: Rafinha i Fermín fan de nou en el debut de Rodri. Lamine enamora en una nit amb un mar d'estelades i sense homenatge mundialista. Veiem la fotografia de Rodri tornant la salutació al públic del Camp Nou. Més notícies. La guerra de l'Iran fa 6 mesos i esgota el capital polític de Trump. Conflictes i sequeres embussen 6 canals marítims vitals del comerç mundial. La riuada del Nepal ja suma 390 morts i més de 1.400 desapareguts. Imatge per Yayoi Kusama. Adeu a l'artista dels infinits hipnòtics. Veiem imatge de l'artista davant de la seva obra. I Meta salva el seu algoritme addictiu en aquesta seqüela de societat i de tribunals als Estats Units amb la gran empresa de dades i també, evidentment, coneguda per les xarxes socials. El periòdico diu que la Xina desbanca Alemanya com a primer proveïdor d'Espanya. Els vehicles xinesos ja freguen el 20% de les vendes a particulars. El dèficit comercial amb el gegant asiàtic puja un 12% en el primer semestre, mentre creix la dependència espanyola en sectors claus, com els productes químics i l'electrònica. El periòdico es desmarca amb aquest titular. La fotografia, però, també és per la crema a les platges de Ceuta dels campaments de migrants. Diu: la tensió desborda Ceuta. Manifestants trenquen el cordó policial i cremen els assentaments d'immigrants a la platja del Trampolí. Més notícies. Dos creditors del promotor musical Martín Pérez el denuncien per presumpta estafa. L'empresa de l'organitzador de concerts hauria deixat una pèrdua econòmica de 10 milions d'euros.
Més notícies. Un incendi a l'Albufera obliga a desallotjar el Saler a les portes de València. El Nepal i la Xina s'afanyen en la recerca de supervivents de la gran inundació. I entrevista l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. Diu, fiscalitzarem la neteja perquè el servei es faci amb pulcritud. Un darrer punt internacional complet d'aquesta portada diu que Islàndia reprèn dividida el debat de l'adhesió a la Unió Europea 13 anys després. Completem la premsa catalana amb la portada del Punt, amb fotografia tota pàgina de les estelades a la grada del Camp Nou, titula Gol a la repressió. El País respon a la crida per la indignació de l'agressió policial al jove aficionat del Barça i omple el Camp Nou d'estelades. Afegeix també que el Camp Nou converteix el primer partit de la Lliga en un clam independentista. I de la premsa catalana anem a la premsa espanyola. El diari El Mundo titula Un mes sense solució. Apropa Ceuta a l'enfrontament social. La frustració dels habitants de Ceuta els porta a plantar cara als immigrants boicotejant el repartiment d'aliments. Els antialdarulls amaguen amb carregar en una altra jornada de protesta. Si poden fer foc, nosaltres també, diuen. Imatge, precisament, per als cossos de seguretat escortant el que queda del campament entre flames. Moncloa racona a Robles i s'agafa la versió pro-marroquí. Bolaños deixa sola la ministra de Defensa que no hi va haver informació prèvia ni precisa de l'assalt. Un assalt de només 4 minuts per robar el tresor de Villena. Tres encaputxats penetren en el Museu Arqueològic de la localitat alicantina i s'emporten una de les col·leccions més valuoses de l'edat de bronze a Europa. El robatori obre el debat sobre com s'hauria de gestionar el patrimoni. Veiem a la fotografia part de les joies de l'edat de bronze robades. Estats Units envia el director de la CIA a Moscou per dissuadir a Putin d'atacar un país de l'OTAN. I Islàndia es debat entre el sí a la Unió Europea dels joves i el no dels agricultors i els balleners. L'ABC diu que la policia identifica radicals infiltrats en la invasió de Ceuta. Assenyala diversos cabdills que promouen les accions violentes entre els immigrants. Inciten a prendre la ciutat. Diuen germans, ja l'hem ocupat, els espanyols ja se'n van, nosaltres ens quedarem. Els militars denuncien indefensió i demanen poder respondre als atacs amb un ús proporcionat de la força. Bolaños desmenteix a Robles en la polèmica amb Interior i retreu que es falti el respecte a Marroc. Imatge repetida a totes les portades d'aquest foc a les platges de Ceuta. Titula la fotografia El trampolín, la zona zero de l'atipament i de la fúria. Explica també que grups de veïns s'assalten el cordó policial per rebentar l'assentament a la platja dels immigrants mentre es formen patrulles d'autodefensa que criden a l'expulsió dels milers de marroquins que continuen a la ciutat. I acabem amb El País, també amb la imatge situada a la platja de Ceuta. Diu que els brots de violència agraven la crisi migratòria a Ceuta. Un grup d'habitants d'aquesta ciutat incendia el campament dels immigrants a la platja. El govern demana al PP que ajudi a aturar els incidents. Detinguts 12 marroquins per atacar a militars. Rescat contrarrellotge a l'Himàlaia després de la tragèdia que ja ronda els 400 morts. A Madrid, Almeida requalifica terrenys del Reial Madrid per oficines i un hospital privat. Una Champions de retrobades. Rodri es creuarà amb el City i Mourinho amb l'Inter i la Roma. En un torneig, la fase de la Lliga arrencarà el 8 de setembre. La final serà el 5 de juny al Metropolitano. També en plan esportiva destaca la victòria del Barça davant de l'Atlético 2-0 en un ambient, diu, tenyit d'estelades. També es fa ressò amb imatge del robatori a Villena, diu, la nit en què van robar 3.000 anys d'història. I GTA 6, un videojoc per revolucionar tota la indústria. Darrere dels titulars, en aquest cas en clau de videojocs, el diari accedeix en exclusiva al títol més esperat dels nous creadors. Acabem així la premsa generalista. Seguim amb la plana esportiva i econòmica amb en Damià.

0: Molts dels titulars esportius avui els veiem a la premsa generalista. Veurem si segueix així.
1: La majoria d'ells sí, és que ja són líders, titular el diari Sport. El Barça suma la segona victòria gràcies als gols de Rafinha i Fermín. L'equip se situa al capdavant de la classificació i Lamine Yamal deixa bones sensacions en el seu segon partit de Lliga. També destaca que Gilmarín ataca la porta per Julián Álvarez. I a la Champions, rivals complicats per al Barça, com a destacats pel PSG de Ferran Torres, el City de Haaland i l'Aston Villa. Mundo Deportivo ens posa pas al líder. El Barça pren el comandament de la Lliga amb una gran actuació davant l'Atlètic Club de Bilbao. El conjunt blaugrana guanya 2-0 amb gols de Rafinha i Fermín. Rodri debuta al Camp Nou i el Camp Nou és favorit per accedir a la final de la Champions del 2029. Gilmarín ataca el Barça i qualifica de repugnant la seva actuació. El diari AS ens posa un sorteig de dues cares. El Barça i l'Atlético de Madrid afronten rivals complicats de la Champions. L'Arsenal apareix com un dels rivals més temibles, mentre que el Bayern, Liverpool i United esperen a l'Atlético de Madrid. El Betis i el Villarreal, per la seva banda, també tindran un camí exigent a Europa. I el diari Marca ens posa camí difícil. Els equips espanyols ja coneixen els seus rivals a la Champions League. El sorteig no ha estat gens plàcid per l'Atlético de Madrid i el Barça. El Madrid ha tingut un sorteig més favorable que els seus rivals espanyols i el Betis i el Villarreal hauran de lluitar per entrar entre els 24 millors. Anem amb la premsa econòmica. 5 dies ens posa que el Suprem avala la comissió d'obertura de les hipoteques, però limita a l'1,5%. La requalificació del Real Madrid exigeix inversions de 1.200 milions. El Pla d'Almeida inclou 100.000 metres quadrats d'oficina i la pressió del mercat també centra l'atenció amb Nvidia i el mercat italià com a protagonistes. L'Economista ens diu que Deoleo ultima un acord per vendre's a Coricelli per 500 milions. El govern reclama que el comprador de l'empresa sigui espanyol i l'euro es menja la meitat de la pujada de Wall Street a l'estiu. Expansión ens posa que Indra, Rheinmetall, Leonardo i Bae disparen les seves plantilles per l'auge de la defensa. Les quatre empreses incorporen 33.000 treballadors en 2 anys. CaixaBank entra al top 10 de la banca d'inversió i supera el Santander. I un últim apunt en aquesta portada, el govern dona suport a un comprador espanyol per Deoleo davant l'oferta italiana de Coricelli.
0: Gràcies, Damià. Repassada la premsa esportiva i econòmica, nosaltres que anem directament, pràcticament sense temps, a 5 minuts per les 11 del matí, amb una píndola d'opinió. Els divendres, com és habitual, ens la porten Jordi i Diego. Com dèiem, avui pràcticament present a moltes portades, tant de la premsa generalista com esportiva. El protagonisme és per les estelades.
2: Bon dia, Tordera. Sembla que se'ns ha acabat la festa major, que ha sigut un parèntesi perquè les coses que estan passant al món, i n'estan passant algunes al món. Tenim la crisi migratòria aquesta de Ceuta, que no sabem com s'acabarà resolent. Hi ha una riada impressionant al Nepal que ha arrasat amb quantitat de gent i han morts d'ojo aquí. Després tenim Estats Units, que s'està tornant el país més endeutat del món, perquè gràcies a la política de Donald Trump, les guerres que ha organitzat i la seva forma de portar el país, doncs l'està endeutant, i això també és perillós, perquè si Estats Units té problemes, té problemes la resta del món. Després hi ha l'encariment de la vivenda, que no para. Aquest dret que tenim tots de viure en un lloc que sigui digne, pues ja no el tenim tant, perquè hi ha preus que no es poden assumir. Però tot i amb això, nosaltres també tenim sempre motius per queixar-nos. Parlo dels catalans, nosaltres els catalans. L'últim dia del partit de Lliga va haver del Barça amb l'Elx, resulta que hi van haver uns aldarulls perquè hi havia aficionats del Barça que portaven estelades. i inclús van agredir, van donar molts cops a criatures que portaven aquesta estelada, no? Tant és així que pel proper partit de Lliga del dijous hi havia programat en el camp del Barça fer un homenatge als jugadors que van participar en el Mundial. Pues això el Jan Laporta ho ha suspès i ha fet una crida perquè el camp del Barça s'ompli de estelades aquest dia amb resposta a aquests aldarulls que van formar. Nosaltres sempre tenim que motius per reivindicar i com que ens provoquen, pues reivindiquem. Fins aquí Jordi de Diego, Ràdio Tordera.
0: Tres minuts, arribem a les 11 del matí d'avui divendres 28 d'agost del 2026. Anem a repassar quin dia mundial és avui.
1: Avui se celebra el Dia Mundial del Síndrome de Turner, una jornada per donar visibilitat a aquesta condició genètica i fomentar la investigació i el diagnòstic precoç.
0: Avui a Sant Agustí d'Hipona va ser un dels pensadors cristians més importants de la història. Abans de convertir-se al cristianisme va portar una vida molt diferent de la que després defensaria i les seves reflexions encara són estudiades avui. Anem a conèixer qui fa anys avui.
1: Avui fa 57 anys, Jack Black, actor, músic i humorista nord-americà, conegut entre altres pel·lis per interpretar School of Rock. Avui també fa anys Shania Twain i Jennifer Coolidge.
0: Falten 11 dies per l'inici del curs escolar i 13 dies per la Diada Nacional de Catalunya. Quin temps ens espera avui?
1: Avui ambient càlid amb núvols i possibilitat d'algun xàfec, màxima d'uns 30 graus.
0: Acaba de mirar, perdó.
1: Demà dia molt més assolellat i estable amb una màxima d'uns 28 graus.
0: La farmàcia de guàrdia aquest cap de setmana és la farmàcia Pérez Martra a Sant Pere. Anem amb el repartiment d'aigua potable, que serà també a Masmora només demà dissabte de 9 a 2 quarts d'11 del matí al local social. Repassem les defuncions.
1: Avui lamentem la mort de Gràcia Drog, de 84 anys, de cerimònia demà a les 11 a la parròquia de Sant Esteve. També lamentem la mort de Carmen Rodríguez, de 85 anys, demà a la cerimònia a les 10 al tanatori. I, finalment, de Miquel Matas, amb 91 anys, de cerimònia avui a les 5 a la parròquia de Sant Esteve.
0: En un 28 d'agost, fa 10 anys, la cuina marinera era protagonista de les jornades gastronòmiques del Maresme. En fa 5, més de 8.000 persones participen a les activitats de festival de festa major. I fa un any, el centre del poble estrenava perfums àrabs, massatges i tractaments capilars. Acabem amb una frase cèlebre i una cançó que has triat.
1: No hi ha geni sense un gra de bogeria, d'Aristòtil. I la cançó que he triat és perquè aquest estiu no la paro d'escoltar i m'agrada molt. Escoltem-la.
0: Gràcies, Damià. Bona feina i bon estiu.
1: A res, igualment.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El govern es reuneix avui i demà al monestir de les Avellanes a Os de Balaguer per traçar l'estratègia del nou curs polític i donar un nou impuls a l'acció de l'executiu. Salvador Illa i els consellers celebraran aquest migdia un consell executiu fora de Palau de la Generalitat. Sobre la taula hi haurà qüestions com les infraestructures, l'execució del pressupost, el finançament, la seguretat, l'habitatge i els serveis públics. També es parlarà de projectes amb impacte a les comarques de Lleida, com són l'eix transversal el ferroviari, la transformació de l'aeroport de Lleida-Alguaire i les millores en carreteres de muntanya i del Pirineu. I creix la tensió a Ceuta per la crisi migratòria. Desenes de manifestants van trencar ahir el cordó policial i van calar foc a un campament de migrants a la platja de Benítez després de bloquejar durant hores els camions de la Creu Roja. El govern espanyol ha fet una crida a la calma i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat que cessi la violència i ha criticat els discursos d'odi. També ha anunciat mesures extraordinàries per reforçar la frontera i ha reiterat que es retornaran els migrants que no compleixin els requisits per quedar-se. I pel que fa a la mobilitat, situació tranquil·la avui a les carreteres. Només un accident a l'AP7 a Badia de Vallès deixa un vehicle al voral. Pel que fa al servei ferroviari, dues incidències provoquen retards a la línia R11 de Rodalies. Una incidència en un tren a l'entrada de Girona que obliga a circular per via única entre Girona i Flaçà i una altra que està provocada per un robatori de cable a l'estació de Vilamalla que també està causant retards en aquest cas a la línia entre Portbou i Girona. I un operatiu conjunt dels Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal de Girona al barri de Germán Sabat ha acabat amb un detingut per tràfic de drogues i 12 identificats. El dispositiu es va dur a terme el dimecres a la tarda i respon a les queixes d'alguns veïns perquè en determinats locals es produïen baralles i hi havia sospites que es traficava amb droga i hi havia armes prohibides. El dispositiu va comptar amb 22 efectius dels Mossos i 6 de la Policia Municipal de Girona que va ser qui va detenir l'home de 33 anys per un delicte contra la salut pública. I l'Ajuntament de Torelló ha decretat un dia de dol per la mort violenta d'un veí de 64 anys que va ser agredit a casa seva el 10 d'agost i va morir posteriorment a l'hospital per les ferides causades. Els Mossos van detenir dues persones que han ingressat a presó provisional sense fiança. El consistori ha condemnat la violència i ha expressat també el seu suport a la família. I malestar a Mollà pel vessament de restes animals d'un camió al nucli urbà que ha provocat fortes olors i afectacions a la via pública. Els bombers i la policia local hi han intervingut i l'Ajuntament ha denunciat els fets i reclama una investigació. L'escorxador Maria Masia Tero, volíem dir on havia sortit el material, també ha denunciat l'incident i admet que no es van fer les coses bé.
1: Notícies. L'emissora que t'escolta. Tordera. Sense 107.1 FM.

0: companyia. Esperem que ho haguem aconseguit. I la setmana vinent, encara que ens teniu aquí perquè recuperem els millors moments de l'ara i aquí, aquelles converses que ens van fer pensar, aquelles que ens van fer riure, aquelles preguntes que van provocar debat i, evidentment, aquells moments que potser hauríem preferit que no quedessin gravats. I després canviem el xip, perquè nosaltres tornarem el 14 de setembre i tornarem amb una nova temporada i amb una nova programació de tardor i hivern. Nous continguts, noves idees, noves veus, però amb les mateixes ganes de fer ràdio i de tenir-vos a l'altre costat. Així que avui pugem més que mai el volum, perquè estem en directe, posem-nos còmodes i gaudim del programa, perquè mentre hi hagi una ràdio, una veu i algú a l'altra banda escoltant, la màgia continua. I comencem l'ara i aquí, doncs, parlant-vos d'una curiositat, perquè avui, 28 d'agost, l'any 1963, es va pronunciar un discurs més famós de la història. Aquell dia, davant de centenars de milers de persones reunides a Washington, Martin Luther King va pronunciar el seu famós I have a dream. I ara ve la nostra pregunta de la màniga. I si avui poguéssiu demanar un desig per canviar una sola cosa del món, què canviaríeu? La pau? Més respecte, que desapareixessin les cues, que baixessin els preus, que l'estiu durés 6 mesos. Doncs vinga, contertulians. Mari Ibáñez, bon dia.
1: Bon dia, Rosa Maria, bon dia a tothom.
0: Montserrat de Diego, bon dia.
2: Molt bon dia a tothom.
0: Toni López, bon dia.
3: Bon dia, bona hora.
0: Vinga, què faríeu si poguéssim canviar una sola cosa del món? Pau, més respecte, que desapareixessin les cues, que baixessin els preus, que l'estiu durés 6 mesos.
1: Tot, sincerament, tot. No sé per on començar.
0: Ara sí,
1: perquè
0: un,
1: ha, és que hi ha tantíssima cosa que dius tindríem de solucionar-lo ja. Doncs que hi hagués pau, però de veritat, de la bona, de la que sí que dius ja, s'ha acabat, aquesta. Sí.
2: Montse? Jo que s'acabessin les desigualtats, que vull dir que aquestes desigualtats que hi ha entre rics i pobres, entre les religions, entre les persones de color, de diferent manera de ser, que s'acabés aquesta desigualtat i que tothom entengués la vida d'una manera positiva i bona.
1: Per això ja és una quimera.
2: Sí, és una utopia.
0: Toni, què?
3: Jo demanaria pau a tot el món, que també seria una manera que baixessin els preus.
1: Sí, clar, ara que hi ha pau, hi ha tot rullat.
0: Clar, tot rullat, sí. Exactament. No tot saps, està obert, tot està arreglat.
3: El deute nord-americà com està pujant des que estan fent tantes guerres.
1: Sí, exacte.
2: Clar, s'ha enfrescat amb tantes guerres i amb tantes històries.
1: I de rebot tots anem pagant el doble de tot,
3: exacte.
1: Tot el que
0: molt bé, no creieu que somiar és gratis? Nosaltres ho hem fet ara, en aquest moment.
1: En aquest moment tenim aquella quimera.
3: És el I have a dream de Martin Luther King.
2: Sí. Jo tinc un somni.
0: Sí, és fantàstic, sí.
2: Tenim molts. Tot el que has dit, Rosa Maria, tot.
3: Sí, sí,
2: diríem,
3: clar.
2: No? Sí, és difícil triar-ne un.
1: Per això
3: és que la pau, tant, la pau faria molt, molt de bé.
1: Fa, molt de, fa molta falta, de més.
0: Vinga, ja també, sé. Si voleu que us expliqui una altra curiositat del dia d'avui, del 28 d'agost, doncs una curiositat també molt bona, perquè els Beatles van conèixer el Bob Dylan el 28 d'agost de l'any 1964 després d'un concert a New York. Això, doncs, aleshores, és una curiositat musical, un tal dia com avui, que es van trobar aquesta primera vegada. Nosaltres ens preguntem què hauria passat si aquests 5 genis haguessin muntat un grup tots junts amb Bob Dylan. Doncs bé, en aquest cas sí que tinc un tema preparat dels Beatles, que amb honor a ells, amb honor a Bob Dylan, doncs l'escoltarem. I bé, doncs anar dient que avui també és el Dia Internacional del Joc de Cartes. Escoltem aquest tema dels Beatles.

0: I bé, avui també us deia que era el Dia Internacional del Joc de Cartes. És una excusa perfecta, doncs un dia que no saps massa què dir, la taula, amb familiars o amics, va, vinga, juguem a cartes, no? I vosaltres sou més de cartes, de domino, de parxís, o sou dels que quan perdeu dieu que el joc estava trucat? Melis?
1: Jo és que realment el joc, i jo som, no som gaire amics, però era molt de dominó.
0: De dominó?
1: Em agradava molt fer-ho, perquè això sí que m'anava, los altres no gaire.
2: Montse. Jo sí, nosaltres ara amb els nens, com que tinc uns veïns que tenen 6 i 8 anys, no vegis els jocs de taula, van, que el domino, el parxís, les cartes, el joc de les famílies, tots els l'uno, tots els jocs tot que vulguis, juguem. I en saben, eh? I escolta, que me'n fomen cada pallissa que no vegis.
0: Nosaltres sempre intentem jugar a la mona.
2: Ah, també la mona, sí.
0: Perquè jo no sé de cap més joc, eh?
1: Sí, bueno, doncs jo no sé què és la mona, veus?
0: Tampoc, bé, vale, vale.
2: Normal,
0: Toni.
2: Normal, però...
3: Bé, jo, a mi, el que m'agrada de bo és el futbol. Ah. I encara jugo a vegades, perquè el meu germà que en Pau descansi i em visita a les nits i juguem a futbol.
0: Ai, mira.
3: I l'endemà m'aixeco amb una força i una il·lusió.
2: Ah, pensava que deies amb una
0: segoneta. Jo també, jo també.
3: No, amb una força i amb una il·lusió molt gran.
0: Doncs jo pensava que deies que aixecaries amb begulletes, de veritat.
3: No.
0: Conxita, benvinguda, gràcies per estar aquí.
4: Mira, no m'agrada gaire el joc, però amb els nens, mira, me toca.
3: Clar.
4: Ara l'oca, ara el
2: amb els nens i els una mica tranquils.
4: Les parelles... I, bueno, me van ensenyant.
0: Ah.
1: Bé, realment, al revés, la iaia tindria bé... No, a són quan, ells els que ensenyen.
3: Quan ve la meva neboda a casa, em fa que em tiri la piscina, que no m'agrada gota.
1: Veus? Pues això.
3: Però com que necessita...
4: I això del, no? I allò del xupa 4...
3: Xupa
4: 4, jo. Com que xupa 4?
1: Són expressions que agafen.
2: Allà n'hi va haver un nano, un dels dos nanos, va dir... Hem de jugar a les famílies, que un amic meu juga a les famílies. Ai, coi, jo de petita hi havia jugat a les famílies.
0: Ai,
2: i vaig buscar,
0: eh?
2: Per tot arreu el joc de les famílies. Saps on te'l vaig trobar? A la benzinera de Fogàs.
0: Ai,
2: a la benzinera de Fogàs, que hi ha un estanc, una espècie d'estanc. Vaig entrar, mira, per casualitat, aviam si el tenen.
1: Veure.
2: I allà el tenien.
3: Anda, molt bé, molt bé.
2: I allà el vaig trobar.
1: El tenien allà de l'any de la picotera.
2: De l'any de la... Sí, sí, sí.
0: Les 11:15 minuts, moment. Hem de fer un repàs de les notícies i ho farem damunt d'aquesta sintonia. Doncs bé, començarem nosaltres amb aquesta notícia. El Ministeri de Sanitat i el Farmer per la IFEDMER. Escolteu, doncs, què ens diu aquesta persona.
5: Fa tan sols 3 mesos que el Ministeri de Sanitat ens deia que no financiaria el nou fàrmac contra l'Alzheimer. Un tractament que frena la malaltia fins a un 27% en fases inicials i que està considerat un dels més prometedors dels últims anys. I ho deia perquè era massa car i calia racionalitzar la despesa pública. Però mira tu, un dia per l'altre apareixen 25 milions d'euros per gestionar el repartiment de suposades persones menors, migrants, no acompanyades, que han arribat de manera irregular. Ens volen desmemoriats, ens volen analfabetitzats, ens volen secs i ens volen sords, perquè qui recorda, compara. Qui compara, qüestiona, i qui qüestiona, deixa de conformar-se amb qualsevol relat. Per això, les dades molesten tant. Per això, als qui les donem, se'ns tira d'extrema dreta. S'ha de tenir la cara de ciment armat

Sabeu què és un glob? El tsunami des del cel? Provocat per el desprendiment d'un glaciar en el Nepal i en el Tibet? Doncs bé, la teoria dels experts és que un bloc de gel gros que es va desprendre 5.200 metres d'altura es va transformar en un alut d'escombraries que va arrasar tot el seu pas. El desastre ja va deixar més de 670 morts i 1.300 desapareguts. Un centenar de sautins concentrats en la platja de Benítez a l'hora en què la Creu Roja sol fer el repartiment de menjar als migrants que acampen a l'anterior platja del Trampolí. Han intentat tallar el pas al comboi d'ajuda humanitària compost per un camió d'emergències, 4 ambulàncies i 2 furgonets d'escolta policial. Doncs bé, en aquest cas, a mig de la carretera, amb el crit de la Creu Roja és una màfia, van bloquejar l'accés d'aquests vehicles impedint aquest repartiment de menjar i també d'aigua.

Mèdica va arribar amb un acord judicial i va introduir canvis en els comptes de menors dels Estats Units. Estendran aquestes mesures a TikTok i a YouTube i se crearà un efecte dominó en tot el món. Els crítics assenyalen que, tot i així de les mesures, el factor clau per protegir els menors sigui sent la verificació de l'edat. Què opina el mereix les restriccions de Meta? Són una maniobra de rentat d'imatge o un abans i un després de la protecció dels menors?

0: aquesta música de fons. El destí. Els cavalls salvatges dels Estats Units estan en perill. Un canvi dràstic de política. Històricament, el govern nord-americà venia aquests exemples. Tot i així, durant l'administració de Trump, les vendes estatals es van duplicar en creixents. Segons la investigació, els matadors arriben a pagar fins a $750 per animal. La BLM és l'entitat carregada de protegir a uns 73.000 cavalls salvatges que habiten les terres públiques de l'oest del país. En lloc de garantir la seva conservació, les seves accions acabaran enviant-lo al matador, al matadero. És moment de recordar que encara se segueix venent carn de cavall i que amb les nostres decisions personals podem ajudar els animals, cavalls, vedells, porcs, xais. Tots els animals senten i volen viure. També tenim ja una última notícia sobre l'analítica de sang que permet diagnosticar la majoria dels casos de l'AIDS de manera, doncs, ràpida. Quan els afectats tenen símptomes incipients de deteriorament cognitiu, segons els resultats d'un estudi internacional col·laborat per l'Hospital del Mar i el Centre d'Investigació del Cervell Barcelona Beta Punt, la investigació demostra que el test ja està a punt per utilitzar-se de manera rutinària en hospitals i no només en el marc d'estudis científics limitats a uns pocs pacients com fins ara. Podrà substituir el test de diagnòstic actual que analitza el líquid cefalorraquídeo estret de l'interior de la columna vertebral mitjançant una punció lumbar. Al voltant del 85% dels casos de l'Alzheimer. En el 115% restant, en els resultats de l'analítica de sang, no són concloents, serà necessari seguir realitzant la punció lumbar per confirmar el diagnòstic. Doncs bé, nosaltres, aquest ha sigut el repàs de les notícies d'avui.
1: The next song we'd like to sing...

0: 25 minuts que passen de les 11, moment de fer aquesta salutació a tots els nostres companys que ens expliquen les temperatures que vam tindre ahir a Tordera. Bon dia, Paquita.
1: Hola, bon dia.
0: Vinga, va, som-hi, apuntem.
1: Doncs mira, la temperatura d'ahir, 33 graus en 4 dècimes.
0: Molt bé.
1: Més que abans ahir, eh?
0: Uh-huh.
1: I aquest dematí, 23 graus en 4 dècimes.
0: Uh-huh.
1: Ara, aquests moments, estem a 27 graus.
0: Sí.
1: Amb un 38% d'humitat.
0: Ah, que bé, no? Potser sí. És el primer dia que tenim una humitat normal,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, jo ara he quedat parada, perquè no... Pensava que estaríem més alts.
0: Uh-huh. Molt bé, Paquita, què fan la...
1: I bueno, i marca núvols i sol.
0: Molt bé, doncs vinga, haurem d'aguantar els núvols, eh? Perquè no crec sí. que surti gaire el sol, eh?
1: Mira, el que portem de més, només tenim d'aigua, només ha plogut 20 litres.
0: Ah, imagina't, mare meva.
1: I en canvi, l'any passat va ploure 60 litres.
0: Imagina't, quina diferència, no? Déu-n'hi-do. Esperem, no, ja no vull dir-ho, perquè després hi ha vegades que... Res, no ho dic. Que, bé, l'aigua és un bé que necessitem tots i esperem doncs, que plogui perquè no tinguem que patir per la mancança d'aigua. Molt bé, Paquita.
1: Convindria ara una mica, que plogués, però
0: ho pagui bé. Paquita, gràcies. Fem aquesta parada tècnica. Posarem els millors moments de la ràdio i el dia 14 ens tornem a retrobar.
1: Molt bé.
0: Vinga, una abraçada. Bon dia.
1: Un bon dia per tothom i un bon cap de setmana i bones vacances al que em facis.
0: Molt bé. Doncs moltes gràcies, Paquita. Ens anem a sort amb en Joan González, a Marreixac. Joan, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Vinga, a veure com vam tindre l'escalfor aquí dalt a Marreixac.
2: Sí, mira, l'escalfor màxima va ser de 31 graus 7 dècimes.
0: Bueno, molt bé.
2: Avui la mínima és de 24 graus.
0: Bé, bé, bé.
2: I ara, en aquest moment, estem a 28 graus a 9 dècimes.
0: A quant, perdona, Joan?
2: A 28 graus 28. 9 dècimes.
0: Val.
2: I això, el que m'estranya a mi, és que l'humitat és molt baixa, un 34% d'humitat.
0: Mira, doncs, la vaquita 38, un 34. Fantàstic, eh? Això és el que ens sí. fa patir més, eh?
2: Sí, però estic suant a base de bé, eh?
0: Nosaltres...
2: Que també vaig caminant.
0: Nosaltres estem bé sí, aquí a l'estudi. Però... Vine'ns a veure, Joan.
2: Si no és dolent, esteu bé, esteu a la glòria.
0: Home, tant com a la glòria no, però bueno, t'acomidem que es vinguis a veure.
2: Ja, ja, vale.
0: Tot xinuixano.
2: Sí, mira, així ja representa una temperatura de sensació
0: sí?
2: de 27 graus 8 dècimes.
0: Oh, que bé, per favor, no? Molt bé, molt bé.
2: I el màxim de vent d'ahir de 37 km hora.
0: Molt bé.
2: Que és el que vaig comentar com m'ho truca ahir.
0: Mm-hmm. Molt bé, Joan, doncs moltes gràcies per aquesta aportació. Farem una parada tècnica d'aquestes guais, per tots. I en aquest cas, doncs, ens tornem a trobar el dia 14, vale?
2: D'acord.
0: Vinga, una abraçada.
2: Igualment, que tingueu bones vacances.
0: Gràcies, igualment, Joan. Adéu.
2: Adéu, bon dia.
0: Ens anem directament ara, ja sabrà la temperatura de l'estació meteorològica de Fibra Color. A veure, mira, màxima d'ahir 32 graus 5 dècimes, mínima d'avui 22 graus 8 dècimes. Ara, 28 en 5 graus i una humitat també d'un 36%, guapíssim. La pregunta que fem nosaltres a la nostra audiència, perquè avui serà el dia del sorteig d'aquesta diferència de xutxes a l'Isa, i heu de contestar el que us sembli d'això. Quina nota li poses al teu estiu del 0 al 10? Quina nota li poses al teu estiu del 0 al 10? Conxita, bon dia. Quina nota li poses al teu estiu?
3: Al meu estiu?
0: Sí.
3: He passat molta calor. Sí, m'ho he passat bé, però jo crec que és el dels estius que he passat més xafó.
0: Quin nombre li posaries, Conxita, del 0 al 10? Va.
3: En quant a activitats, un 8-9. En quant a físic calor, no n'hi aprovo.
0: Molt bé, Toni.
4: Jo li posaria un 5-5. Per això, per la balança entre la calor que ha fet, que és impressionant, que a més em fa tenir molta empatia per la gent que treballa a l'aire lliure, perquè pobrets té la marinera, i per les activitats que he fet, el temps que he tingut, la festa major, tot això, doncs seria un 7, un 8, més el 2 o 3 de la climatologia, o de la meteorologia, un 5 quilo.
0: Vale, molt bé. Montse, quina nota li posaries?
5: Jo m'he passat un estiu molt dolent, molt malament. A casa han passat moltes coses. A més, amb un, haver de suportar la calor, anant amunt i avall, hospitals i tot això. Per tant, per mi aquest estiu ha sigut nefast, un zero.
0: Uh-huh. Meli.
6: Bé, jo... bé, un 7-8, activitats, festa major inclosa, etc., tot fantàstic. Si tenim de treure-li l'escalforada, doncs que no, i la calorada, doncs descomptem 3 i 4 o 5, que seria, doncs, per descomptar, serien 4, que serà que no, perquè en l'activitat total ha sigut bona.
4: Ahir estava parlant amb un psicòleg i em va dir que es nota en la gent, en el tarannà de la gent, la crispació que hi ha de tanta calor. I jo li vaig afegir que a Síria va esclatar la Guerra Civil, que una guerra civil sempre és multifactorial, hi ha diversos factors, però coincidia amb els 6 anys de més sequera de la seva història.
5: Uh-huh. La gent està més agressiva, més...
4: Sí, sí, sí.
6: A l'estiu sol haver-hi més crims...
3: Sí. Com violenta, més a més, eh?
6: Sí, tu sí. Saps, Conxita, que sol haver-hi més crims... perquè tu estàs en aquest món de saber...
3: Crims no ho sé, però detinguts?
0: Sí. Molts, no?
6: Crims també, la valoració.
5: Ara pujar la població?
3: Vaig... No, però... No... A veure, sí, a l'estiu, sobretot a l'Arenys, que és on jo estic, la població es triplica, i per tant, evidentment, si el dia que estàs de guàrdia, som dues persones que estem de guàrdia, i a la millor tens cada una 5-6 detinguts.
0: Vull dir, ai, mare de Déu.
3: Vinga. No, i cal dir que l'última vegada que arribo al jutjat jo i me diuen t'ha tocat l'homicidi, dic no.
6: Ah, avui no toca.
3: A mi no m'ha tocat l'homicidi. Sí que hi havia hagut un intent d'homicidi a la comarca, no ho sé, però havia hagut.
0: Molt bé, doncs vinga, ara entrarem d'aquí a pocs segons amb la pregunta directa de la màniga i mentre en fem una petita pausa publicitària, agraïm com no, i no me cansaré de dir-ho, a totes les cases que han posat la seva confiança a promocionar el seu negoci aquí a Ràdio Tordera.
7: Ara i aquí, d'estiu.
8: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
9: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
10: No, primer has de fer la digestió.
9: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
10: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar, perquè jo d'aquí no em moc.
11: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
12: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí RAL 182.
13: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
14: o a dentalcompany.es.
13: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
7: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
15: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
16: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla de nova de calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tortera i al telèfon 666 50 27 50.
17: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM.
18: Ara i aquí, d'estiu.

0: Bé, primer de tot, saludar amb el nostre company tertulià, el senyor Carles Andreu, a l'altre costat del fil telefònic. Bon dia, Carles. Bon dia, Carles. Ui. Vinga, entrem ja directament a la pregunta dreta de la màniga, dedicada principalment a la Montse de Diego, perquè li encanten aquestes preguntes. I veig-ho aquí, que a vegades després em renyeu perquè no teniu temps per la tertúlia. Però bé, jo, dedicat a la Montse, de veritat, el dia que és ella, surt la pregunta. Vinga, a veure. Vull saber què faríeu vosaltres, de veritat, tertulians. Poseu-nos per un moment en la pell d'algú que demà té 100.000 euros més. Si demà us despertéssiu amb 100.000 euros al compte, però amb una condició, els hauríeu de gastar en una sola cosa que us canviés la vida. En què els gastaríeu? En una casa a reformar, la que teniu? Fer un viatge de la vostra vida? Compartir-los amb la família? Fer alguna cosa pels altres? Vinga.
1: Jo faria una cosa.
0: Pels altres?
1: Compartiria amb la família i pels altres. Perquè és una cosa que al fi i al cap no l'espero. Per tant, me puc desprendre.
2: Oh, sí,
1: és
2: igual.
1: Necessita coses bones.
2: Jo també penso igual, jo també penso igual, i no perquè ho hagi dit, perquè també ho pensava, vull dir, una mica per la família i una mica per alguna ONG o alguna cosa que tu sàpigues que tu saps que es necessita i que es gastarà i se'n farà un bon ús.
0: Ja saps que... però ja saps que es farà un bon ús.
2: Has de veure a qui ho dons, però que sàpigues segur que allò
0: arriba,
2: es farà un bon ús.
0: Tanto, Toni.
1: Potser fer-ho directament.
3: Són lliures d'impostos o haig de passar per...
2: Molt bona pregunta.
1: Sí, perquè després...
4: Hauries de passar per Hisenda.
2: Perquè a lo millor et quedes a la meitat.
3: Te quedes a la meitat. 55.000, 60.000...
0: Bueno, Toni, no cal que comptis.
3: No puc comprar una casa ni un pis.
1: Que va.
3: Així és que, bueno, me compraria una parcel·la i posaria una cabanya de fusta.
0: Oh,
3: i...
0: tant, una cabanya de fusta,
1: A veure on te la compres, eh?
3: Aviam, que no passa res, que a vegades es passen coses amb les cabanyes de fusta, però també passa poc coses amb els edificis,
1: sí,
3: eh?
1: Sí, també.
0: Conxita.
4: No, si t'ho deia més que res, perquè no tot arreu es pot posar una cabanya de fusta.
1: És que és això,
3: no,
1: però també, aquí també no.
3: Jo
4: crec que t'ho han dit perquè urbanísticament a segons quin posi primer, mira tu.
3: Que
4: ho puguis posar.
0: Abans amb un càmping. És que sempre, tota la vida ho ha dit, això.
4: Abans de comprar el sol. Jo penso una mica també com... Si és una cosa que no t'esperes, és a dir, que no comptes, doncs, en principi, sempre tapar forats a la família... que necessita.
2: I tu mateix, que també
4: és,
2: no,
4: és normal que dediquis una part d'aquestes. I ara també en aquests moments penso que si fos així, jo crec que faria un fons per la universitat dels meus nets.
2: Ah, també.
1: Bona pensada, també, sí, sí.
4: Vull dir,
2: per un altre dia quan ells vagin
4: a la universitat. Sí, perquè no sabem en un futur quina serà la situació, com estarem... Per tant, si tens aquesta possibilitat, doncs, bueno, és una manera.
0: Hi havia aquestes dues opcions, Conxita, que en el guió era l'altra plana, que doncs, també us deia invertir-los en un projecte que sempre heu volgut fer, o que, com comentes tu, ho faries, o gastar-vos-ho abans que algú us digui escolta, que jo també hi soc. Vull dir que, a veure, i siguem sincers, si
4: jo
0: ningú...
4: crec que si algú te diu jo també hi soc, seria un element determinant per no hi comptar-hi.
0: Bé. Però bé, siguem sincers, si ningú ho sabés i no haguéssiu de donar explicacions a ningú, faríeu exactament el mateix?
3: Sí, home, si ningú ho sabés,
0: però siguem sincers, si ningú... Toni, un moment, sisplau. Però siguem sincers, si ningú ho sabés i no haguéssiu de donar explicacions a ningú, faríeu exactament el mateix que heu dit ara?
1: Jo sí, seguríssim. Sí, sí.
3: Sí, però si ningú ho sap,
1: Hisenda
3: no ho sap.
1: Però Hisenda no ho sap, però ella
0: hi tocarà
3: més. Estem parlant de diner que t'arriba en unes condicions...
2: Hisenda ho sap tot.
3: Sí, Hisenda ho sap tot.
2: Me n'he donat compte ara perquè foten retencions a per tot arreu.
0: Sí. Carles Andreu, bon dia. Benvingut, ja t'hem saludat i resulta que ens havíem perdut aquí a mig quilometratge. A
5: Bon dia, ens hem perdut però ens hem tornat a trobar.
3: Ah, sí, això és ben trobat.
0: Mira, la pregunta sí. Suposo que ja l'ha sentida, si tinguessis demà 100.000 euros al compte, però amb una condició que els hauríeu de gastar en una sola cosa, que us canviés la vida. En què els estaríeu? En una casa per reformar, fer un viatge a la vostra vida, compartir-los amb la família, fer alguna cosa pels altres, invertir-los en un projecte que sempre heu volgut fer, o gastar-los-ho abans que algú us digui, escolta, que jo també hi soc.
5: Sí, bueno, jo ja tinc una edat, no? Dintre de 3 o 4 dies, bueno, el dia 4, em faig 80.
0: Apa, aquí, moltes felicitats!
1: Adéu, felicitats, i tant!
3: Molt bé, molt bé.
5: Gràcies. Doncs mira, encara que sigui un copion i copi de la Conxita, em sembla molt bé el de la universitat, sí, en el meu cas, pel net.
0: I si no hi volen anar?
4: Bueno, us tindria per donar l'entrada d'un pis, o sigui, és un coixí.
3: Sí.
0: Val.
4: Que nosaltres el pensem
5: entrada per un pis no, perquè sostre en tinc, no? Gràcies a Déu.
1: I a Madrid difícilment. Bueno.
3: Sí.
0: Molt bé, doncs avui, Antoni, entrem ja, doncs, a Carles, amb la tertúlia. Es posa un tema que d'entrada sembla molt polític, però que en realitat es parla d'una cosa molt més profunda. Fins a quin punt Espanya té una política exterior pròpia? Vinga, Toni.
3: Sí, jo el que m'agradaria queixar-me és de les dretes espanyoles, que són molt espanyolistes, porten tothom, la majoria al canell porten la bandera espanyola, quan no un pin amb l'escut d'Espanya, són molt nacionalistes, molt preocupats per la unitat de la pàtria, i en canvi, quan es tracta dels interessos nacionals i la política exterior, el que fan és ballar-li la viu-viu a les potències internacionals. Ja va començar amb Franco, que es va aliar amb Hitler i Mussolini, vaja quins companys de camí, que el van ajudar a guanyar la guerra, perquè si no, no l'hagués guanyada, molt probablement, i ara arriba el PP i Vox, i li estan fent el joc a aquesta jugada d'atac híbrid que ha fet el Marroc, juntament amb Netanyahu i Donald Trump, perquè jo crec que Israel i Estats Units són molt més que Netanyahu i Donald Trump, per sort, que ha generat i està generant intranquil·litat a la població. Si la població se sent insegura, doncs canviïn més dotacions de policia, etc, etc, que són els que han de garantir la normalitat i la pau. Si la policia ha de fer ús de la violència, és l'única que està legitimada en un sistema democràtic per fer-ne ús. Però això de veure que la gent del poble se'n va a un assentament on hi ha immigrants i comencen a cremar-li les coses, això és una disbauxa, i després diuen els de la dreta, perquè això ve auspiciat per la dreta, diuen que són homes d'ordre. Homes d'ordre, ni parlar-ne. Així és que jo diria que la dreta espanyola sempre li fa la rosca a la potència estrangera. Sembla com si fossin franquícies, com si fossin franquícies de l'estranger i que arriben al govern per intentar fer diners.
0: Això està bé, quin discurs, no?
1: No, de veritat, però és que hem estat molt atentes perquè realment...
0: Nelly, va, vinga, som-hi.
1: Jo, vull dir, és que estic anonadada. M'has deixat molt...
3: El bueno, problema... Però als anys 30,
1: sí.
3: Franco ja es va aliar amb Alemanya i Itàlia, que eren dues potències estrangeres.
1: Ja ve de lluny, ja ho sabem, això ja ve de lluny.
3: Clar.
1: I les dretes continuen sent dretes
3: Ara Pedro Sánchez havia fet una política espanyola de defensa dels drets humans i de la legalitat internacional, i ells s'ho passen pel forro. Perquè segueixen sense condenar el que ha passat a casa.
1: Toni, la meva pregunta ara és: en Pedro Sánchez per què no fa un cop de puny a la taula i fa alguna cosa més?
3: Perquè no té majoria absoluta.
1: Està molt, molt... Que veus que tothom estem pendent de que digui ell això està de fer així, perquè sí que envien ministres allà, però no els ministres... No. Mira qui va anar ahir, Aznar, què pinta Aznar allà? A Ceuta. Liar-la encara
6: és
1: més.
6: És un bastió popular.
1: Liar-la més, que no va anar mai quan era president d'Espanya, i va anar ahir.
6: Clar,
1: a què fer?
6: Clar,
1: a liar-la.
6: El que pode hacer, que haga.
1: Estem en un punt que, escolta'm, jo trobo que t'he de fer alguna cosa. És igual que diguis que no pot. Alguna cosa s'ha de fer. Perquè el que no pot ser és que el poble de Ceuta estigui fent manifestacions en contra d'ell i de tota l'esquerra espanyola. Perquè d'ells, els altres estan aprofitant. I deixo parlar als altres que en
0: Conxita,
1: saben
0: bastant.
4: Mira, jo crec que la dreta, això és un... és una, diguéssim, una gàbia que li va molt bé i que el que busca és desinformar. Hem escoltat al principi, no sé on t'ho havia tret la Rosa Maria, que ens deien, mira, l'Estat diu que no té diners per l'Alzheimer, però té diners per recollir gent. A veure, no és això.
1: Populisme, populisme.
4: No és això. Això és, són polítiques absolutament racistes, sí, absolutament xenòfagues. Tothom que hagi estat en una administració sap que hi ha pressupostos i que, per exemple, a veure, un poble, si només destinéssim diners a arreglar carrers però no féssim cultura, estaríem incorrent en una cosa que no és correcta. Llavors, quan la gent diu és que es dediquen diners a festetes, bueno, però les festetes també són importants perquè hi ha un sector de la població que ho necessita i que, per tant, s'ha de fer. I llavors s'ha de determinar. I sí que és cert que s'han d'establir criteris i que aquests criteris són els que donen un pressupost o un altre. Jo tinc molt clar que si governés la dreta, el criteri seria que los de arriba siguen tenint un gran nivell polític, econòmic i tal, i els de sota ja s'espavilaran. Si invertim més
1: no,
4: en
1: ja
4: sanitat,
1: no
4: passa res, perquè aquests que ara ens diuen és que no s'ha invertit en sanitat i s'ha invertit en aquests, no invertirien ni un euro en sanitat, la que tinguessin el poder. És més, ja sabem el que estan fent amb les comunitats amb les quals estan. Veieu Madrid, veieu determinades comunitats que el que fan és privatitzar, anar amb la línia d'Estats Units, de que la sanitat s'ha de pagar. No ens adonem compte del que tenim fins que no ens fa falta. L'altre dia escoltava una notícia d'un noi, no sé on era, crec que era de Tenerife, que en un país del tercer...
3: Del tercer món.
4: Ara no em surt quin país era. Anava amb una moteta, estava de vacances, va xocar contra una... camioneta que se li va posar al davant. Ai. Xoca, el porten a l'hospital, no el deixen sortir del país fins que no pagui 70.000 euros que li reclamen per els dies que porta hospitalitzat.
1: Sí, sí.
4: I dius,
1: segur.
4: Clar, ells el que volen és que pugui venir cap aquí perquè aquí tindrà la sanitat, no tindrà que pagar, tindrà, estarà atès. Però veiem la diferència.
1: Sí, sí, però no som conscients nosaltres, ho tenim molt fàcil.
4: No, no, per això, fer aquestes polítiques populistes, de dir, és veritat, jo crec, sincerament, i és el meu parer, que el govern, a mi el que em sap greu és que continuïn dient, i suposo que no poden fer una altra cosa, que el Marroc és fiable, perquè jo considero que el Marroc no és fiable. El que passa és que també dedueixo que en geopolítica hi ha coses que pots... pressionar en un moment donat i altres que no. Sí. I segurament la cosa va per aquí. Però que és evident que, tal com ha dit en Toni, Estats Units, Trump Netanyahu, Trump, i el Mohamed VI van fer això com una mostra de força cap a Europa, no només cap a Espanya, cap a Europa, com dient, mira, que aquí estamos... I que no s'estiguin prenent mesures, també ho dubto, perquè Espanya té la capacitat de fer mesures energètiques.
1: Sí, sí.
4: Si en lloc d'enviar-te 1.000, no sé què, de gas, t'envio 500, et començo a anar posant pals a les rodes, que no es veuen i que no ho poden dir. Però que segur que per ahir deuen d'haver-hi coses.
1: Però serien prous.
0: Bueno, moment, però endavant.
4: Tu pensa això, vull dir que en un moment donat entren 90.000 persones, que ho hagués fet el PP, que ho diguin, enviar els tancs,
2: és que no,
4: matar.
0: I què? A veure.
4: O com diu aquell altre desgraciat, perdó.
3: Ir a caçar-los,
4: o a pescar-los.
0: Que fort.
4: Sisplau, que mira, estem parlant ha, de persones.
2: Hi ha moltes coses que val la pena comentar. Per exemple, Espanya té un problema estructural de comunicació. Té un problema estructural de comunicació amb, per exemple, amb el Marroc, quan Espanya es va manifestar a favor de que el Sàhara no fos independent, o sigui, va fer aquesta declaració, va ser un tanto que en Pedro Sánchez es va posar una medalla en el sentit de dir, bueno, veus, farem, reprendrem les relacions amb el Sàhara. Però llavors no ha sabut vendre això, no ha sabut vendre això i no ha sabut vendre moltes coses. Té un problema estructural perquè la dreta està alineada en tot el món. La dreta espanyola està alineada amb Israel, està alineada amb Estats Units, està alineada amb el Marroc. I en aquesta dreta hi ha agències de comunicació, Reuters, Al Jazeera, totes aquestes que són potentíssimes i que ho estan transmetent a tot el món i amb tots els idiomes. A Espanya, què passa amb Espanya? Espanya no té agències per transmetre les seves, per exemple, el que es fa amb els drets humans a Gaza. O sigui, ell s'ha posicionat en contra Israel, s'ha posicionat en contra d'en Trump, d'alguna manera s'ha posicionat, però no internament.
4: I Europa?
2: I Europa igual.
4: Aquí el problema i Europa no el té igual. Espanya.
2: Un moment, però internament tots ho sabem, els mitjans de comunicació han anat, les tertúlies han anat, però a l'exterior això no ha passat. Perquè l'agència EFE és una agència molt petita, és l'única agència que tenim que pot transmetre les coses internacionalment, a l'Instituto Cervantes, coses d'aquestes que poden fer temes culturals, però estructuralment Espanya no ha sabut o no té mitjans o té estructures per portar tot aquest problema que està passant a Ceuta i que està passant amb la dreta a l'exterior. I en canvi la dreta
1: en té.
2: A la dreta en té perquè està només a passi qualsevol cosa i ja ho difondrà a través de tots els seus...
1: A tots els canals
2: que té canals que parlen 5 idiomes. Uh-huh. L'agència EFE poder parlar l'anglès i para de comptar. Vull dir, jo per mi aquest és un greu problema.
4: Sí,
2: és un greu problema perquè internament està el país commocionat amb tot el que està passant a Ceuta, amb tot el que està passant amb la corrupció, amb tot el que està passant amb tot, no?
1: Però
2: internament, a l'exterior només es parla de lo que de lo contrari precisament que el govern vol.
4: Carles,
2: jo penso que això és
4: jo trobo que el problema també és Europa, és a dir, el problema que
2: Europa
4: s'ha creat
2: també,
4: en Marroc no és només Espanya.
2: O sigui, Espanya...
4: La frontera és la frontera d'Europa. Okay. I llavors, el que passa és que hi ha situacions com dius, com una persona com la Meloni, que en un any li han entrat 300.000, quan a Espanya han entrat 150, m'ho invento ara,
3: sí,
4: però
3: no
4: sé exactament.
3: Porta raó.
4: Diu, tanco a l'espai següent perquè no m'entrin. A mi aquí em va semblar perfecte que el Pedro Sánchez digués, va, molt bé, recíproco, jo també te vigilo a tus ciutadans. Vull dir que això són situacions que jo crec que el problema és Europa, però pensa que d'alguna manera, o sigui, què ha passat?
0: Hem
4: també
0: de donar veu,
4: Espanya,
0: Conxita.
4: Perdona, només una mica. Sí, Espanya s'ha situat en un punt en el món en què s'ha enfrontat a potències.
2: Sí, per això...
4: No, li perdonen.
2: Clar que no.
1: És que és per això.
2: És que no, és que no li perdonin.
3: Sí, la dreta que és tan espanyolista hauria d'estar contenta.
2: No, però no és que no li perdonin.
3: Perquè no ho és espanyolista d'aparador.
2: El ressò és aquest. En Sánchez és un desgraciat que està governant Espanya i que és un corrupte que s'està forrant. Aquest és el missatge que rep el món.
0: La tertúlia s'ha d'obrir i en aquest cas en Carles Andreu té també la paraula. Endavant.
5: Sí, mira, bueno, jo avui la connexió m'ha fallat mica,
0: sí,
5: no?
0: Ja
5: he estat desconnectat una estona, però bueno, ja estic una altra vegada aquí. A veure, a mi hi ha una cosa que estem llegint aquests dies i que em sembla greu, no? El govern de l'Estat, i també hi ha el govern de Ceuta, el govern, sembla que està perdent la batalla de l'ordre públic, perquè estem llegint casos de que, en fi, uns uns senyors de Ceuta doncs han atacat a un campament d'immigrants, no?, i l'han destruït, almenys en part, no? Després, o sigui, queden aldarulls al carrer, no? L'ordre públic no, en aquests moments està fallant, la garantia de l'ordre públic. O també uns immigrants, he llegit, no?, que diguéssim que van rodejar un comboi militar o coses d'aquestes, sí, no? Uh-huh. I també estic llegint que la Guàrdia Civil i la Policia Nacional estan demanant que els hi donguin més poder, en fi, més força per fer, bueno, per actuar amb més energia. I això, doncs, és preocupant. I una altra cosa que he llegit aquests dies i que em sembla que és important, no? Són les declaracions d'en Borrell, que coneix la Unió Europea per dins, que diu que el pitjor que ha passat és la falta de solidaritat de tots els estats de la Unió Europea amb l'estat espanyol, que és un soci, un membre, no? I això, doncs, a ell li sembla que és molt preocupant. I és veritat que passa, eh? Per això el govern ha rebut crítiques de molts països, molts governs europeus. Recordem que segurament l'únic govern socialdemòcrata que hi ha en aquests moments a Europa és el d'en Sánchez. Però Europa està, a part d'això, a part d'aquest, del nostre, doncs són governs de trans, de dreta, no? I de dreta i extrema dreta. I són governs anti-immigració. Critiquen, aquests governs europeus critiquen, per exemple, la regularització extraordinària que va fent Sánchez. Tot això, doncs, els assusta. Bueno, també sabem que Ceuta i Melilla són fronteres europees, no?, i que la defensa d'aquestes fronteres...
6: Però la frontera la controla Marroc, aquesta frontera de Ceuta i Melilla, bueno, és controlada pel Marroc?
5: En teoria no n'hi ha de ser així, no?
6: Bueno.
5: És controlada. A veure, sí, el Marroc i després a Turquia, també, i Líbia i tal,
6: sí
5: reben diners perquè controlin la immigració, no? La controlin, però no sempre la poden controlar com voldrien.
6: Sí, ja s'ha vist.
3: A mi m'agradaria afegir només una cosa, que és que Pedro Sánchez pot ser que les cancilleries, els polítics que estan manant a Europa no li donin suport, però en canvi la població es veu que està molt contenta de la posició de Pedro Sánchez. Jo he escoltat a immigrants espanyols que diuen: abans, quan deies que eres d'Espanya, te preguntaven pel Barça i pel Real Madrid, i ara te diuen: home, Espanya, Pedro Sánchez. O sigui que hi ha molta gent que està molt contenta de la posició de Pedro Sánchez.
6: Internament ha fet una bona feina.
3: Sí.
6: El problema és externament.
3: Sí, sí.
1: I a nivell polític a la Unió Europea, que és un
3: tema... Sí, però la gent en parla bé, d'en Pedro Sánchez.
1: Sí, no, sí, efectivament. Sí.
4: Bueno,
1: però ho trobem a faltar,
4: De fet, l'altre dia llegia una notícia que deia que Xina avisava al govern espanyol de que té potències en contra.
1: Sí, sí, és cert.
4: No cal que ens avisi Xina. Però ja ho havíem notat.
1: Perquè ja ho sabíem.
6: No pateixis, que ja ho sé.
1: Una mica tard.
0: Bé, quasi arribem al punt horari de les 12. Ja tenim, jo, si us sembla, contertulians, uns minuts després de l'informatiu per fer conclusió d'aquest tema. Toni, què t'assembla? Tornem a afegir-hi.
3: Sí, em sembla interessant.
0: Doncs vinga, donem pas al bullet informatiu de les 12 i tornem de seguida sobre aquest tema que avui ja s'ha proposat com a títol. Toni, quin títol, doncs, per a la gent que s'hagi afegit ara?
3: Sí, doncs el títol és molt senzill. La dreta espanyola li fa la viviu a les potències estrangeres sempre perquè posa els interessos de partit per damunt dels interessos nacionals.
0: Doncs vinga, escolteu l'informatiu i tornem de seguida en conclusions.
7: Infopodcast Tordera.
8: Benvinguts i benvingudes a l'Infopodcast d'avui, divendres 28 d'agost de 2026. Les tres paraules del dia són Festa Major, Estrena i R1. Festa Major. L'Ajuntament de Tordera obre una enquesta ciutadana per valorar la Festa Major 2026. També Llini s'estrena a l'escenari de barraques a la Festa Major de Tordera. I acabem amb el dispositiu de seguretat de la Festa Major, que es tanca sense incidents. Estrena Tordera ja estrena nous representants al Pubillatge Torderenc 2026 i el Memorial Josep Barceló va estrenar demà la primera caminada nocturna dels quatre veïnats. R1, la reunió per abordar el traspàs de l'R1 a la Generalitat es preveu per aquesta tardor. Avui és divendres 28 d'agost de 2026 i es celebra el Dia Mundial del Síndrome de Turner, una jornada per donar visibilitat a aquesta condició genètica i fomentar la investigació i el diagnòstic precoç. El sant del dia és Sant Agustí d'Hipona. Va ser un dels pensadors cristians més importants de la història. Avui fa anys Jack Black, en fa 57, actor, músic i humorista nord-americà, conegut entre altres pel·lícules per School of Rock. També fa anys Shania Twain i Jennifer Coolidge. Per l'inici del curs escolar a Catalunya, el 8 de setembre, falten 11 dies i per la Diada Nacional en falten 13, l'11 de setembre. La previsió del temps de Tordera d'avui és d'ambient càlid amb núvols i possibilitat d'algun xàfec, màxima també de temperatures d'uns 30 graus. Demà serà un dia més assolellat i estable amb una màxima d'uns 28. La notícia curiosa a Colòmbia, després del terratrèmol del passat 10 d'agost, moltes persones continuen buscant les seves mascotes entre les zones afectades. Voluntaris, associacions i fins i tot els pilots de drons estan ajudant a localitzar gossos i, sobretot, gats desapareguts. La dita de l'agost, agost calent, fred al corrent. Les hortalisses a finals d'agost, que és un bon moment per recollir tomàquets, pebrots, albergínies i carbassons. També podem començar plantant-s'hi ams, escaroles, cols i espinacs pensant en els mesos de tardor. La farmàcia de guàrdia d'aquesta setmana és la farmàcia Pérez Martra, de Sant Pere, i la recollida d'escombraries al nucli urbà, trucant prèviament al 93 765 31 51. El repartiment d'aigua potable, que recordem amb esmora, segueix vigent els dimecres de 7 a 8 del vespre i dissabtes de 9 a 2 quarts d'11 del matí al local social. El riu està sec, no hi ha cabal, i les defuncions lamentem la mort de Gràcia Droig amb 84 anys. La cerimònia, que es farà demà a les 11 del matí a la parròquia de Sant Esteve, Carmen Rodríguez, de 85, demà la cerimònia a les 10 al tanatori de Tordera, i Miquel Matas, 91 anys, la cerimònia que es farà avui a les 5 de la tarda a la parròquia de Sant Esteve. Acabem amb efemèrides locals. Fa 10 anys, la cuina marinera era protagonista de les jornades gastronòmiques del Maresme. Fa 5 anys, més de 8.000 persones participaven en les activitats del Festival de Festa Major, i l'any passat, el centre del poble estrenava perfums àrabs, massatges i tractaments capilars amb 3 noves obertures comercials. A l'àudio recomanat a la web i xarxes de Ràdio Tordera és tornar a escoltar el concert de l'Orquestra Salvatana. I acabem amb una frase cèlebre: no hi ha geni sense un gra de bogeria, d'Aristòtil.
7: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local. FM. Ràdio Tordera.
9: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
10: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611 803 882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
11: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
9: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
12: De dilluns a divendres, d'11 a 1, ara i aquí, d'estiu. ara i aquí, d'Estiu. El magazín amb informació, opinió, entrevistes, seccions i música de selecció. De dilluns a divendres, d'11 a 1, ara i aquí, d'Estiu. El magazín dels matins de Ràdio Tordera.
0: Doncs bé, arribem a aquest moment de conclusions i en aquest cas doncs, posaré aquesta pregunta damunt la taula. Creieu que Espanya té prou força per defensar els seus propis interessos davant dels grans potencials com Estats Units, Israel o el Marroc? Al final, governi. Qui governi toca empassar-se determinades decisions perquè la geopolítica mana? Què us sembla?
6: Començo?
0: Sí.
6: Va. Jo penso que el primer que s'ha de fer és un canvi a Europa. A Europa, no sé quan són les eleccions europees, però quan toqui les eleccions europees hauria de fer un gir cap a, més cap a un social, una socialdemocràcia, perquè ara és totalment de dretes, no? Amb aquesta,
4: no apunta, que sigui.
6: Això a Europa. I a Espanya s'hauria de posar les piles en el tema de poder comunicar tot el que passa a Espanya i que se n'enteri tot el món. Però, esclar, això també passa per Europa i per això dic que Europa hauria de canviar. Entre Europa i Espanya, i Espanya a mi ja em va bé tal com està, però Europa hauria de canviar en el sentit de que hauria d'apoyar més en els seus socis a Espanya, sobretot a Espanya, que sembla que el té una mica apartat.
0: Molt bé, Conxita, va. Anem acabant.
4: Jo plantejo el mateix, que estic d'acord amb el que diu la Montse. O sigui, crec que Espanya a nivell geopolític ho ha fet bé, s'ha posat en el lloc correcte de la història i no ha tingut el recolzament d'una Europa que, malgrat

0: el que hauríem d'estar molt atents és a les nostres eleccions, que és el més important, perquè no em vull imaginar, i sobretot quina seria la situació d'aquest país amb el PP i Vox governant.
1: Bé, ens anem amb en Carles Andreu. Carles, endavant. Carles? Ai, no sé si s'ha tallat la comunicació. Doncs, sí, endavant, Carles.
2: No, estic d'acord amb el que s'ha dit. Afegir una cosa. La dreta espanyola no és patriota. Per moltes banderes que posi, tot això no ho és.
3: Carles, ho fa veure, això sigui...
2: Bueno, esclar, sí, i ho fa creure, qui sí, ho creu, no?
3: Sí,
2: però
3: sí,
2: no
3: sí.
2: Ho és. Uh-huh. No, patriota, sentit d'estat, en fi, gota. De solidaritat, de país, no ho és.
4: No, ja...
2: Sí.
1: A veure, endavant. Carles, endavant.
2: Sí, bueno, és això, no? Uh-huh. Que la dreta espanyola no és patriota... Ja veurem quan governen què fa, eh? I bueno, ara hem de pensar una cosa. Espanya està en una punta i està en el sur, no? Nosaltres com seríem solidaris, per exemple, amb Finlàndia, sí, que està en l'altra punta, al nord, si, per exemple, estigués amenaçat per alguna entrada irregular de russos per la seva frontera nord? Vull dir que... Europa també té diferents interessos particulars cada país, no? Uh-huh. Però precisament la gràcia i la bona i la idea de la Unió Europea és aquesta, no? Construir una unió dintre de la diversitat. Però bueno, la geografia té efectes polítics, eh?
1: Mèlia, acabem.
5: Bé, com deia, vull dir, el que tenim de tindre clar nosaltres és que, per molt que fem les eleccions l'any que ve, vull dir, a Espanya tenim el problema que tenim. Solament, a Europa som els únics socialistes i les dretes estan avançant a passos forçats. Per tant, ho tenim molt fotut. I si estem així com estem, i ara no fem el cop de puny a la taula, per demostrar al poble, a nosaltres mateixos, a tots els espanyols, que... Espanya està aquí i que està fotent-li canya a Marroc, perquè és l'únic que tenim que ens està fent la punyeta, no sé jo com funcionarà el tema. Mm-hmm. Jo ho veig molt difícil.
1: Toni, acabem.
3: Jo crec que darrere de tota l'estratègia està les polítiques de Mohamed VI, que ningú l'esmenta, però que és un dictador feudal, que la gent vol marxar del Marroc quan en el Marroc s'ha construït la mesquita més gran de l'islam, excepte de la de la Meca, i s'està construint l'estadi de futbol més gran del món. Uh-huh. I, en canvi, la gent vol marxar d'allà com si, bueno, com si els espantessin. I, esclar, el xa de Pèrsia tenia el suport d'Estats Units. Aviam si el Marroc té el suport d'Israel i de Donald Trump, i en canvi el govern espanyol se posa a moure-li el tro a Mohamed VI i l'acaba perdent. Això és el que haurien de fer tasques per moure el tron de Mohamed VI i que se'n anés a l'exili.
1: Aquí ho deixem. Gràcies, Carles Andreu, per estar a la tertúlia d'avui.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Fins a la propera edició. Farem uns dies de parada tècnica i ja tornem a refer-nos a properes edicions. Moltes gràcies. Bon dia.
6: Bon dia. Bon dia.
1: Adéu-siau, com va ser la propera.
7: Bon dia. Molt bon dia. Cap de setmana.
8: D'11 a 1, a Ràdio Tordera, ara i aquí, d'estiu, amb Rosa Maria Ruscalleda.
9: ¡Uno toma sileta! ¡Ciego! Le daba la mano al mismo dos o tres veces. ¡Toma sileta! No te digo trigo por no llamarte Rodrigo y volver. ¡Ole! Y se va para el teatro a ver ese pedazo de conjunto moderno, ese grupo que quitaba el sentido. No vea cómo cantaba. Ay, patejan de morra. Ay, Bernabe, es patejan de morera. Un lago negro, lago blanco, dice. ¡Donde España!
10: Es un monstruo.
9: Voy a entrar a verlo. Voy a entrar a ver el grupo ese que quita el sentido. Se va para la taquilla. Señora.

0: I bé, aquesta és la tertúlia, nosaltres, que és el moment de pair, doncs, aquestes diferents opinions de debat i de punts de vista, doncs, dels nostres contertulians. Ara, doncs, canviem completament de registre, deixem el volum de les paraules, però no la seva intensitat, perquè hi ha paraules que no necessiten cridar, paraules que simplement arriben i quan arriben es queden. Ara obrim un espai especial, la Ràdio Tordera, i en aquest cas és a Postdata Tu, un espai en què tenim aquest racó per desitjar-nos portar per la poesia, per la música i per aquestes emocions que de vegades no sabem explicar per què un poema s'ha dit per nosaltres. I avui tenim el privilegi d'escoltar una selecció molt especial, amb poesia acompanyada d'una música escollida en tota la seva intensitat i sensibilitat i elegància per en Joan Madrid. Bon dia, Joan.
1: Hola, bon dia.
0: Doncs vinga, benvingut. Així és que ho proposo una cosa molt senzilla. Aturem-nos uns minuts i deixem fora el soroll del món i deixem entrar les paraules. Joan, com vulguis.
1: Ja, en Joan farà una mica de diferència a l'entrada i començarem per una cançó. Posarem Paraules d'amor d'en Joan Manel Serrat i després, si per cas, l'Assumpció presentarà també una altra cançó i farem un canvi de programa. Després recitarem una poesia cada un, que és el temps que es tocarà, i Santa Serení.
0: Molt bé, Joan,
1: no t'he trobat
0: fantàstic.
1: Aquí.
0: Molt bé, molt bé. Doncs vinga, som-hi, no?
1: Endavant.
2: I ella em va estimar tant. Jo me l'estimo encara.

0: Doncs bé, després de la sensibilitat d'aquesta bonica melodia que ens ha proposat el nostre company Joan Madrid, ens atem ja, doncs, no sé si primer de tot, el que és l'estona que parli de coses de Tordera, l'Assumpció, en Joan,
1: sí, ara, l'Assumpció,
0: eh? Doncs vinga, Assumpció, endavant.
2: Doncs sí, doncs bon dia, Tordera. A veure, hi ha històries i que de vegades sí, s'escriuen, però queden en allà, en una estanteria, i si no hi ha algú que de tant en tant agafi aquell llibre de poemes o aquell llibre de biografies, ningú se n'entera. I potser tal vegada seria també el cas de l'Assumpció Ametller i Teixidor, productora de cava. L'Assumpció. L'Assumpció Ametller va néixer a Tordera el 1874 en el si d'una família benestant. El 1898 es va casar amb el gironí Esteve Adroer i Dorca, que des de feia 4 anys aquest senyor tenia el càrrec de secretari a l'Ajuntament de Tordera. Després d'un temps, aquest va aconseguir el càrrec de delegat a l'oficina executiva d'Hisenda, el que va obligar el matrimoni a residir a Girona, portant un alt nivell de vida. El senyor Adroer, aficionat a la producció del cava, va construir el 1905 un edifici nou, el Xampany, en el veïnat de Sant Ou de Tordera. A la planta baixa hi havia la cava, i el primer pis es convertí en lloc de residència del matrimoni. Primerament, varen produir el cava amb el nom de Tordera, però després el substituïren per el nom afrancesat Duc de Botre, dins de la societat Caves, Adroer i Ametller. El 1908 varen editar un llibret propagandístic on es llegeix Tordera és el xampany nacional más delicioso. L'empresa tenia un representant exclusiu per a les vendes nacionals a Barcelona, situat a la plaça Catalunya, que va comercialitzar els seus caves tot venent-los arreu de Catalunya i Espanya. El 1912, el senyor Adroer, amb problemes psíquics, es suïcidà. I l'Assumpció restà sola fins un nou matrimoni en el 1916, amb el senyor Santiago Rodríguez Coco, molt més gran que ella, el qual va portar nou capital a l'empresa, que passà a denominar-se Fàbrica de Xampany Rodríguez i Ametller, després de cercar nous inversors. El 1923 varen crear una nova societat, Ametller i Companyia, Societat en Comandita. Aquesta, a causa de les fortes despeses, es donà de baixa el 1925. I un any després, l'Assumpció inicià tràmits de separació, que culminaren a l'any 1928. L'Assumpció, sola a l'edifici del Xampany, va començar a vendre les màquines per a la producció de cava i també les existències que guardava. El 1932, la fàbrica fou embargada a favor de la família Canyades. Llavors, l'Assumpció es va retirar a viure a la masoveria que hi havia al costat, una casa molt més petita anomenada Can Naris, on va restar fins a la seva mort l'any 1962. És la biografia de l'Assumpció Ametller, productora de cava.
0: Molt bé, doncs veiem que aquí era un bon lloc, hi havia moltes vinyes, ara ja no n'hi ha cap, eh?
1: Bé, estan saltejades, cada queda alguna part que vol sortir,
0: sí, però
1: algun cep que encara torna les seves, perquè duren molts anys els ceps.
0: Sí, oi tant.
1: I si no els hi toca el fred o el que sigui, encara van fent. Si tu passeges per allà, encara moràs algun.
0: Sí, encara no, però clar, aquí
1: ja, la vinya no, eh?
0: És allò que t'imagines, ja una gran extensió, doncs, de ceps, no?
1: Ara, aquesta vegada encara en queda algun de viu, pobres.
0: Joan, quina cançó deixem
1: sonar? L'Assumpció, te'n recordes quina hem triat entre tu i jo?
2: Hem dit un suggeriment de Nino, Joan.
1: Nino Bravo.
2: Nino Bravo, sí.
1: No
2: ho sé, perquè
1: jo... Cartes Amarilles.
0: Cartes Amarilles,
2: que no sona. Sí.
1: Sí, és molt bonica i espero que us agradi. L'Assumpció, jo hem fet un diàleg.

0: Doncs una melodia que realment jo li he dit amb en Joan, que no la coneixia, realment preciosa, Joana.
1: Bueno, ja, si voleu escoltar aquestes cançons i altres, en el meu programa, els dimecres de 5:45 a les 7, posem cançons d'aquestes del nostre temps, del vostre temps i del temps que la gent ens demani un cantant, i fem votacions per un cantant.
0: Ai, molt bé, no?
1: Poso dos cantants. Aquesta setmana hi ha en Ramon Calduc i en Guardiola.
0: Molt bé, caramba, la nostra audiència poden fer una bona selecció.
1: M'ha quedat de 12-13. I posarem alguna cançó d'en Guardiola perquè ha quedat últim, però ha guanyat en Calduc. Dimecres. I ara sí que puc posar la meva veu en poema.
0: Vinga, esperem. Sí.
1: Bé, doncs jo faré un poema que una persona li va... Bueno, si es pot dir la persona. La Marga Sobrino, que havia passat per aquí a la ràdio fa uns anys, va...
0: L'havies dedicat... tingut tu en el teu programa de poesia, aquesta senyora?
1: Sí, ella ha estat el meu programa de poesia, el de l'Elvira, tot el que és poesia és el seu. I va marxar de Tordera, però va tornar, i ara té una persona per dedicar-li aquest poema, i li diu a tu, Marina.
0: Molt bé.
1: Doncs li llegeixo perquè m'ho ha fet arribar, i m'agradaria molt que sapigueu que la Marga segueix escrivint poesia.
0: Molt bé.
1: Vaig deixar de mirar més enllà, perquè més enllà no hi ha res. Res que em faci vibrar tant com el batec dels cors i del que m'estima i m'estimo. Si vaig deixar de mirar més enllà, és perquè allò que necessito no és tan lluny. Allò que necessito ho puc tocar amb els dits d'una sola mà. I una sola mà m'és suficient. No em fa falta gaire més que la nuesa dels meus dits per entendre que el que vull és tan a prop i tan dins meu, que com la sang que corre aquest cos meu, tan tangible i visceral. Marga Sobrino.
0: Molt bé, eh?

0: I bé, doncs anem acabant ja aquesta recta final d'aquesta estona posat a tu. I que bé, sabeu que la bona música, com deia el nostre company en Joan, la teniu servida com fa el seu programa, en especial amb el Vila Romaguera. Però bé, nosaltres amb aquest posat a tu que ens ha acompanyat tot aquest estiu, doncs hem anat desenvolupant temes, explicacions i història de Tordera, principalment, és un seu?
1: Sí, de Tordera.
0: Anem a parlar d'explicar-nos doncs, d'aquest tret que has tret d'un llibre del Cercle d'Història, no?
1: Sí, del Cercle d'Història, i que són diversos autors, però Tordera en la memòria oral.
0: Molt bé, doncs vinga.
1: He tret una mica.
0: Molt bé, endavant.
1: Doncs val. Tordera en la pagesia. La vida al poble als anys 30. La població de Tordera o Orsavinyà va experimentar un notable augment en passar de 3.044 habitants en l'any 1900 a 3.406 l'any 1936, esdevenint el desè municipi més poblat de la comarca, principalment després d'incorporar-se al terme d'Orsavinyà en el 1929. Tordera era una població eminentment agrícola, com ho havia anat essent des de temps llunyans. Bàsicament, havia agricultura i també ramaderia. No hi havia les granges, sinó que hi havia ramats. Més o menys tothom es criava els seus porcs, les seves gallines i el bestiar menor, però, més que tot, la pagesia. Cada casa tenia carro i cavall i bestiar, el que es pogués tenir, clar. Tordera, la gent era pagesa. Cal recordar, al carrer Santa Llúcia, al darrere tot eren entrades de carros. La feina del pagès en un dia normal era llevaves, munyies les vaques, majoritàriament, esmorzars i cap al camp. I així doncs Tordera era una comunitat rural on predominava la pagesia i ramaderia. I no sé si anem massa bé de temps i si no...
0: No acabem.
1: Sí?
0: Val.
1: I llavors, doncs, també teníem el bosc. Tordera és un poble amb una gran extensió de bosc. Hi havia gent que treballava en productes del bosc, com pelar suro o fer carbó. El carbó l'apilaven llenya, feien diverses piles de llenya, encenien aquestes piles de llenya i després d'una llarga elaboració i treball, quan el fum sortia blau, un altre color que el del Vaticà és blanc, no? Doncs aquest, el del carbó, quan sortia blau, ja era el carbó fet. Mm-hmm. I en el bosc hi treballaven 3 i 4 mesos els homes, que eren buscarols, no?, que treballaven al bosc. I el suro també relacionat amb el bosc i la producció del suro, hi havia els treballs indirectes com els dels carreters que transportaven el material dels llocs de transformació o venda. Havia suro que es quedava al poble, ja que havien diversos tapers, com era el cas de Cantol. En un altre dia anomenarem altres oficis, perquè Tordera era un poble de molts oficis.
0: Molt interessant, Assumpció. Moltes gràcies, eh?
1: Gràcies a vosaltres, Ràdio Tordera, i gràcies per la Festa Major. M'aprofito un moment per dir gràcies a la Festa Major que ens ha donat, perquè sense moure'ns de casa hem pogut viure la Festa Major. En directe, no de manera virtual,
2: en directe.
1: Sí.
2: Posant YouTube, Ràdio Tordera.
1: Sí.
2: Veiem moltes coses en directe, molta gent no ho sap.
1: Sí.
2: Només heu de buscar YouTube a Ràdio Tordera,
1: sí,
2: i sortiran pues, les imatges d'aquest programa també el dematí, tot, com fan la tertúlia. Uh-huh. Vull dir que podeu trobar
0: i
2: moltes
0: coses. I tots els actes, Joan?
2: Sí, no,
1: tots, no? Els actes, tots els actes.
0: Molt bé, doncs gràcies a tots dos. Joan?
2: No hi ha de què.
0: Fins al proper estiu.
2: Això mateix.
0: Esperem que estiguem, doncs, sempre saps a punt preparat per col·laborar amb qualsevol doncs, espai de Ràdio Tordera i Assumpció. Sí. Gràcies també.
1: Sí.
0: I a veure, potser continuarem a la tarda obert explicant coses de Tordera. Va?
1: Continuarem doncs explicant coses de
0: Moltíssimes
1: Tordera.
0: Moltíssimes gràcies. Trobarem a faltar aquestes bones cançons que ens sol·licita i que ens prepara en Joan. Però bé, si ja teniu aquest espai de la tarda, que es diu, Joan, no me'n recordo.
2: La tarda és record, tots els dimecres, a les 5 i mitja fins a les 7.
0: Fantàstic, doncs vinga, així estarem. Adéu-siau, amics, i moltíssimes gràcies.
2: Adéu-siau.
0: Adéu-siau.
3: De dilluns a divendres, d'11 a 1, ara i aquí, d'estiu. aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
5: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
6: o a dentalcompany.es.
5: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
7: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camí Ral 50.
8: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify... Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
9: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 04 69.
10: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
11: 107.1 FM Tordera.
12: Ara i aquí, d'estiu. El magazín amb informació, opinió, entrevistes, seccions i música de selecció. De dilluns a divendres, d'11 a 1, ara i aquí, d'estiu. El magazín dels matins de Ràdio Tordera.

0: I bé, ara la sintonia que es marca per fer un altre viatge. Hem fet un viatge en el món de la lletra, de la història de Tordera, i ara farem un altre viatge, però aquest cop no necessitarem ni maleta ni bitllet. Només cal tenir curiositat. Perquè a Ràdio Tordera també tenim espais que ens conviden a mirar el món amb uns altres ulls. Espais per descobrir, per aprendre, per recordar i sobretot per entendre que la història no és només allò que va passar fa molts anys, és allò que ens ha portat fins aquí. I aquí ens acompanya en aquest viatge la Meli Banyet. Bon dia, Meli.
1: Bon dia, bona hora.
0: Benvinguda. Gràcies. Que ens obre les portes de museus, de personatges, de llocs i d'aquelles històries que potser coneixem només de passada, però que amaga molt més del que sembla. Museus, història de les històries, és una invitació a mirar enrere per entendre millor el present. Història, patrimoni, cultura, curiositats i descobriments explicats d'una manera propera i amena, com fa la Meli. Què farem avui?
1: Avui farem, doncs, això, històries de la història, que precisament, doncs, feia dies que tu tenies il·lusió de fer-ne i jo feia museus.
0: Molt bé,
1: bueno,
0: però
1: hem fet una mica
0: bé
1: de tot aquest any, aquesta temporada. Doncs avui que toca històries de la història tenim a Brunilda i Fredegunda. Són dues dones.
0: Dues dones. Dues dones, no?
1: I prepareu-se perquè són dues dones molt potents. Dues reines amb una venjança. Hi ha històries que semblen inventades. Venjances i dones capaces de moure els fils del poder, mentre els homes ocupaven el tro. Però aquesta història és real. Va passar fa més de 1.400 anys. Ojo, ahir mateix, eh? Vull dir, vale. En una Europa que encara estava sortint del món romà, en què el regne dels francs estava dividit entre els reis merovingis, i enmig d'aquell món brutal van aparèixer dues dones. Dues dones molt diferents. Una era princesa visigoda, nascuda per ser reina, i l'altra provenia d'una condició social molt més humil i va aconseguir arribar fins al mateix lloc. Una es deia Brunilda i l'altra Fredegunda. Nom els noms aquells eren molt. I durant gairebé mig segle les seves vides quedarien unides per una història de poder, odi i venjança. Però abans de conèixer-les hem de viatjar fins a la Gàlia del segle VI. L'imperi romà occident havia desaparegut i els antics territoris romans estaven ocupats per nous pobles i nous regnes. Entre aquests pobles hi havia els francs. La dinastia que governava era la dels merovingis, una família de reis que ha aconseguit construir un poderós regne a la Gàlia. Però aquest regne no és una unitat tranquil·la. Quan el rei Clotari I mor, els seus territoris es reparteixen entre els seus fills i apareixen diversos regnes. Entre ells hi ha Austràcia a l'est i Neustria a l'oest. Al capdavant hi ha dos germans, Sigelbert I i Chilperi I. Dos germans, fills d'aquest senyor que es deia Clotari. Dos germans, dos reis i dues dones que acabaren convertint-se en les seves respectives reines. Brunilda, la primera, que va venir d'Hispània, mireu per on, i Brunilda no era només que una dona, no era una dona qualsevol. Era filla d'Antanagil, rei dels visigots d'Hispània. Havia crescut en un ambient de poder, diplomàcia, política, que quan encara era jove, el Silbert I es va voler casar ja amb ella. El matrimoni es va celebrar a l'any 567, és a dir, que la Brunilda es va casar amb aquest noi i va arribar a la cort franca com una autèntica princesa. Gregori de Tours és un dels principals cronistes de l'època, la descriu de manera força favorable, elegant, bella, intel·ligent i de bones maneres. Aviat demostraria que no estava disposada a limitar-se a ser simplement l'esposa del rei. Era intel·ligent, tenia cultura, entenia de política i tenia ambició. Que amb això és un còctel molt
0: top. No, això és important, eh?
1: Una combinació que en aquella època podia convertir una dona en una figura extraordinàriament poderosa. Però el seu cunyat Chilperi també volia una reina prestigiosa. I aquí entra en escena la germana de Brunilda, Gastevinsta, és que té un nom curiosíssim. La germana que va arribar a la cort franca. Chilperi va voler casar-se amb ella i el casament va ser espectacular. Galsvinca va abandonar Hispània i va viatjar cap al nord. Va arribar a la cort franca amb una enorme dot. I Chilperi, segons els relats de l'època, la va rebre amb tots els honors. Però hi havia un problema. Abans de casar-se amb Gasvinska, Chilperi, que havia tingut diverses dones i concubines. Ara deixem estar amb Damià, que ens posarà una cançó que farà potent la seva història, perquè és una cançó d'Espanya, castany. Avui no he volgut posar
0: fons
1: estrangers, he posat veu d'Espanya. Sí, la Melody Mujer Loba és una cançó important.

0: Bé, com, pues, com deien, no? Llavors ella va dir, nen, les concubines, va ser que... I entre elles hi havia una dona que no estava disposada a desaparèixer de la seva vida.
1: Apa, qui brilla.
0: Es deia la Fredegunda aquesta que parlàvem. Aquí és on la història es torna fascinant. Fredegunda no era princesa visigoda, no havia nascut dins d'una família real, i les fonts la presenten com una dona de condició humil, vinculada al servei de la cort.
1: Ah, imagina't. Com una minyona, vaja, no?
0: Més o menys. Però sabia moure's dins del poder, per tant, ja tenia una cosa molt important en compte, no? Chilperi continuava sentint-se molt atret per ella, i Gansvinska no estava disposada a acceptar aquella situació. La nova reina va exigir al seu marit que abandonés les seves concubines. També va arribar a plantejar la possibilitat de tornar a Hispània.
1: Mm.
0: Però no hi va tornar, perquè Gansvinska va morir.
1: Ah!
0: I aquí comença el misteri més fosc de tota aquesta història. Una nit de l'any 568, Gansvinska va ser trobada morta al seu llit. Segons les cròniques, havia estat estrangulada.
1: Ah, aquí!
0: I molt aviat va començar a circular l'acusació de Fredegunda, que estava darrere del crim. Gansvinska va morir violentament i poc després Chilperi, que es va casar amb la Fredegunda. És a dir, aquí hem de fer una pausa, perquè per Brunhilda no havia mort simplement una reina, havia mort la seva germana. Mm. Evidentment, era la seva germana,
1: i
0: l'altra se la va carregar.
1: Sembla mentida que tota la història dels reis i tot això.
0: Sí, bueno, sí. I aquesta encara hi ha. Encara hi haurà més. I a partir d'aquell moment, Fredegunda va deixar de ser simplement una rival. Es va convertir en la seva enemiga. I Brunhilda no oblidaria mai. La mort de Gansvinska va ser el desencadenat d'un conflicte que acabaria involucrant les dues branques de la família merovíngia. Brunhilda volia justícia, Chilperi defensava el seu poder, Fredegunda volia conservar la seva posició i Sigurd Gerber, el marit de Brunhilda, entrava també en conflicte amb el seu germà. És a dir, que aquí hi havia ja...
1: Tothom volia manar, vaja, no?
0: No, i llavors hi havia ja una guerra que va ser potent. El que havia començat com un drama familiar es va convertir en una guerra política. I aquí apareix una de les característiques més sorprenents d'aquesta història. Les dues dones no només van patir els esdeveniments, també van actuar. Van intervenir, van influir amb els seus marits. Fredegunda també va haver de lluitar per protegir els seus fills. Quan Chilperi va morir assassinat, és a dir, que el marit d'ella també ho va matar. És a dir, ho va matar perquè ell...
1: Jo arribo per dir-te pena, no?
0: Ell va morir perquè ho van assassinar vilment. Fredegunda va quedar viuda. El seu fill Clotari encara un nen, i una altra vegada una dona va tindre d'assumir el poder en nom d'un fill menor. Fredegunda va actuar com regent, i això és molt important perquè sovint la història medieval ens presenta les dones com a figures secundàries, però aquí tenim dues dones governant de facto en gran territori franc. És a dir que no poc, van estar, ja parlarem de més amb dues dones que negocien, ordenen, conspiren i protegeixen els seus interessos. Però qui era realment la més cruel? Aquí hem de ser prudents, perquè durant segles la història ens ha presentat Fredegunda una mena de monstre. Gregori de Tours explica nombroses històries sobre les seves intrigues i els seus crims. Però també Brunhilda va ser acusada de molts assassinats i conspiracions. I tenim de reviure Damià amb la nostra cançó de la Mònica Naranjo, que fa una cançó espectacular que diu... Sobreviure. Perquè és clar, totes dues van sobreviure.

0: Bé, doncs, la Brunilda va acabar convertida en una gran villana.
1: Home, a veure...
0: Mentre que la seva imatge varia molt segons l'autor de l'època. Uh-huh. És a dir, que això sempre serà així. Fredegunda mor, però la guerra continua. Va morir a París l'any 597 i aquí podríem pensar, pues, finalment s'acabaria la rivalitat, però uh-huh. no, perquè Fredegunda havia deixat un hereu, el seu fill Clotari II.
1: A veure, esperant que tingui anys de vida aquest seu fill, eh?
0: Brunilda va intentar mantenir-lo al tro i continuar exercint el poder. Però molts nobles austracians ja no confiaven en ella. Alguns es van passar al bàndol del Clotari II. Brunilda va quedar cada vegada més sola i va ser traïda. Finalment va ser capturada i entregada a Clotari II. El vencedor va decidir convertir la seva mort en un càstig exemplar.
1: Ai, què va fer?
0: Les acusacions contra Brunilda van ser nombroses. Li van atribuir assassinats, conspiracions i responsabilitat en moltes de les tragèdies que havien sacsejat la família Merovingia. És a dir, llavors, totes les culpes de tot, per tu. Però és important recordar que algunes d'aquestes acusacions provenien precisament dels seus enemics.
1: I d'aquell tenia molta enveja i molt d'odi, eh?
0: Llavors la cosa no era com tenia de ser. Vaja, com sol passar, que no se sol ser la justícia, no sol ser neutral en absolut. Ja venia de lluny. Les fonts expliquen que Brunilda va ser sotmesa a tortures i humiliacions i que finalment va morir arrossegada per cavalls. Quina mort més trista.
1: Bueno, però és que ella, a veure, potser s'havia guanyat a pols,
0: eh? I l'altra que va morir a París, tranquil·lament, bueno, perquè totes dues van ser... Vale. El 613, després de dècades de poder, Brunilda desapareix violentament de la història. És a dir, aquí ja no sabem res d'ella. I així s'acaba la vida de la dona que havia començat sent una princesa visigoda i que havia governat durant dècades amb el cor del món merovingi. Dues dones que la història va convertir en enemigues. I ara ve la pregunta més interessant. Ai. Qui va ser la més dolenta? Brunilda? Fredegunda? La resposta probablement no és tan senzilla. Fredegunda va arribar al poder des d'una posició social molt baixa. Va aconseguir convertir-se en reina, va governar, va protegir els seus fills i va ser acusada d'ordenar assassinats. Però en aquest cas no va ser matada, sinó que va morir. Uh-huh. Vale? Brunilda va ser princesa, va ser reina, va governar com regent, va mantenir una enorme influència política durant dècades i també va ser acusada d'intrigues, assassinats i crueltats. Però totes dues tenen una cosa en comú. Van aconseguir una cosa extraordinària per una dona de l'alta edat mitjana. Van exercir poder i no durant uns mesos ni durant uns quants anys, durant dècades. És a dir, que van estar quasi 40 anys, eh? Poca broma, eh? Potser això, les seves històries ens han arribat carregades de sang, escàndols i llegendes. Clar, com van ser tantíssims anys, el poder, doncs, algunes entremeliadures van fer, però és clar, llavors també, perquè quan un home medieval exercia el poder amb brutalitat, era un rei. Però, quan ho feia una dona, sovint acabava sent una bruixa, una assassina o una intrigant. I potser aquesta és la veritable història de la història.
1: Ui.
0: Només saber què va passar, sinó preguntar-nos qui ho va explicar i per què ho va explicar així.
1: Aquesta
0: és la gran història.
1: Ha quedat aquí també en suspens, eh?
0: Ha quedat enrodolit del tema, perquè realment és això. La història va ser molt llarga i va haver-hi moltíssimes possibilitats de tindre de fer coses que potser en un regnat curt no tindries de fer.
1: I bé, vull dir, sempre les enveges i les intrigues sempre són protagonistes.
0: En Damià ara ens té preparat també un altre que és molt important. Aquesta cançó em fa molta gràcia perquè en el seu moment a mi m'agrada molt, que era d'Eurovisió, i recordo que aquí ho parlàvem i jo deia, pues a mi m'agrada molt aquesta dona com canta.
1: A veure?
0: I és Nebulosa i canta Zo.
1: Ah, molt bé. Doncs moltes gràcies, Meli. T'esperem a la propera temporada, eh?
0: Sí,
1: segurament amb més sorpreses, perquè la Meli sempre ens sorprèn en temàtiques que realment són molt interessants.
0: Diferents.
1: Gràcies, Meli.
0: A tu per estar amb mi. Vinga. En aquest moment.
1: Adéu, gràcies. Escoltem. Ja ho hem d'escoltar aquesta cançó. Sí.

aquí d'Estiu, el magazín amb informació, opinió, entrevistes, seccions i música de selecció. De dilluns a divendres, d'11 a 1, ara i aquí d'Estiu, el magazín dels matins de Ràdio Tordera. I see trees of green.

0: And I think to myself.
1: I ara sí, arriba aquell moment que costa una miqueta. El moment de posar punt i a part aquesta temporada d'estiu. Però abans de marxar, vull dir-vos una cosa. Gràcies. Gràcies per haver estat aquí, per escoltar-nos mentre esmorzavo, mentre treballavo, mentre fèieu feina a casa, o simplement mentre ens teniu de fons. Perquè potser nosaltres parlem davant d'un micròfon, però la ràdio només té sentit quan hi ha algú a l'altra banda que escolta. En un parell de setmanes, doncs, no us direm adéu del tot. Tornarem a obrir el nostre àlbum de records i recuperarem els millors moments de l'ara i aquí. I després farem una mica de pausa per tornar el dia 17 de setembre amb les piles carregades, amb aire nou i amb la nova programació de Tordera Hivern de Ràdio Tordera. Així que gaudiu de l'últim trosset d'estiu, cuideu-vos molt i sobretot no perdeu mai les ganes de riure, de conversar i de continuar fent-nos preguntes, perquè la vida passa molt de pressa, però quan la compartim passa molt millor. Ja sabeu, jo sóc la Rosa Maria Ruscalleda i en nom de tot l'equip de l'àrea aquí us envio una abraçada molt i molt enorme. Ens retrobem el 17 de setembre amb més ràdio, amb més música, amb més històries i amb moltes, moltes ganes de tornar-vos a dir bon dia, Tordera. Fins aviat, família, i que la ràdio us acompanyi sempre. Adéu-siau.
2: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
3: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui divendres 28 d'agost de 2026. L'Ajuntament de Tordera obre una enquesta ciutadana per valorar la Festa Major 2026. El formulari, totalment anònim, busca conèixer l'opinió dels veïns i veïnes per millorar les pròximes edicions. El dispositiu de seguretat de la Festa Major 2026 es tanca sense incidents. El desplegament policial ha viscut un increment del 42% en els decomisos preventius. Llini s'estrena a l'escenari de Barraques a la Festa Major de Tordera. El cantant torderenc marca el 2027 com la data de consolidació del seu projecte musical.
4: I cap al 2027, doncs, ja sigui un projecte molt consolidat i que sigui sòlid en el sentit de que tot tingui la seva forma.
3: Tordera ja té nous representants al pubillatge tordarenc 2026. Marc Gras serà l'hereu, Berta Mercader serà la pubilla, Jana Camps la pubilleta i Tanit Catalán serà la dameta. Escoltem Berta Mercader.
5: Significa molt més que portar una banda o representar el meu poble. És una manera de conèixer encara més de fons el poble, les seves tradicions, totes les seves festes i, sobretot, la seva gent.
3: El Memorial Josep Barceló estrena demà la primera caminada nocturna dels quatre veïnats. La cita esportiva recorrerà 10 quilòmetres aquest dissabte a 8:45 del vespre. I la reunió per abordar el traspàs de l'RU a la Generalitat es preveu aquesta tardor. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, confia a acordar la transferència de la línia abans de finals d'octubre. Cop d'ull al cel, avui que tindrem un dia marcat pels núvols, un dia ennuvolat amb temperatures mínimes de 22 graus i màximes que podran arribar a això, els 29-30 cap a les hores centrals del dia. A partir de demà baixaran les temperatures, però tindrem un dia més assolellat i no serà fins dimecres que ve que hi hagi previsió de pluja.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Radio Turdera, l'emissora que t'escolta.
2: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Radio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo, fes que la teva passió soni ben fort.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
4: When I first saw you.

0: aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 1302 78
2: o a dentalcompany.es.
1: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
3: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: aquest estiu al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Aquest diumenge, si passes pel mercat de Tordera, fes parada a Modes al Josa. Descobreix la frescor de la moda eivissenca, l'elegància italiana i les últimes tendències per a dona. Vestits, conjunts, peces amb estil per sentir-te única. Vine, emprova't la moda i enamora-te'n. Modes al Josa, al mercat dominical de Tordera, prop de la ràdio. T'hi esperem.
2: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
3: No, primer has de fer la digestió.
2: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
3: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
4: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
5: L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Gran acord de país per prevenir incendis. El govern arrenca el curs polític amb una trobada a Os de Balaguer, a la Noguera, i signa un acord amb les quatre diputacions per millorar la gestió forestal. A més, es compromet a triplicar les hectàrees de bosc que gestiona la Generalitat fins a arribar a una mitjana anual de 2.000. El president Salvador Illa ha advertit contra el negacionisme climàtic i reivindica la protecció dels boscos.
3: Protegir els boscos, el territori, és un deure de país, de tot el país. I això no va de camp o ciutat, això va de país. Ens afecta a tots i és responsabilitat de tots.
1: Illa també s'ha compromès a complir amb tots els compromisos polítics i situa el nou finançament, l'execució dels pressupostos, l'habitatge i l'educació com a principals reptes. És divendres 28 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Crida la calma del govern espanyol després dels incidents violents de les darreres hores a Ceuta amb la crema d'un campament improvisat. Sònia Kerr.
4: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha tornat a defensar en una compareixença al Congrés que l'entrada de 70.000 immigrants va ser totalment inesperada. El titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, també ha comparegut i atribueix l'acció a mentides i notícies falses.
1: Es reprenen les tasques de rescat de víctimes al Nepal després d'hores aturades pel risc d'una nova esllavissada.
4: Ja són a l'entorn de 500.000 les persones mortes i més de 1.400 les desaparegudes. Es rebaixen, això sí, a 3 els espanyols desapareguts i les organitzacions humanitàries alerten del caos que es viu al país. Cristina Morales és presidenta d'Amics del Nepal.
5: La situació allà és dramàtica pel que ens arriba a nosaltres. Hi ha la sensació molt de devastació, de tragèdia absoluta i, a més, la por d'aquest segon desbordament.
1: La inflació augmenta 7 dècimes a l'agost i se situa en el 4,3% a tot l'estat, segons l'indicador avançat de l'IPC.
4: L'augment es deu principalment a l'increment del preu dels carburants pel xoc energètic derivat de la guerra a l'Iran. També hi han influït els preus dels aliments.
1: En cultura arrenca una nova edició de la Calarrada Cervera, enguany marcat per la commemoració del mil·lenari de la capital de la Segarra.
4: La festa més multitudinària de la ciutat compta amb un pressupost d'uns 200.000 euros i tornarà a tenir el seu moment culminant la nit de demà amb l'aparició del mascle que vol.
1: Als esports, el Barça se situa líder de primera, Joan Barberà.
6: Els blaugranes van imposar l'Athletic Club per 2-0 amb gols de Rafinha i Fermín. L'afició va omplir el Camp Nou d'estelades en una nit reivindicativa on l'estadi va ser un clam.
1: Avui estem molt pendents del temps, ja que hi ha 178 municipis en perill molt alt d'incendi.
4: De fet, avui hem sabut que s'han registrat 36 focs relacionats amb la campanya de la sega del cereal. La majoria s'han pogut aturar abans d'arribar a superfície forestal.
1: Previsió amb Luismi Pérez. Molt bon dia, Luismi.
7: Bon dia. Aquest divendres està venint presidit pels núvols, però força descafeïnats. Van deixant el sol tèrbol, una mica més apagat, una mica més moix, sobretot a les comarques de Girona i també les de la costa. Alguna gota despistada s'ha anat escapant i bàsicament el que porta és més fang que no pas aigua, perquè estem parlant d'una pluja francament bruta. Cap a les comarques de Lleida, del Pirineu, aquests núvols són més trencats i, de fet, aniran a menys encara. Al llarg de les properes hores, per tant, el sol acabarà imposant-se d'una forma més evident. Amb ventet entre Garbí i Ponent, que fa que la humitat sigui baixa, per tant, que no se senti gaire aixafogor, però, en canvi, la tarda acabarà sent força càlida a moltes comarques, al voltant dels 30 graus. No pujarà gaire més enllà d'aquesta xifra psicològica de la calor. Amb vista al cap de setmana, tranquil·litat absoluta, temps d'estiu, nits fresques. Això sí, el dissabte al matí despertarem amb una temperatura bastant més renovada, però, en canvi, la tarda, i especialment la del diumenge, un ambient ja de ple estiu i amb pocs núvols. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr i Artau Bellavista. Passen 4 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Un gran acord per millorar la gestió forestal és el primer resultat de la trobada que fa avui i demà el govern a Os de Balaguer, a la Noguera, per preparar el curs polític. La Generalitat ha signat un acord amb les quatre diputacions per tal de millorar la prevenció d'incendis alhora que es compromet a triplicar les hectàrees de bosc que gestiona. Illa també ha apuntat a les prioritats del seu govern de cara als propers mesos. Balaguer Televisió, Gerard Díaz Tribó.
8: El nou curs polític a Catalunya comença amb un acord sobre la gestió forestal. El govern celebra avui i demà la cinquena trobada de l'executiu fora del Palau de la Generalitat en guany al molestir de les avellanes a la Noguera. Després d'un estiu marcat pels incendis i els efectes devastadors del canvi climàtic, el govern d'Illa marca la gestió forestal com una prioritat. Per això, la trobada ha servit per signar un acord amb les quatre diputacions catalanes que impulsen protocol per a la prevenció i extinció, que dotarà de més recursos, sobretot als municipis petits. Així ho explicava el president Salvador Illa.
3: A Catalunya ho tenim clar, contra el foc, tots junts som molt més forts. Protegir els boscos, el territori, és un deure de país, de tot el país. I això no va de camp o ciutat, això va de país. Ens afecta a tots i és responsabilitat de tots. Aquesta unitat i aquest sentit de país ens comprometen a practicar-la en tots els àmbits essencials per la protecció dels boscos. Gestió forestal, prevenció i reacció quan hi ha un incendi.
8: L'acord ha estat molt celebrat per les quatre diputacions que l'han definit com a necessari, com una oportunitat per al món local i que mostra que els poders públics són capaços de sumar i articular-se per donar resposta als nous reptes. Lluïsa Moret, presidenta de la Diputació de Barcelona.
9: Avui el que fem és signar un marc de coordinació estable, un marc de coordinació estable que significa que posarem tots els nostres recursos a disposició, assumint cada un de nosaltres, des de les nostres responsabilitats i competències, funcions proposant concretes, proposant també recursos amb un espai comú, amb una mirada integral, integrada i integradora, que és el que necessita aquest nou model de gestió forestal.
8: D'altra banda, l'executiu català afronta els pròxims mesos un curs polític que girarà, segons explica el president, entorn de l'educació, l'habitatge i el finançament. Tot amb les eleccions municipals i les espanyoles a l'horitzó.
1: Doncs no deixem la política. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha fet una crida a la calma després dels incidents violents dels darrers dies a Ceuta, especialment els d'ahir, amb la crema d'un campament improvisat a la platja. Marlaska ha comparegut al Congrés i ha tornat a defensar que l'entrada de 70.000 immigrants a finals de juliol va ser totalment inesperada. Un assalt que el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, que també ha comparegut, atribueix a mentides i notícies falses viralitzades a través de les xarxes socials. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. Davant la Comissió d'Interior del Congrés dels Diputats, Fernando Grande Marlaska ha criticat els intents partidistes d'incitar l'odi i l'enfrontament entre les persones. En concret, ha assenyalat les crides de l'extrema dreta a caçar immigrants i per això ha reclamat que baixi el nivell de tensió a Ceuta.
11: Viendo los acontecimientos que se están verificando en los últimos días y especialmente ayer y antes de ayer, llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia, porque serán ustedes son tan conscientes como yo de que la violencia no es el camino para resolver ningún problema con la complejidad y con la empatía absoluta con la ciudadanía de Ceuta, pero la violencia no es en modo alguno el camino.
10: Fernando Grande Marlaska ha rebut les crítiques de l'oposició que, com la popular Ana Belén Vázquez, ha dit que l'executiu ho ha fet tot malament.
12: Hoy Ceuta está aterrorizada y sumida en el caos por culpa de un gobierno irresponsable y ausente. Si el gobierno no sabía nada, es incompetente. Y si disponía de información, es negligente. Y usted, como responsable máximo de la seguridad de nuestras fronteras y como responsable máximo de la seguridad de los ceutíes, debe asumir su responsabilidad política por incompetente y dimitir hoy mismo.
10: També el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha fet una crida a la unitat per mantenir la convivència a la ciutat autònoma. Álvarez, que també ha comparegut al Congrés, ha identificat la causa de l'entrada dels migrants a finals de juliol.
13: Lo que ocurrió en Ceuta entre el 30 y el 31 de julio de 2026 fue una crisis, sí, migratoria y humanitaria, pero a diferencia de las anteriores, fue gestada y propulsada por una viralización inédita de mentiras.

0: massiva o un element que ha de ser prohibit o que ha de ser decomissat, com va passar el diumenge passat a la ciutat d'Elx en un partit que jugaven Elx i Barça.
1: Gran de Marlaska ha respost, recordant que els fets estan sota investigació interna i assegura que no li agrada cap falta de proporcionalitat. De la seva banda, la diputada de Junts, Marta Màdrenas, ha retret al ministre que no hagi portat a la fiscalia l'actuació policial.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
3: Passen gairebé 10 minuts a les dues. Obrim crònica internacional. Al Nepal segueixen les tasques de recerca després d'estar aturades durant unes hores pel risc de desbordament d'un llac proper a l'esllavissada. Ja són a l'entorn de 500.000 les persones mortes i més de 1.400 les desaparegudes. Això sí, el Ministeri d'Afers Estrangers ha rebaixat a 3 els espanyols desapareguts en aquest desastre natural i per ara no els consta cap víctima mortal. Les organitzacions humanitàries comencen ja a recollir donatius econòmics per atendre l'emergència i la reconstrucció. Esther Minguell, bon dia.
4: Bon dia. La Xina i el Nepal treballen en la recerca de supervivents de l'arribada d'aquest dimecres. Des de Catalunya, diferents ONGs que col·laboren amb el país inicien la recollida de donatius econòmics per ajudar a atendre l'emergència i la reconstrucció. És el cas d'Amics del Nepal, que fa més de 30 anys que treballa a la zona sud del país i no s'ha vist afectada directament per la tragèdia. Els diners que recapti els traslladarà a entitats que han perdut algun centre d'atenció a la zona. Cristina Morales és la presidenta d'Amics del Nepal.
5: La situació allà és dramàtica pel que ens arriba a nosaltres. Molt caòtica, perquè imagina't que això passés en un país molt desenvolupat, amb molts mitjans, amb sistema de carreteres que funcionés, ja seria molt complicada. Doncs allà està sent realment caòtica, hi ha la sensació molt de devastació, i el que hem decidit a la nostra junta és que les persones que vulguin fer un donatiu per col·laborar d'alguna manera en fer un granet de sorra en aquesta emergència, aquests donatius ens comprometem a fer-los arribar a alguna organització amiga, propera, que hagi patit realment les conseqüències d'aquesta riuada.
4: Morales recorda que el Nepal és un país amb unes infraestructures precàries, que el 2015 va viure un tràgic terratrèmol on van morir milers de persones i que ja va suposar una recuperació costosa.
3: Una catàstrofe que, com sentim, està activant organitzacions solidàries de tot el món. És el cas de la ONG Education Development Foundation Nepal, amb seu a Terrassa. Asseguren que estan treballant per trobar la fórmula per ajudar, però que ara mateix tot és un caos. Ràdio Municipal de Terrassa, Marina Salvador.
6: Una catàstrofe ocasionada pel despreniment d'una glacera situada al corredor muntanyós de Girong i que va generar un monstruós corrent d'aigua. Kami Sherpa viu a Katmandú.
7: Entonces, el glacier entró dentro del lago y desde el lago desrompió y han salido todos los aguas, han bajado. Nadie ha pensado que llegara tan grande.
6: Alma Millán és presidenta de l'ONG Edfon.
8: Lo que ha pasado afecta a todo Nepal porque esto implica que Nepal va retroceder muchísimo en pobreza. Ha quedado desolada.
6: Des de Terrassa s'està buscant la fórmula per ajudar la població.
8: Estamos mirando de qué forma podemos ayudar, porque ahora Nepal es un caos, sinceramente.
6: Edfon anunciarà de quina manera es pot col·laborar des de Terrassa, ciutat molt vinculada al Nepal, amb projectes de cooperació internacional, com l'escola Ratna a Katmandú, que no s'ha vist afectada per les inundacions.
3: I encara en crònica internacional, ha mort el rei Harald V de Noruega. Als 89 anys era el monarca més longeu d'Europa.
1: Ocupava el tro des del 1991. La Casa Reial Noruega ha anunciat la defunció aquesta matinada i ara el seu fill, el príncep Haakon, assumeix el tron de manera automàtica.
2: Notícies en xarxa.
3: La inflació augmenta 7 dècimes al mes d'agost i se situa en el 4,3% a tot l'estat, això segons l'indicador avançat de l'IPC.
1: L'augment es deu principalment a l'increment del preu dels carburants pel xoc energètic derivat de la guerra a l'Iran. També han influït els preus dels aliments, que han baixat menys que el mateix mes de l'any passat. Si es confirma la xifra, suposarà l'augment interanual més elevat dels últims 13 anys. En canvi, l'IPC subjacent, el que no inclou els elements més volàtils, ha baixat una dècima respecte del mes passat i se situa en el 2,9% interanual.
3: Avui entra en vigor la nova reforma de la jubilació flexible. Permetrà que els jubilats siguin autònoms, però ja no es podrà millorar la pensió amb el que es cotitzi després de retirar-se. Ràdio Rubí, Mariona Jerez.
9: El Real Decret que es fa efectiu avui, 28 d'agost, modifica una de les tres modalitats que permet treballar després d'haver-se retirat. En aquest cas, la jubilació flexible. Els principals canvis són la possibilitat de fer-se autònom i la impossibilitat de millorar la pensió. També és rellevant que s'incrementa la franja d'hores que es pot treballar en jornada parcial. Ara serà

0: d'entre un 33 i un 80% de la jornada. Escoltem a Pilar Casas, advocada laboralista especialitzada en salut laboral del col·lectiu Ronda.
1: Fins ara hi havia un benefici molt important en la jubilació flexible respecte de l'activa, i per això podíem aconsellar la jubilació flexible, que era que la gent que podia fer aquest tipus de jubilació flexible, quan acabava el contracte a temps parcial, es recalculava la jubilació i es tenia en compte el temps que havies continuat cotitzant per millorar la teva pensió. Això, per desgràcia, el Real Decret expressament ho elimina.
0: Casas adverteix que la reforma pot ser una arma de doble fil i que aquells amb una pensió baixa es poden veure obligats a seguir treballant.
2: La campanya de la garrofa i l'ametlla afronta enguany unes perspectives positives, tant pel que fa a la producció com als preus.
3: En el cas de la garrofa, es preveu una collita superior a la de l'any passat i, de moment, el producte arriba al mercat amb bona qualitat.
2: Pel que fa a l'ametlla, la previsió també és favorable, especialment a les zones de regadiu. Canal T, Dani Camacho.
4: El preu de la garrofa se situa ara al voltant dels 40 cèntims del quilo, lleugerament per sobre de la campanya anterior. Una xifra, però, molt allunyada dels més de 2 euros que es van arribar a pagar ara fa uns anys. Un pic que va afectar la demanda de la goma de garrofí. Ara el mercat dona símptomes de recuperació. Ho explica Miquel Borràs, gerent de Frupinsa.
5: Va haver, fa uns anys, vam tindre un boom de preus molt alts, i això va fer perdre les quotes de mercat del garrofí, de la goma del garrofí, que és el producte més car que es fabrica en la garrofa. I llavors, doncs, a poc, el mercat se va recuperant, està costant, però bueno, doncs aquest any ja és el primer any que hem aconseguit pujar una mica el preu respecte a l'any passat.
4: En el cas de la mel·la, la previsió també és positiva, especialment al regadiu, mentre que el secà patís més la manca de pluges. Les altes temperatures també han afectat algunes finques. Pel que fa al preu, totes les varietats superen els 5 euros al quilo i algunes arriben als 6, impulsades per una collita als Estats Units inferior a l'esperada.
2: Passem avui també pel Baix Empordà. Els cellers d'aquesta comarca viuen els dies més intensos de l'any, perquè és l'època de la verema. Això vol dir que cal recollir el raïm en el seu millor moment, amb els ulls posats al cel, per si hi ha tempesta.
3: Asseguren que la planta ha aguantat bé la sequera dels últims mesos i el celler Clos de Gond de Calonge esperen recollir la mateixa quantitat de fruita que l'any passat.
2: Televisió de Costa Brava, Joan Parareda.
6: Els cellers de la Déu Empordà es troben en plena verema. Aquest any encara han començat més aviat, ho van fer el 12 d'agost i esperen acabar les pròximes dues setmanes. Miguel Coronado és l'enòleg responsable del celler Clos de Gond de Calonge.
7: A dia de hoy estamos entrando, hemos terminado de vendimiar las últimas parcelas de blanco y terminamos con el blanco. Ya tenemos dos depósitos de tinto lleno y nos quedarán las dos próximas semanas de uva tinta.
6: Esperen recollir com a mínim 107.000 quilos de raïm, amb la possibilitat d'arribar als 110.000. Aquest any ha estat marcat per dos períodes, una tardor i un hivern plujosos que han contrastat amb els últims mesos de sequera. Això ha fet que la quantitat de fruita sigui la mateixa, però la mida més petita. Això els beneficia sobretot amb els vins negres, ja que tindran més concentració de pell, que és la que aporta les propietats al vi. Expliquen que els cellers s'estan adaptant al canvi climàtic i cada vegada han de filar més prim el dia per començar la verema. Quan s'acabi la recollida del raïm de la vinya, tocarà controlar la fermentació i la maceració del vi perquè d'aquí un any la gent el pugui gaudir.
8: Notícies en xarxa.
2: Les banderes de l'Ajuntament de Torelló a Osona onegen des d'avui a mig pal i demà el consistori ha decretat un dia de dol. És la resposta oficial a la mort violenta d'un veí del municipi després de l'agressió que va rebre a casa seva el passat 10 d'agost. El 9FM, Guillem Sánchez.
9: L'Ajuntament de Torelló ha decretat demà dissabte un dia de dol per la mort violenta d'un veí del municipi. El consistori lamenta profundament el fet, tal com ha expressat avui en un comunicat. Des d'aquest divendres, les banderes de la casa de la vila onegen ja a mig pal. En el text fet públic, l'Ajuntament torellonenc trasllada el seu condol més sincer a la família i a les persones properes, condemnant tota forma de violència. Així mateix mostra la seva confiança en la investigació policial per tal d'esclarir els fets amb tot el pes de la justícia. És la resposta oficial del consistori a la confirmació de la mort de l'home de 63 anys que vivia a la planta baixa d'un pis del carrer Espadamala de Torelló i que va ser apallissat fa 15 dies. L'11 i 12 d'agost els Mossos d'Esquadra van detenir un home de 46 anys i una dona de 50 com a presumptes autors de l'agressió. El jutge va acordar presó provisional comunicada i sense fiança per als dos. La causa havia quedat oberta per un delicte d'assassinat en grau de temptativa de simulació de delicte i de lesions doloses. Un fet que segurament canviarà, ja que la víctima ha acabat perdent la vida.
2: Ens situem ara al Baix Empordà perquè els marxants del mercat de Platja d'Aro han recorregut aquest matí als carrers del municipi i han fet una marxa lenta amb vehicles per protestar contra la retirada de 70 parades. El col·lectiu reclama a l'Ajuntament que reconsideri la decisió i que s'assegui a negociar. Televisió de Costa Brava, Marc Montes.
10: Els marxants del mercat de Platja d'Aro han protagonitzat aquest divendres una marxa lenta amb vehicles per protestar contra la reducció de 70 parades. Els comerciants denuncien que la mesura deixa fora 70 famílies i reclamen a l'Ajuntament que se segui a parlar amb ells per buscar una alternativa que permeti mantenir la seva activitat.
11: Com sabem tots, han reduït el mercat en 70 famílies, no són parades, a canvi d'un pàrquing de 100 a 120 cotxes, i nosaltres ara el que estem fent és reivindicant tot el que puguem, sempre legalment, a veure si l'Ajuntament recapacita, mitjançant també, perquè també tenim el suport del poble, amb les entrevistes que hem fet moltes entrevistes.
10: La proposta ha recorregut diferents carrers del municipi durant el matí i els marxants asseguren que continuaran reivindicant la seva situació per vies legals. Consideren que el nou model de mercat ha quedat reduït a la mínima expressió i alerten que pot acabar perjudicant tant els venedors com l'atractiu comercial del mateix mercat.
2: I repassem altres notícies destacades d'avui. Demà reprèn el servei la línia 1 del metro de Barcelona entre Florida i Plaça de Sants després de les obres de millora que s'hi han fet. La línia 1 del metro reprendrà aquest servei després d'aquestes obres.
3: El trànsit ferroviari ha estat tallat en aquest tram des del 17 de juliol amb un transport alternatiu amb autobusos per connectar els dos punts. Les obres han comptat amb una inversió de més d'11 milions d'euros i principalment han renovat les vies per instal·lar una base de formigó més estable i també han modernitzat les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia. Dilluns, també l'estació de Verdaguer recupera la normalitat amb la reobertura del passadís d'enllaç entre la línia 4 i la 5.
2: L'Ajuntament de Mollà denuncia vessament de restes animals i males olors al nucli urbà procedents d'un camió que anava a l'escorxador.
3: L'Ajuntament ha denunciat els fets i ha demanat que s'obri una investigació i es depurin responsabilitats. L'escorxador d'on va sortir el material assegura que es tracta d'un servei contractat per una altra empresa i que ja han denunciat els fets. Els veïns es queixen que no és un episodi aïllat.
2: És moment per la cultura. Cervera dona avui el tret de sortida a una nova edició de la Calarra, que enguany estarà marcada per la commemoració del mil·lenari de la ciutat. La festa més multitudinària arriba amb un pressupost d'uns 200.000 euros i tornarà a tenir el seu moment culminant la nit de demà, amb l'aparició del mascle cabró a Cal Racó. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
12: L'espectacle central de la Calarra de Cervera comptarà amb integrants d'Alea Teatre i tindrà com a protagonista el Rei Boig. L'espectacle combinarà patrimoni, cultura popular i efectes visuals, amb més de 200 participants i un recorregut entre la universitat i Cal Racó. Així ho destaca Pol Bosch, director artístic de l'espectacle.
13: Aquest any hem volgut utilitzar una història real i parlar de la figura de Felip V, que és un rei que va tenir molt pes en la història de Cervera. D'aquest rei hi ha dues parts molt conegudes de la seva vida. La primera és la guerra de successió, la segona, la malaltia que va tenir que el va fer acabar tornant boig. Ens agafem això per encaixar aquesta figura en la litúrgia típica de cada any de la Calarra.
12: La festa començarà amb la trobada de bestiari i la cercavila de foc i continuarà dissabte amb l'encesa i el correfoc. La nit culminarà amb l'escorreguda del mascle cabró. En l'apartat musical, Doctor Prat serà el cap de cartel dissabte a la nit. A més, Cervera comptarà un any més amb la Fira del Gran Boc, que reunirà una vuitantena de parades.
2: I passem per l'Hospitalet de Llobregat perquè des del llarg del matí ja hi ha hagut molt de moviment. A la Feixa Llarga s'hi està instal·lant la Carpa de Curios, l'últim espectacle del Cirque du Soleil a la ciutat després que l'Ajuntament rescindís el contracte amb l'empresa per recuperar aquest espai.
3: Es necessita un equip de més de 100 persones per aixecar aquesta carpa, que fa 19 metres d'altura i 52 de diàmetre.
2: Allà hi tenim la Maria Sant Blas, de Mitjans de l'Hospitalet. Bon dia.
14: Què tal? Molt bon dia. Doncs sí, efectivament, des d'aquest matí la carpa del Cirque du Soleil ja s'està aixecant a l'esplanada de la Feixa Llarga i, com bé deies, per darrera vegada, i és que l'espectacle Curios serà l'últim que representi a la ciutat després de 8 anys. El muntatge de la carpa triga aproximadament una setmana i es necessiten més de 100 persones per aixecar l'estructura. Escoltem a Egoitz Gorbea, que és el cap adjunt de so de l'espectacle.
15: Los mástiles llegan a 24 metros de altura y la tienda llega a 19. Luego hay alrededor de 60 postes que sujetan la estructura. Es muy estable, se puede caminar encima. Hay técnicos que se dedican a limpiarla y a poner distintas cuerdas de temas de seguridad. Normalmente en montar todos tardamos unos 7 días.
14: Doncs sí, 7 dies, que és el que es triga a muntar aquesta gran estructura que té una capacitat per unes 2.500 persones i que del 3 de setembre al 18 d'octubre acollirà aquest espectacle, Curios Gabinet de Curiositats.
2: Gràcies, Maria, i ara arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça se situa líder de primera.
16: Bon dia, Marta. Els blaugranes van imposar l'Atlètic Club per 2-0 amb gols de Rafinha i Fermín. L'afició va omplir el nou Camp Nou d'estelades en una nit reivindicativa on l'estadi va ser un clam en un maig on van debutar i va debutar el migcampista Rodri.
17: Feliz por el debut. Primeros minutos, buenas sensaciones y nos vamos por la victoria.
16: Que, per cert, pel que fa al mercat de fitxatges, l'Atlètic de Madrid ha dit que no vendrà el davanter Julián Álvarez del Barça. Qui té nou jugador ofensiu és l'Espanyol, que ha incorporat l'extrem Brian Zaragoza en la prèvia del partit de demà contra la Real Sociedad. El tècnic Manolo González ha parlat de l'arribada del jugador andalús.
18: Bueno, yo creo que ha sido un gran trabajo de dirección deportiva, en este caso del club, para traer un jugador de nivel que creemos que nos va a ayudar, que era el jugador que también nosotros pedíamos desde el cuerpo técnico y que, repito, se ha hecho un esfuerzo muy grande para... Porque no ha sido, esto no es una negociación de un día ni de dos días, es un trabajo duro para cuadrar todo con el jugador, con el Bayern. El chico también ha puesto mucho su parte para venir aquí y bueno, ha sido un trabajo duro y bueno, esperemos que nos ayude porque creemos que es un jugador que tiene un nivel diferencial.
16: En bàsquet avui es juga al torneig Platja d'Aro entre l'Esparta Un i Girona i el Manresa Femení. El partit és a les 8 del vespre i es podrà seguir en directe a la xarxa Més. Girona FM, Pau Villafañi.
19: Avui aixeca el taló la temporada 26-27 de l'Esparta Girona amb la disputa del primer test a les 8 del vespre al Palau d'Esports i Congressos de Platja d'Aro. Una primera presa de contacte contra un rival que competeix a Lliga Femenina 2, però que servirà per treure's la pols de sobre i recuperar la sensació de competir. Roberto Íñiguez ha reconegut que el més important és que allò que més s'ha treballat durant els primers entrenaments es vegi reflectit també en el partit.
20: Bueno, pues igual que para Manresa, para nosotros es un día de un buen entrenamiento, un día más, que las chicas están deseando para jugar. Sé que no, son días que no te has faltado de ritmo. Bueno, pero creo que lo más importante es hacer en hacerlo como un entrenamiento, ¿no? Buscar hacer las cosas que hemos repetido más día a día, que aparezcan en ese partido amistoso.
19: El partit d'avui suposarà el debut amb la samarreta de l'Espart Girona de Caral Casas, Madison Conner, Marija Lekovic i Juana Camilio.
16: Recordeu, un partit que podeu seguir en directe a la plataforma La Xarxa Més. En futbol sala Santa Coloma de Gramenet, avui demà juga la Copa Catalunya de futbol sala. Aquesta tarda, semifinals masculines, Rubí Santa Coloma i sala 5 Martorell, Barça.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Continguts en xarxa.
3: Cartellera renova amb el darrer film de Rodrigo Sorogoyen, protagonitzat per Javier Bardem i Victoria Luengo, El ser querido. Dels Estats Units arriba el film postapocalíptic La constelación del perro, i l'arqueòleg més intrèpid de l'animació torna amb Tadeu Jones i La llàntia meravellosa.
4: Clagueta final!
5: És una història de traïció, és una història d'abandono.
6: Yo no sabía que tenías una hija, yo creo que nadie lo sabía, ni que era actriz.
5: ¿Cuál es la pregunta?
3: Rodrigo Sorogoyen presenta El ser querido. El protagonista és l'Esteban Martínez, interpretat per Javier Bardem, un director de cinema aclamat, però amb un passat marcat per la violència i els excessos. En el seu nou projecte li ofereix un paper a la seva filla Emilia, Victoria Luengo. Conviure en el set els aproparà, però també reobrirà velles ferides que mai no van cicatritzar.
5: Es que me la cara tan que ha molestado algo. Perdóname, pero es que no podemos seguir aquí la conversación si no sabemos de qué hablamos.
7: Antes del fin del mundo, besaba a mi mujer. Jugaba con mi perro.
4: ¡Jasper!
3: La constelación del perro és l'adaptació d'una novel·la d'èxit de l'escriptor Peter Heller. El film explica com, en un món postapocalíptic, un virus aniquila pràcticament tota la humanitat. Els supervivents s'enfronten a uns carronyaires anomenats segadores. El protagonista és en Hick, un pilot que ha sobreviscut al virus però que ha perdut la dona.
8: Hemos sobrevivido porque tenemos reglas para los desconocidos.
9: ¿Tiene café de verdad? Echo de menos la música. Cantar de camino al supermercado.
10: Hey, Mòmia fans! Us parla el vostre bro en emissió des de London, UK! Digues una coseta als meus followers!
3: A Tadeu Jones i La llàntia meravellosa, en Tadeu i la Sara són ara pares de l'Olímpia, l'Oli, una nena de 2 anys adorable i intrèpida. L'aparició d'un nou membre de la família no agrada a Mòmia, que no porta gens bé haver deixat de ser el centre d'atenció. Quan, durant un viatge a Londres, troba la llàntia meravellosa de les mil i una nits, Mòmia demana viatjar enrere en el temps i tornar a quan era jove. Llavors, en Tadeu i la Sara uneixen forces per evitar que canviï la història i portar tot el grup de tornada a casa.

Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.

0: la zona de l'Albera, a l'Alt Empordà, així com els massissos de les Gavarres, el Corredor i Cadiretes i el Montseny i les Guilleries, el suro ha estat una activitat forestal tradicional fonamental per a l'economia i la cultura d'aquestes zones. Des de fa segles, l'extracció de suro de l'escorça de l'alzina surera, una activitat de temporada desenvolupada durant l'estiu, sovint en condicions dures, ha generat uns beneficis afegits a l'agricultura. Sobretot, a partir del segle XIX, a Catalunya, es va teixir una xarxa autònoma de tradició familiar i fonamentada en els llaços de solidaritat gremial. Petites empreses especialitzades i localitzades en àrees molt concretes generaven un producte destinat gairebé íntegrament a l'exportació i de renom internacional. Encara avui, l'extracció del suro és una activitat que dona feina a diverses colles. Està lligada, això sí, a les dues grans multinacionals, Amorim i Viam, que dominen la indústria a nivell mundial, encara que a casa nostra han anat empetitint l'entramat industrial. Tot i ser una indústria paradigmàtica de la sostenibilitat, pateix l'estrès dels boscos provocat pel canvi climàtic i la plaga del corc, que dificulten la lleva i minven la productivitat. Una lleva que antigament feien els pagesos de cada poble, sovint en xarxa, i persones d'altres indrets sud-est de la península, com ara Andalusia. Avui dia, la destral l'agafen majoritàriament professionals d'origen sobretot marroquí. Són pocs els joves locals que prenen el relleu d'altres llevadors que van heretar els coneixements dels avis. La tècnica, la destresa i la comprensió tant del bosc com de l'arbre s'aprenen treballant, però una feina dura i física com aquesta, sota el bat de sol que colra la pell, no és atractiva. Ara que som a principis de juny i comença la temporada, hem vingut a conèixer una colla de cantallops i alguns pobles de la vora, a l'Albera, que sense cap ànim racista ni diferenciador es fan dir entre ells la colla del país. En tot cas, d'entrada, l'atribució demostra aquesta realitat. Aquesta feina, com tantes altres, és a la zona de la base de la piràmide. I ells són l'única colla formada només per homes nats a la zona. Aquesta situació no treu el valor de la lleva del suro, ni significa que es pugui fer amb molt d'orgull i partint de l'estima per aquesta feina i aquesta cultura de casa. Aquest és l'esperit amb què el Miquel Brugués va començar fa 20 anys a llevar suro amb els avis del poble i que transmet i comparteix amb els treballadors de la seva colla, tots prou joves. Com el Joan Calvet, de 26, que ja en fa 4 que treballa amb el Miquel, i el Biel, de 18, que tot just comença traginant les panes de suro. Són més amunt de l'ermita de Sant Quirc i Santa Julita, a Rabós, des de les 6 del matí i s'hi estaran fins les 2. Els enxampo a 9:15, esmorzant i hidratant-se prou per no parar més endavant.
1: O sigui, antigament aquí els que llevaven el suro eren doncs, tots gent del poble, no? Petits pagesos que s'ajuntaven això als estius per fer la lleva, i tots eren d'aquí, del poble de, o de Cantallops, o d'Espolla, o de Gullana, o Massanet, i això. Però ja fa molts anys que això va passar, que venien... Aquesta gent doncs, ja es van anar jubilant i van anar vinguent gent que venien d'Andalusia, de la part de Huelva, també portuguesos, per fer aquestes campanyes de la lleva del suro. I ja recentment ja quasi tots són colles d'origen marroquí, però inclús que venen del Marroc que estan a fer la lleva i se'n tornen. I alguna altra colla que tenen així senegalesos i això. I res. I molt bé, eh? Vull dir, cadascú ho fa bé. Però així del país, allò autòctons aquí, doncs poder seríem, no sé si tots pots que quedem, almenys aquí a la zona de l'Alt Empordà, eh? A la zona de les Gavarres i això també hi ha gent, i a la zona d'Arbúcies i Sant Hilari també hi ha gent de... com nosaltres, eh? Vull dir que no som pas únics. Nosaltres diem colla del país només per això, per aquest simple fet.
0: El fenomen de les colles, grups de menys de 10 persones que van llevant durant tot l'estiu a les finques que troben, és més recent, dels anys 60 i 70. A l'Empordà, actualment n'hi ha poques, 4 o 5. Però d'on ve aquesta situació actual? El Miquel i el Llorenç, de 30 pocs, donen el seu punt de vista.
1: Bueno, una mica com sempre passa en tot el sector agrícola i forestal d'arreu del país i en general a tot arreu. Vull dir que són feines que físicament són dures, acostumen a ser mal pagades, bueno, i clar, doncs la gent d'aquí del país doncs hem acostumat a feines més còmodes, més ben pagades, i cada cop costa més trobar gent. Nosaltres, mira, perquè
2: És un ofici que només es fa a l'estiu, també és més difícil d'aprendre'n. Però és que també n'has de saber, i llavors com no aprens?
0: Com els pagesos, que al llarg de l'any es dedicaven a la verema i l'oliva, a més del bestiar, ells compaginen la lleva amb altres oficis.
1: De fet, en el nostre cas, simplement, el que fem és també compaginar-ho amb els nostres oficis. Aquí hi ha gent que, doncs, que un és pagès, els altres són paletes, els altres són forjadors, tenim altres feines. Simplement d'això, doncs, que ara fem com un parèntesi i ens dediquem a la lleva. Nosaltres, almenys aquí n'hi ha uns quants que també fem treballs forestals de tema d'esgrossament, alguna de llenya... Sí, que és el que hi ha per aquí, aquesta zona.
0: El suro, els que van amb destral i el biel, sempre el deixen amb la part interior cap per avall, perquè no perdi humitat i, per tant, pes. El biel, mentrestant, va aprenent veient els altres. Cada suro, cada bosc, cada zona, cada arbre, les seves arrels i els seus talls són diferents. I la primera cosa a aprendre és, precisament, com treure el suro de l'alzina de manera neta i com menys lesiva millor per l'arbre. Sabent on tallar cada pana, on fer-li el coll, la zona superior, allà on es marca el tall del tronc, es tracta d'anar agafant el ritme i anar aprenent, diu el Joan.
3: Pues saber fer anar a picassa i sobretot respectar l'arbre, és a dir, no fer mal a l'arbre, però anar amb ritme per treure quilos, bàsicament això.
1: Una cosa que s'ha d'aprendre, bàsicament, que més o menys tots hem après una mica dels avis o que nosaltres ens hem anat ensenyant entre nosaltres, és la tècnica de fer anar la picassa, que és la que, com anomenem, la destral de llevar suro, que és llevar l'arbre pròpiament dit. És la tècnica doncs, d'anar separant l'escorça del tronc sense ferir l'arbre i treure les panes, que és l'escorça en si, i és això, és com tractar l'arbre. També, a més, el que cal aprendre és com moure's dintre del bosc, perquè també no, aquí ens posem a dintre el bosc i semblaríem un ramat de cabres. Vull dir, aquí hem de seguir un ordre, aquí hi ha un cap de línia, l'altre segueix una línia, i anem escombrant tot el que és una vessant de muntanya i ens hem d'anar coordinant. Això també és una de les coses que també cal tenir en compte a l'hora de treballar aquí al suro.
0: El suro, pel Miquel, és obtenir un recurs natural amb un valor comercial que permet continuar gestionant els boscos. A més de planificar la temporada següent, ell, durant l'hivern, es dedica a negociar amb els propietaris dels boscos i els compradors uns preus que s'han mantingut estancats des de la pandèmia. La indústria manté un cicle continu entre les suredes i la producció, aprofitant tots els subproductes generats en la fabricació i reciclatge de taps de suro. La qualitat del suro i el seu destí final, sigui per a taps de vi jove, cava o vins de reserva, depèn en gran mesura del procés de selecció i classificació posterior a l'extracció.
1: Hi ha una part, poder l'avantatge més bo del suro és que genera uns ingressos en el propietari que això li permet, diguéssim, llavors poder tenir un cert capital per poder doncs, continuar gestionant el que és la finca forestal doncs, per arreglar camins o per optar i fer feines de desbrossament. Bàsicament, aquest, jo crec que és el principal objectiu de la lleva del suro. Obtenir un recurs que té un valor comercial i amb aquests diners doncs, poder continuar fent la gestió.
0: El Miquel és la corretja de transmissió dels coneixements de l'ofici i de l'ofici en si mateix. No hi ha escoles, n'ha anat aprenent i ensenyant. I així ho ha fet el Joan. Havia estudiat màrqueting digital, però va deixar la carrera abans d'acabar-la i va començar a treballar amb el Miquel en les feines forestals, la paleteria i la lleva del suro.
3: A mi m'han ensenyat ell, bàsicament. De fet, bueno, no sé això com s'ha d'explicar, però vull dir, va coincidir un any, suposo que necessitava un cop de mà, perquè va coincidir que estaves més o menys sol.
1: Bueno, bàsicament, perquè el Javi ja s'havia jubilat.
3: Sí,
1: necessitava una fornada de gent jove que per continuar fent la campanya. Doncs, llavors, la solució, més que anar a cridar gent de fora, que tampoc conec, vaig acabar de decidir doncs, agafar gent jove i ensenyar-los-hi, com s'ha fet sempre, simplement.
3: Sí, sí, això, i llavors... nosaltres no hem començat fent uns primers anys de traginers i després hem passat a llevar, sinó vam començar directament llevant, però perquè no hi havia més gent. Llavors llevàvem, traginàvem i anàvem fent.
0: De la destral que faran els llevadors empordanesos, en diuen picassa, tan sols aquí. A cada lloc, cada destral té les seves particularitats. I, per exemple, els llevadors andalusos que viuen aquí fan servir la seva varietat. L'empordanesa té una fulla allargada, prima i que no fa gaire arc, per poder introduir-la entre l'alzina i el suro i facilitar la lleva, que es fa amb traça i tècnica i no pas amb força. El que no la diferencia de les que fan servir les Gavarres o qualsevol altre lloc, com Extremadura o Portugal, és l'extrem del mànec acabat en punta. Quan les panes estan mig extretes, però encara cal fer una mica de palanca, és amb aquesta part de l'eina que es fa. D'aquest exercici, aquí en diuen burxar. En Joan i alguns més de la colla lleven sense guants a les mans, que els queden d'un color granat que crea la sàvia en entrar en contacte amb el metall de la destral. Per a ell, diu, és una senyal que estan treballant el suro. S'ho estimen. Abans, però, de tornar a llevar, es molen la picassa.
3: No res, més molant una mica la picassa. Perquè si passem la pedra i si talla una mica millor.
0: Esmolada la picassa, tornem al bosc. Un bosc que, per cert, es va cremar l'incendi que el 1986 va assolar gairebé 20.000 hectàrees de la comarca.
2: I el que fem és seguir les arrels i li diguem que fem unes línies o ratlles. Seguint la línia de l'arrel cap amunt.
3: Sí. Perquè surti la pana sencera.
2: És a dir, si aquí n'hi ha una,
3: allà n'hi ha una.
2: Farem una altra,
3: i sí.
2: Aquí darrere farem una altra.
3: Sí, sí.
2: El suro no és que sigui un material molt fort, però les destrals han de ser molt primes, perquè si no, reboten.
3: I fort, i fortes.
2: Llavors també aprofitem les esquerdes que fa el propi suro. També hem de tenir en compte si l'arbre funciona o no, perquè n'hi ha molts que no. El suro no separa. I això és el coll. Això són les ratlles i això és el coll. No fem el coll si l'arbre no pela, perquè després queda l'arbre marcat.
3: L'altra cosa s'ha de procurar, que hem apartat això el coll, doncs amb aquesta forma així, que diem de punta de llapis, per facilitar la següent lleva. I bueno, sí, pel creixement sigui òptim. I a part s'ha de netejar els peus de l'arbre. Perquè si no, es pot podrir el suro nou que es fa.
2: Per això l'arbre és un xoc tèrmic que flipes.
0: Un cop fet el coll i els talls, per anar arrencant les panes de la manera més recta possible, en un diàleg constant amb l'escorça i les seves esquerdes naturals, van posant els mànecs de fusta acabats en punta entre la pana i l'arbre. És el que em diuen burxar. Així acaben de retirar les panes entre reveixins, les formigues que de tant en tant els mosseguen, mirant que, a més del pes, les panes també siguin de qualitat. La lleva de mitjana se sol fer cada 14 anys en un arbre. Les alzines d'avui tenen més de 40 anys, l'edat en què se'n comença a llevar el suro. Es van cremar el 1986, però el sutge ja els ha marxat. Per tant, és suro pelegrí, suro de la primera pela. És de poca qualitat. Servirà per a fer conglomerat. A partir de la tercera lleva, el suro és de prou qualitat per a fer-ne taps. El suro català és del millor que hi pot haver.
1: Sí, perquè petites empreses i aquí molta cosa n'hi ha, però bàsicament nosaltres el que fem, el que es fa sempre des del bosc, es porta a compradors de suro, que aquests són els que emmagatzemen en primera instància el suro, classifiquen, fan la primera ebullició, l'assecatge i el premsat. Després, a partir d'aquí, en funció de les qualitats del suro, s'aniran a fàbriques per fer taps de xampany o per fer taps de vida més bona categoria o de més mala. Hi ha fàbriques petites que faran els discos, que va sota el tap de xampany. El tap de xampany és un tap que és aglomerat, però té dos discos o un disco de suro bo. Bueno, el que és la indústria del tap, doncs, es diversifica molt. Bueno, el sector dels llevaires, de la gent que treballa amb bosc, hem dit que, vull dir, antigament hi havia les colles dels avis, no?, que feien les seves feines així a nivell local, i això, doncs, ha anat derivant amb el pas dels anys a colles que venen de fora. Evidentment, també hi ha colles que som d'aquí, no?, i ho fem. Però que el futur, no sé, perquè cada cop costa més trobar gent que pugui treballar o pugui treballar amb aquest ofici, tot i que, bueno, nosaltres per la nostra banda, doncs sí que, bueno, hi apostem molt fort, vull dir, amb gent d'aquí, que tingui ofici, ensenyar-los i continuar. Però en general crec que tot s'ha especialitzat i s'especialitzarà en gent que vindrà de fora a fer aquestes tasques, com totes les feines físiques, a nivell forestal o de la construcció, això és així. I a nivell d'indústria del TAP, jo crec que sí, que no fa pas tants anys encara hi havia molta indústria de petita i mitjana empresa que feien TAPs. Antigament aquí a la zona de l'Alt Empordà n'hi havia molt, però això va desaparèixer i ara està tota concentrada a la zona de sud de Girona, el que seria Cassà de la Selva, Palafrugell, també Santa Coloma de Farners, però moltes han anat tancant. Moltes petites empreses en els últims 20 anys han tancat, en queden unes quantes, que aquestes són les que s'han especialitzat en fer taps de molt bona qualitat i tenen el seu segment de mercat, però en general tot s'ha anat concentrant en grups empresarials que han anat absorbint d'aquestes petites empreses que tancaven, i bàsicament el que hi ha ara actualment és un gran grup que és portuguès i un altre gran grup que és francès. Aquests dos grans corporacions controlen pràcticament la totalitat del suro a nivell mundial, tant el que es fa aquí a Catalunya com es fa a Andalusia, Portugal, Marroc o Còrsega, que són les zones de producció. Però la tendència, jo veig que, com en molts altres sectors, de qualsevol indústria que parlis, doncs és concentració en poques mans, sovint de fora, bueno, de fora o d'aquí, en aquest cas és de fora, però el que fa una mica de por a mi personalment és que quan quedin només aquests dos grans grups que marquin els preus, bueno, els que faran el que voldran, vull dir, ensorraran els preus de compra i ho controlaran tot, tindran, com es diu, la paella pel mànec. I aquí jo crec que és la tendència que hi ha actualment. A mesura que es concentra tot el capital en poques mans, doncs és malament. Per això intentem, doncs, que almenys el nostre suro vagi a tots els fabricants possibles, sobretot si són d'indústria catalana, que almenys es mantingui.
0: Ells, ara, estan rejuvenint les alzines, el bosc que no és prou productiu després dels incendis i que els darrers anys s'està reintroduint al cicle de la lleva. El clima, explica el Joan, marcarà la seva trajectòria i la del suro, però la voluntat és la continuïtat. Mentre plogui i hi hagi suros, ell té ganes de continuar llevant, de llevar arbres com aquests, per poc agraïts que siguin. Però veurem tal i com estan les coses. Però si és una feina que t'agrada i t'agrada estar fora, és una bona feina, diuen. Encara que tots podrien estar fent feines més ben pagades, fer franges, desbrossar, però és alguna cosa més enllà dels diners.
3: Si estem fent això és perquè ens agrada fer això i perquè collons és dur, però ho gaudim. Jo crec que té algo que enganxa.
2: Clar, és una feina que es fa als mesos d'estiu. Quan s'acaba dius, ui, que bé, s'ha acabat. Però al novembre, que ja no fa calor i ja te n'has oblidat, dius, ostres, ara al maig, quan arribi maig, ja anirem a pelar suro. Perquè el so aquest i... Bueno, al final és un diàleg que fas amb cada arbre i enganxa una mica. Bueno, sí que te n'oblides ràpid, però després tu ho trobes a faltar. Sí. També és una feina de temporada, ara, que diguem dels 2-3 mesos, perquè hi ha algú que es dedica a buscar unes finques i ens podem anar movent, perquè el que deia abans en Miquel explicava dels propietaris, que és això, que no s'agrupen la gent del poble i fa el suro del poble, és que ens anem de poble en poble a fer les finques i podem allargar aquest temps de feina. Si no, al final faries el suro del teu poble o que toca i seria un mes a més. Poder no hi ha molts propietaris, però hi ha moltes hectàrees de suro i fan una mica de cua els propietaris, perquè no hi ha tantes colles i poder sí que pots portar gent de fora i tal, però bueno, poder és més difícil.
3: I perquè a part, també és això, si tu tens una finca i a la teva finca hi tens suro bo, també és una cosa amb la que pots treure un rèdit.
2: I que s'han de tractar bé els arbres, perquè si maltractes els arbres, a la següent, a part de que costa perquè ha fet una ferida i no sé què, pues els quilos baixen.
0: Tal com diu el Joan, mentre sigui possible, ell continuarà, destral en mà, llevant suro cada estiu, agafant el relleu del Miquel i d'aquells de qui ell el va agafar. Tots destaquen la importància d'aquesta transmissió intergeneracional per mantenir aquesta tradició viva des de fa més de 200 anys. Malgrat la notable reducció de mà d'obra local experimentada, aquesta nova generació, de moment poc nombrosa, que representen el Pau i el Biel, és l'esperança i la garantia de la continuïtat d'aquesta feina, que no ha deixat de ser manual i que requereix habilitat, precisió i una connexió amb la natura. La indústria del suro, a Catalunya, com a exemple d'economia circular i sostenible, ha demostrat una notable capacitat d'adaptació a la modernitat. Malgrat les inclemències climàtiques, les plagues i les seves repercussions en la productivitat, malgrat la duresa de l'ofici, el futur continua passant per la primera baula del procés, la lleva, una feina que sembla pretèrita, però que ha de ser atemporal. El suro té totes les característiques per millorar la seva competitivitat i assegurar la viabilitat forestal i industrial a llarg termini amb suro de quilòmetre zero a disposició. I amb llevadors de quilòmetre zero que treballin colze a colze amb els que venen de més lluny.
4: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
5: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
6: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Gran acord de país per prevenir incendis. El govern arrenca el curs polític amb una trobada a Os de Balaguer, a la Noguera, i signa un acord amb les 4 diputacions per millorar la gestió forestal i prevenir incendis. A més, es compromet a triplicar la gestió forestal fins a arribar a una mitjana anual de 2.000 hectàrees. El president Salvador Illa reivindica que per protegir els boscos és un acte de país i avisa contra el negacionisme climàtic.
3: Protegir els boscos, el territori, és un deure de país, de tot el país. I això no va de camp o ciutat, això va de país. Ens afecta a tots i és responsabilitat de tots. Aquesta unitat i aquest sentit de país ens comprometen a practicar-la en tots els àmbits essencials per la protecció dels boscos. Gestió forestal, prevenció i reacció quan hi ha un incendi.
2: I el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha fet una crida a la calma després dels incidents violents que s'han produït els darrers dies a Ceuta, especialment ahir, recordem-ho, amb la crema d'un campament improvisat. Marlaska ha reconegut, ha comparegut al Congrés i ha tornat a defensar que l'entrada de 70.000 immigrants a finals de juliol a la ciutat autònoma va ser totalment inesperada.
4: Viendo los acontecimientos que se están verificando en los últimos días, y especialmente ayer y antes de ayer, llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia, porque serán, ustedes son tan conscientes como yo, de que la violencia no es el camino para resolver ningún problema con la complejidad y con la empatía absoluta con la ciudadanía de Ceuta, pero la violencia no es en modo alguno el camino.
2: I la inflació augmenta 7 dècimes a l'agost i se situa al 4,3% a tot l'estat, segons l'indicador avançat de l'IPC. L'augment es deu principalment a l'increment del preu dels carburants pel xoc energètic derivat de la guerra a l'Iran. També hi ha influït els preus dels aliments, que han baixat menys que el mateix mes de l'any passat. Si es confirma, la xifra suposarà l'augment interanual més elevat dels últims 3 anys. I les banderes de l'Ajuntament de Torelló unegen des d'avui a mig pal i també ho faran demà dissabte. El consistori ha decretat un dia de dol. És la resposta oficial a la mort violenta d'un veí de Torelló després de l'agressió que va rebre a casa seva el passat 10 d'agost. Els Mossos van detenir un home de 46 anys i una dona de 50 com a presumptes autors d'aquesta agressió. El jutge va acordar presó provisional comunicada i sense fiança. I acabem parlant del Barça, líder ja de primera. Els blaugranes es van imposar a l'Atlètic Club per 2-0 amb gols de Rafinha i Fermín. L'afició més va omplir el Camp Nou d'estelades en una nit reivindicativa.

Terima kasih.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Un robatori de cable entre Sagrera i Badalona provoca demores de 25 minuts a la R1 de Rodalies, segons informa la companyia. La circulació es manté limitada a 2 trens per hora i sentit entre l'Hospitalet de Llobregat i Maçanet-Massanes. La incidència s'ha detectat cap a 3:15 de la tarda i afecta sobretot el tram Badalona i la bifurcació de la Sagrera. Personal de DIF treballa per resoldre la incidència i recuperar la normalitat en el servei. Més temes. Crida a la calma del govern espanyol després dels incidents violents de les darreres hores a Ceuta amb la crema d'un campament improvisat ahir al vespre. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha tornat a defensar en una compareixença al Congrés que l'entrada de 70.000 immigrants va ser totalment inesperada. Per la seva banda, el titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, també ha comparegut i atribueix l'acció a mentides i notícies falses.
3: Lo que ocurrió en Ceuta entre el 30 y el 31 de julio de 2026 fue una crisis, sí, migratoria y humanitaria, pero a diferencia de las anteriores, fue gestada y propulsada por una viralización inédita de mentiras y bulos en las plataformas digitales.
2: I es reprenen les tasques de rescat de víctimes al Nepal després d'hores aturades pel risc d'una nova esllavissada. Ja són a l'entorn de 500.000 les persones mortes i més de 1.400 les desaparegudes. Es rebaixa a 3, això sí, els espanyols desapareguts. Les organitzacions humanitàries alerten del caos que es viu al país. Cristina Morales és presidenta d'Amics del Nepal.
4: La situació allà és dramàtica pel que ens arriba a nosaltres. Molt caòtica, perquè imagina't que això passés en un país molt desenvolupat amb molts mitjans, amb sistema de carreteres que funcionés, ja seria molt complicada, doncs allà està sent realment caòtica, hi ha la sensació molt de devastació i el que hem decidit a la nostra junta és que les persones que vulguin fer un donatiu per col·laborar d'alguna manera en fer un granet de sorra en aquesta emergència, aquests donatius ens comprometem a fer-los arribar.
2: Encara a l'àmbit internacional, la mort del rei Harald V de Noruega als 89 anys era el monarca més longeu d'Europa, ocupava el tro des de 1991. La Casa Reial Noruega ha anunciat la defunció aquesta matinada i el seu fill, el príncep Haakon, assumeix el tron de manera automàtica. I darrer apunt, perquè demà reprèn el servei de la línia 1 del metro a Barcelona entre Florida i Plaça de Sants després de les obres de millora que s'hi han fet. La línia 1 del metro reprendrà el servei. Recordem que està des de, o per aquestes obres de millora. El trànsit ferroviari està tallat des del dia 17.
5: Sigues tú, o a vallar.

per la loro scomposizione, con 150 serrati.

Sobra.

Thank you.

Oui.

Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

to me. My money, feel like I'm all.

Hola, molt bona tarda. Sóc en Pons Montfullada. Avui és divendres 28 d'agost. Us acompanyo en el repàs de les notícies de Tordera. Ara mateix tenim una temperatura de 29 graus i el cel està bastant ennuvolat. Fa un molt bon temps per aquesta hora de la tarda. Ara us avanço com farem aquest informatiu. Primer, escoltarem els titulars principals. Després, us explicaré les notícies amb més detall. Més tard, farem una petita pausa musical i, finalment, tornarem a repassar els titulars perquè tot quedi ben clar. Tordera ja té els seus 4 joves presentats del poble aquest any. La policia tanca la festa del poble sense cap problema greu. L'Ajuntament demana als veïns que diguin si els ha agradat la festa major. La Generalitat vol agafar la línia de trens R1 abans del mes de novembre. Demà dissabte es farà la primera caminada de nit pels veïnats. Ara us explicaré les notícies amb més detall. Tordera ja ha escollit els seus joves representants al poble. Berta Mercader és la nova pubilla i Marc Gras és el nou hereu. Jana Camps és la pubilleta i Tenit Catalán és la dameta. Tots quatre representaran el poble tordarenc per tot Catalunya. La policia i Protecció Civil expliquen que la festa major s'ha acabat sense cap problema de seguretat. Els gossos de policia han trobat més drogues que l'any passat a la zona de la festa. L'Ajuntament de Tordera ha posat preguntes a la seva pàgina web. Volen saber que els veïns i veïnes diguin quines coses els hi han agradat de la festa major i quines cal canviar. Ningú sabrà qui respon i servirà per millorar les festes de l'any que ve. El govern de Catalunya vol agafar la línia de trens abans de finals d'octubre. Aquesta setmana els trens del Maresme han tingut molts retards per avaries i problemes a les vies. Els usuaris de tren estan enfadats en aquests retards. Demà dissabte es farà la primera caminada nocturna pels quatre veïnats. La sortida és a les 8 del vespre, darrere de l'església. Té un recorregut de 10 quilòmetres i les persones que no són sòcies han de pagar 10 euros per participar-hi. Ara farem una petita pausa musical.

Ara tornarem a repassar les notícies d'avui en poques paraules. Berta Mercader i Marc Gras són la nova pubilla i el nou hereu de Tordera. La seguretat de la festa major s'ha tancat sense cap problema greu. L'Ajuntament obre preguntes a la web per opinar sobre la festa major. La Generalitat de Catalunya vol agafar la línia de trens R1 abans de novembre. Demà dissabte a la nit es fa la caminada de 10 quilòmetres pels veïnats. I fins aquí la informació d'aquesta tarda a Tordera. Moltes gràcies per la companyia. Passeu una molt bona tarda i fins aviat.

Amics, no sé si vull dir que és un capítol sorpresa, però és el capítol 40, i aquest capítol 40 haureu d'estar atents perquè passen coses i l'última cosa l'haureu d'escoltar. Per tant, estigueu atents a aquest capítol, que se'n diu De Safari amb el Quico, no faltaria més. I intervenen la Nuri Pujol com a Filo, en Joan Madrid com a Genaro, el Quico Lloro, la Nuri Pujol, el narrador Salvador de Vostès, i el Joe Clipperton, doncs, que és el Musa. I comença aquesta història, diem que recordem que el capítol anterior la família venia de fer un viatge per la Mediterrània, un creuer, i tant viatjar encara no sap ningú com, de cop i volta, es troben volant cap al Serengeti.

0: Sona una rumba africana amb percussió. El Genaro i la Filo baixen carregats. Apareix el Musa amb un vestit tradicional de Maasai, però amb unes ulleres de sol estil retro.
1: Escolta, Filo, mira quina llum, quina sabrosura de terra. Això no és la platja de Mataró. Aquí la terra batega com un tambor bata. Això és Àfrica, nena. Alabao, Filo. Això és la glòria. Mira quina bafarada de calor. Sembla que siguem dins un forn de llenya, però amb un perfum de llibertat que tomba.
2: Genaro, no cridis, que em fas moure el sucre i encara em marejaré. I tu, Quico, deixa de picar la gàbia, que sembles un percussionista boig. Per l'amor de Déu, estic que em desfaig. On és el guia? Ens havien dit que ens esperarien amb un cartell.
3: Azúcar! Hoy he picado, Genaro!
2: Treu-me d'aquí, Genaro, que vull mambo!
1: Paciència, ocell del meu cor. Ara mateix obrim la gàbia i que l'aire de la sabana et banyi les plomes. Vai amb mosfra. Tu, això és vida.
2: Vida, dius? Jo només veig mosques com avions i una calor que se m'enganxa a les faldilles. Comencem bé.
4: Família, com va la cosa? Sou el Genaro i a la Filo, oi? Benvinguts a casa meva.
1: Ostres, però si parles català, noi, i amb un deix que em sona de la plaça de Lluís.

0: agafa fil, mira allà, un elefant. Però mira quina planta que té. Sembla el rei de la comparsa.
1: Genaro, para el cotxe, que se'ns ve a sobre. Ai, mare meva, que ens aixafarà com una llauna de refresc.
2: Brr, brr. Cuidado, camarada, ese bicho tiene swing. Echa pa allà, trompeta.
0: Tranquil·la, dona. Mira com mou les orelles. Segueix el ritme del Kiko. I això és un mano a mano entre la bèstia i el lloro.
1: Jo no veig cap mano a mano. Jo veig 5 tones de carn que ens miren fatal. Fes alguna cosa, Genaro?
0: Dumbo, muévete, acere. Mira com balla el Kiko.
3: El Kiko comença a cantar el manicero i l'elefant barreja un barrit amb el ritme. La família riu per primer cop.

0: te vas a arrepentir y va a ser un instante.
1: Mireu a la dreta. Aquelles girafes es mouen com si ballessin un bolero, oi? Amb calma, amb elegància.
2: Són molt maques, Musa. Però a mi el que em fa por són els que mengen carn. Genaro, tanca la finestra, que el Quico s'està posant massa pinxo amb el coll a fora.
3: Deixa'l, dona, que el Quico està flipant. Musa, posa una mica de música de la teva, d'aquella que fa que els peus es moguin sols.

0: Ara mateix, escolta això. És una barreja de percussió del meu poble amb una mica de salsa de l'Havana.
1: Ai, mare, musa, frena, que aquest monstre ens embestirà.
0: Tranquil·la, Filo. L'elefant és com un porter de la discoteca. Si el respectes i li dones swing, et deixa passar. Kiko, ajuda'm amb el cor.
2: Ets cap allà, trompeta!

0: paso al rei del mambo.
1: Mira, Filó, l'elefant està movent la trompa al ritme de la clau. Això no és un safari, mussa. Això és un festival.
2: El sol cau. Sona un bolero africà molt nostàlgic. El cotxe s'atura en un mirador.

0: posta de sol, Genaro. Fins i tot a mi se m'estova el cor. Però mira el Quico, està molt callat, no creus?
1: És la selva, Filo. Escolta, centenars de lloros salvatges criden des dels arbres. El Quico els escolta. Se li han posat les plomes de punta, miro!

0: tierra. ¡Ay, mi gente! ¡Oye, cómo suena, Genaro!
1: Sembla que estiguin parlant amb ell. Mira com obre les ales. Genaro, em fa l'efecte que el Quico ja no vol tornar al pis de l'Eixample.
2: És veritat. Té el ritme a la sang. I aquí la rumba no s'acaba mai. Quico, fill meu, que t'estàs enamorant de la sabana.
0: Libertat! Sandunga! Adéu, Genaro! Adéu, Filo!
2: Oh, bé, Filo, ha arribat el moment. El Quico ha trobat la seva orquestra. Mira com vola cap aquella buabab. Ple de companys, aquell arbre africà.
1: Tindrem el pis molt silenciós sense ell, Genaro. Qui em demanarà el cafè con leche al matí?
2: Escolta'l, Filo. Des de l'arbre ens canta l'última rumba. Vuela, libre campeón, que la selva et doni tot el sabor que nosaltres no et podíem donar en una gàbia.
0: Gozadera! Fins sempre, família! Azúcar!
1: Mira, Genaro, s'ha juntat amb una llora groga i estan ballant.
2: Ai, així acaba la sèrie del Quico, nena. Amb un final de fiesta dalt d'un arbre. Va, Filo, somriu, que la vida és un carnaval.
3: Sabeu què passa? En aquest lloc, quan el sol marxa, els animals expliquen els seus secrets. Escolteu els lloros salvatges que tornen als arbres.
2: El Quico està molt estrany, mossa. No ha dit ni una bajanada en 10 minuts. Està com inoptisat, mirant aquells núvols d'ocells verds.
1: Quico, rei, vols una mica de pa? Estàs molt seriós?
4: Totes aquestes cabòries i pel·lícules són ja les que la família s'han imaginat i han vist el Quico com estava a punt de prendre una decisió.
0: Arr, usa, ells són lliures, oi? No tenen barrots de ferro.
3: Aquí ningú té barrots. Quico, aquí la teva veu arribarà fins a l'altra punta de la vall. Els teus cosins t'estan cridant, saps? Diuen que falta un solista per l'orquestra d'aquesta nit.
1: Genaro, se m'està trencant el cor. Està parlant amb la musa com si s'estiguessin acomiadant.
2: Filó, nena, el Quico ha trobat el seu solar. El carrer Amadeu Vivis feia rumba per nosaltres, però aquí la pot fer amb tot el món.
4: S'aturen a dalt d'un turó. El cel és taronja i lila. Sona una música melòdica i profunda. Sona una explosió de música, salsa afro, amb molta força. El Musa treu un djembe, que és una espècie de tambor africà, de darrere el seient i comença a tocar.
3: Vinga, Genaro! Vinga, Filo! Fem-li una festa de comiat com cal. Que el Quico no marxi trist, que marxi amb sabrosura!

0: Vuela, Kiko, vuela. Lleva nuestro ritmo a la selva.
1: Adéu, bonic. No t'oblidis a demanar el cafè amb llet, encara que sigui dalt d'un baobab.
2: El Kiko, pujant a l'espatlla del Musa i després a la del Genaro, per fer un últim petó. Gràcies, família.
1: Brr, brr. Em quedo amb la musa de la selva. Azúcar!
2: El Kiko surt volant i espera entre centenars de lloros. El Musa toca el tambor amb una força increïble.
3: No estigueu tristos. Ara cada vegada que sentiu el vent moure les fulles, serà el Kiko fent els coros.
0: Tens raó, Musa. Ens hem quedat sense lloro, però hem guanyat un mestre de cerimònies a l'Àfrica. Posa el jeep en marxa, que la vida segueix i el ritme no pot parar.
1: I el pròxim viatge, Genaro, a un lloc on no hi hagi animals que volin, que m'he quedat seca d'emoció.

0: אחי. מה שנה בואי. אמרתי מה שנה. אני משיאו, היא קשי. קשי יום פריס. אתה סטרס על הבגד, אה?
1: La música barreja els tambors del Musa amb els crits llorants del Kiko i el Kiko ha trobat parella i, com sol passar, ha triat fer el niu a prop del Tarzán. Sí, Filo i Genaro, un safari per al Serengeti és de lo més emocionant. Se sapigueu que el nom del Serengeti deriva de la llengua Masai i significa plana sense fi. És una ecoregió africana situada entre el nord de Tanzània i el sud-oest de Kènia. Té una extensió d'uns 30.000 quilòmetres quadrats, una extensió similar a tot Catalunya.

0: I amb la música del Musa us diem a tots, a tota l'audiència,
1: adeu-siau, que sigueu feliços!

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
2: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
1: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
2: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
1: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
3: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
1: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
4: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
5: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
2: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 1302 78
3: o a dentalcompany.es.
2: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
4: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
5: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. 107.1 FM. Ràdio Tordera.

L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: cop d'ull al cel avui, que tindrem un dia marcat pels núvols, un dia ennuvolat amb temperatures mínimes de 22 graus i màximes que podran arribar a això, els 29-30 cap a les hores centrals del dia. A partir de demà baixaran les temperatures, però tindrem un dia més assolellat i no serà fins dimecres que ve que hi hagi previsió de pluja.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

Un cop tancats oficialment els actes de la Festa Major d'aquest 2026, l'Ajuntament de Tordera ha posat en marxa un procés participatiu obert a tota la població. L'objectiu de la iniciativa és recollir l'opinió de la ciutadania sobre la programació d'enguany i treure'n conclusions que permetin continuar millorant la festa de cara a les pròximes edicions. A través d'un formulari telemàtic habilitat al web de l'Ajuntament, tordera.cat, els participants poden avaluar de manera ràpida i anònima diferents aspectes de tota la festa. El qüestionari inclou preguntes breus i de resposta oberta, com ara bé una de qualificació general de la Festa Major 2026, també de la identificació dels actes que més han agradat i d'aquells que s'han trobat a faltar, com també les millores concretes de cara l'any vinent, a part d'un apartat de comentaris lliures. Des del consistori animen a tota la ciutadania a sumar-se a aquest procés de balanç, recordant que la informació de recollida es tractarà amb total confidencialitat i servirà com a eina clau per dissenyar la futura edició de la festivitat. L'operatiu de seguretat organitzat per la Festa Major de Tordera 2026 s'ha tancat amb balanç positiu i sense cap incident destacable. El desplegament, coordinat per la Policia Local i Protecció Civil, amb el suport de Mossos d'Esquadra, ha estat el més ampli de l'any, garantint el desenvolupament normal de tots els actes i especialment de les activitats de gran afluència. A banda d'atendre els serveis ordinaris del municipi, els agents han realitzat patrullatges preventius en diferents punts clau del municipi. El dispositiu ha comptat amb diferents eines i protocols per a la prevenció i el control de la seguretat. Per segon any consecutiu, dues unitats canines dels cossos policials de Caldes de Malavella i Sant Feliu de Guíxols han patrullat pels accessos de les barraques. Aquesta mesura permet realitzar un total de 94 decomissions de substàncies estupefaents, cosa que ha suposat un augment del 42% respecte a l'any anterior. La zona de barraques ha mantingut el control automatitzat d'assistents mitjançant dues càmeres equipades amb tecnologia d'intel·ligència artificial, registrant entrades i sortides en temps real i, com a novetat, es van efectuar talls puntuals a la carretera DB-5121 durant els canvis de grups de més afluència per facilitar una evacuació ràpida i segura dels peons i vehicles. L'Ajuntament de Tordera ha agraït la col·laboració de la ciutadania, que ha permès tancar la festivitat d'enguany amb tota tranquil·litat.

0: Oriol Llinàs, conegut artísticament com a Llini, va pujar per primera vegada a l'escenari de Barraques aquesta festa major. Aquesta actuació, que arriba després d'un any destacat per al músic tordarenc, que ja va ser nominat als Premis Cant 44 2025 de la nit dels 40. Llini ja havia actuat en alguna ocasió a Tordera, al Sopar de Colles o al Casal de Joves. El tordarenc ha catalogat la seva estrena al gran escenari de Tordera com un gran pas i un objectiu complert dins de la seva trajectòria professional i personal.
1: Aquesta estrena a la Festa Major de Tordera considero un èxit total, perquè més enllà de la gent que hi va assistir, és un èxit personal. Era un objectiu que tenia des de feia molt de temps i el fet de veure'm allà dalt de l'escenari va ser com aconseguir allò que vas lluitant cada dia. Llavors va ser un pensament de deixa't anar, disfruta, aprofita. Hi ha gent a baix que et valora moltíssim, i tu a ells, i doncs així va ser.
0: Després d'aquesta estrena inoblidable, l'artista ja treballa en les pròximes passes de la seva carrera musical, amb la intenció d'anar publicant nou material de manera constant i que, arribats al 2027, el seu sigui un projecte molt consolidat.
1: Sí que és cert que el que s'espera del projecte de Llini en un futur és que tots aquests nous projectes, totes aquestes noves cançons, versions i més contingut acabi sortint, i cap al 2027 doncs ja sigui un projecte molt consolidat.
0: Amb l'energia de Llinàs i la resposta del públic de Tordera, el cantant reafirma el seu compromís i assegura continuar creixent per portar la seva música als escenaris. La plaça de l'Ajuntament de Tordera es va omplir de germanor i de tradició per acollir l'acte de proclamació dels nous representants del pubillatge tordarenc 2026. Després de la validació de les votacions presencials i telemàtiques per part del jutge de pau, Àngel Pous, es va donar a conèixer els quatre joves encarregats de portar el nom del municipi arreu del país. Aquest 2026, el pubillatge a Tordera arriba als 66 anys de trajectòria, consolidant el municipi com un dels seus punts amb més història i arrelament d'aquesta tradició a Catalunya, gràcies al suport municipal. Els resultats finals han determinat que la pubilla de Tordera serà Berta Mercader i Molins, i Marc Gras i Melchor es convertirà en l'hereu de Tordera. Pel que fa als més petits, la pubilleta de Tordera serà Jana Camps i López, i la de meta de Tordera, Tanit Catalán i Tinyena. Per la nova pubilla, Berta Mercader, l'elecció suposa una ocasió idònia per connectar amb el municipi, i el veu al càrrec com una oportunitat de conèixer més sobre Tordera i més sobre la seva gent.
2: Per mi, ser pubilla de Tordera significa molt més que portar una banda o representar el meu poble. És una manera de conèixer encara més de fons el poble, les seves tradicions, totes les seves festes i, sobretot, la seva gent.
0: Durant la cerimònia de l'Ajuntament de Tordera i la Comissió del Pubillatge Tordarenc, van voler agrair la tasca voluntària realitzada per la representació, sortint del 2025. Agraint a Ariadna Ros, a Gerard Mercader, Lucía Gálvez, Leire Palmero, Roger Ferrer i a Catherine Magdaleno. L'esdeveniment, que va comptar amb la presència de les delegacions del pubillatge vingudes d'arreu de Catalunya, acompanyades per l'alcaldessa, regidors de la Corporació Municipal, diputats, representants del Foment de les Tradicions Catalanes i el mateix jutge de pau.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: El calendari d'activitats d'estiu a Tordera suma una nova data amb la primera caminada nocturna dels quatre veïnats organitzada per l'Associació Memorial Josep Barceló. La trobada serà demà, dissabte 29 d'agost, a 8:45 del vespre, amb el punt de sortida i d'arribada situat a la part posterior de l'església de Tordera. Aquesta proposta va sorgir durant una trobada del memorial amb el propòsit d'establir un esdeveniment fix durant l'època de calor, prenent com a referent la tradicional crema torrons que es fa a l'hivern. Ho detalla el president de l'associació, Quim Barceló.
2: La caminada aquesta nocturna va sortir en una reunió del memorial, de les que fem. Vale, vam dir, hòstia, hauríem de fer una activitat més a l'estiu, fem la crema torrons a l'hivern, doncs podríem fer així una caminada ara a l'estiu. No? Vam dir, hòstia, per què no la fem ara després de la festa major? La fem així nocturna, vale, que sigui per la nit i tal. Hòstia, què podríem fer? Quin recorregut? Hòstia, doncs mira, després va sortir la idea de dir, hòstia, per què no ho agafem i passem per tots els barris de Tordera i amb els quatre veïnats i tal, no?
1: El recorregut de 10 quilòmetres de distància connectarà el nucli urbà amb diferents veïnats del terme municipal i sortirà darrere de l'església cap a Sant Pere. Farà mitja volta per anar cap a Sant Andreu, travessarà Fibra Color i retornarà al centre del poble passant pel carrer Santa Llucia i el teatre fins a on tornarà al punt d'origen. Pel que fa a les inscripcions, hi haurà un preu de 10 euros per als no socis i 8 euros per als socis. Inclou avituallament i un obsequi per a tots els participants. Les sol·licituds es poden tramitar en línia a través de les xarxes socials i al web memorialbarceló.es. També es podran fer de

Pròxima tardor. Tal com assegura el capgròs, la consellera de Territori i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha anunciat que l'executiu català preveu celebrar abans de finals d'octubre la comissió bilateral amb l'Estat per recordar la transferència del tram comprès entre la bifurcació Sagrera i Maçanet-Massanes. Tot i que la futura estació de la Sagrera continuarà sent propietat de DIF, la reunió ha de servir per concretar la dotació econòmica i la valoració dels actius de la línia. Durant la seva compareixença, Paneque ha defensat el compliment alt del pla de xoc per millorar el servei, tot i reconèixer que la fiabilitat de la xarxa no es troba encara al nivell desitjat. L'anunci del traspàs va coincidir amb un nou matí de complicacions per als usuaris de l'R1, al Maresme. Ahir dijous, una avaria a la infraestructura va obligar a establir la circulació per via única entre Mataró i Masnou, provocant demores de més de 20 minuts segons a la informació oficial de Rodalies. Tanmateix, els passatgers han denunciat que l'impacte real va ser molt més elevat aquests 20 minuts, amb trens anul·lats o aturats a les estacions sense temps definit i una reducció efectiva de la freqüència a només 2 trens per hora i sentits en alguns moments. Aquesta incidència també s'afegeix a la viscuda dimecres, quan un problema tècnic en un tren del Clot i Sant Adrià del Besòs va obligar a reduir el servei a la meitat. Els usuaris reincideixen en les queixes per un inici de curs que preocupa, amb incidències pràcticament diàries en una de les principals vies de comunicació de la comarca. I acabem amb un breu repàs, del temps. Avui, divendres 28 d'agost, que tindrem un dia marcat pels núvols i també per una baixada lleugera de les temperatures respecte a ahir. Tindrem això, els núvols que seran els protagonistes d'avui, sobretot el sol que podria sortir a les hores centrals del dia. De cara al vespre començarà a refrescar amb una baixada de pràcticament 4-5 graus de cop. I de cara demà i passat, aquest cap de setmana, que els dies seran una mica més assolellats que avui divendres. Per tant, aquesta baixada de temperatures que haurà d'esperar al cap de setmana per acabar-se de concretar, perquè el sol serà protagonista demà dissabte i diumenge.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, ha demanat al PP que condemni les entitats socials que hagin hagut d'interrompre, hagin hagut d'interrompre el repartiment d'aliments a Ceuta. En la rèplica dels grups parlamentaris durant la seva compareixença al Congrés, Saiz ha defensat que l'ajuda humanitària contribueix a recuperar la normalitat. La ministra també ha carregat contra Vox, que ha acusat d'intentar convertir la deshumanització en política.
3: Sin los valores de la socialdemocracia, sin la solidaridad, sin los principios que nos han ido ayudando durante décadas a construir el país que somos, la Europa que somos, donde no podemos olvidar valores tan importantes como poner en el centro los derechos humanos, bueno, pues no hubiéramos podido afrontar esta crisis que, insisto, siempre ha sido una respuesta extraordinaria desde la legalidad y desde la humanidad.
2: I el Comitè de Situació d'Interès per la Seguretat Nacional de Ceuta ha acordat per unanimitat un nou llistat d'espais d'acolliment temporal per la reubicació dels migrants que no tenen allotjament a la ciutat autònoma. Avui el ministre Grande Marlaska ha xifrat en 5.000 el nombre de persones immigrants que encara segueixen a Ceuta i que van entrar des del Marroc els dies 30 i 31 de juliol. I els veïns d'una finca afectada per l'esvoranc de l'L9 al Putxet amb 15 habitatges local podran tornar a casa seva amb un màxim de 6 setmanes, a mitjans d'octubre. En canvi, els residents de 3 finques restants, que sumen 18 habitatges i 7 comerços, hauran d'esperar. Ho ha explicat així el director general d'Infraestructures de la Generalitat, Ramon Ramírez.
4: Tenim dos escenaris. Un d'unes 6 setmanes aproximadament, per la finca Teodora a la Madrid 5, on pensem que 6 setmanes, més o menys, és mitjans d'octubre, podrà retornar a aquests veïns, són 15 vivendes i un local comercial. En canvi, els locals i vivendes de Teodora Lamadrid 3, Rubinstein 2 i Rubinstein 4, aquest és el retorn, ja parlem d'un període bastant més llarg, s'ha de fer totes les feines de consolidació del terreny.
2: Els cellers de l'ADO d'Empordà es troben en plena barema. Aquest any ha començat més aviat. Ho van fer el 12 d'agost i esperen acabar les pròximes dues setmanes. Esperen recollir 107.000 quilos de raïm amb la possibilitat d'arribar-ne a 110. I l'aeroport Barcelona al Prat afronta l'operació tornada de final d'agost amb més de 4.400 operacions comercials programades entre aquest divendres i dilluns, un 2,2% més que el mateix període l'any passat. Aquest divendres és el dia amb major nombre de moviments seguit de dilluns. Una xifra rècord, per cert, de 61 destinacions intercontinentals.
5: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
2: o a dentalcompany.es.
1: I recorda, no tanquem durant l'estiu.

0: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
1: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.

0: aquest estiu. Al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
2: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria papereria Camiral 50.
3: 107.1 FM. Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
2: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Sense 107.1 FM.

L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. El Comitè de Situació d'Interès per la Seguretat Nacional de Ceuta ha acordat per unanimitat un nou llistat d'espais d'acolliment temporal per a la ubicació de migrants que no tenen allotjament a la ciutat autònoma des que van accedir a la frontera del 10 al 31 de juliol. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha xifrat en 5.000 el nombre d'immigrants que encara segueixen a Ceuta del total de 72.000 que de manera irregular van entrar des del Marroc. Per cert que l'Estat espanyol ha demanat a la Comissió Europea el suport de l'Agència Europea de Fronteres i Costes i de l'Europol per les tasques de triatge per a persones migrants que queden a Ceuta. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha enviat una carta com a resposta a l'oferiment que se li va fer per part de diverses agències europees davant la situació generada per la crisi migratòria. Ha demanat reforç en les tasques de gestió i tramitació d'expedients. Canviant de tema, la superpoblació de tonyines al Mediterrani s'ha agreujat els darrers anys i els pescadors ja fa temps que parteixen les administracions del problema que suposa. Hi ha moltes tonyines, afirmen, però les quotes establertes impedeixen pescar-ne més i n'hi ha tantes que afecta greument altres espècies, com és el cas de la sardina. Des de la confraria de pescadors de Vilanova i la Geltrú lamenten ara la nova directriu que podria haver servit per millorar la situació que asseguren és del tot inviable pel sector. El patró de la confraria és Jaume Carnicer.
3: Tornem a estar amb una resolució sobrecarregada, amb una burocràcia excessiva i que alhora fa completament inviable que encara que les agafin, les puguin portar a vendre aquí. Això només passarà si capturen aquesta tonyina a les 12 de la nit. Si comencen a allargar a partir de la 1, a les 2, a les 3, aquella embarcació, quan arribi aquí fora al moll, s'hauria d'esperar 4 hores. Aquestes embarcacions no poden venir a vendre a les 12, a la 1 del migdia. Aquestes embarcacions venen a les 7 del matí.
2: I l'Ajuntament de Moià denuncia vessament de restes animals i males olors al nucli urbà procedents d'un camió que anava a l'escorxador. L'Ajuntament ha denunciat els fets i ha demanat que s'obri una investigació i que es depurin responsabilitats. L'escorxador, d'on va sortir el material, assegura que es tracta d'un servei contractat per una empresa i ja han denunciat els fets. Els veïns es queixen de que no es tracta d'un episodi aïllat. I els agents rurals han capturat una serp pitó a Manlleu, una espècie exòtica invasora, i l'han traslladat a un centre de fauna. L'exemplar va ser vist per un veí que va alertar. El cor recorda que abandonar un exemplar d'aquestes característiques o no impedir la seva fugida és una infracció molt greu que pot comportar fins a responsabilitats penals.
1: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.
4: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: Estàs escoltant Bones Vibres, amb Maritrini Hernández.
5: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify... Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: Amb tu, Maritrini Hernández i... Bones Vibres.

Les 9 i 4 minuts del vespre d'aquest divendres, dia 28 d'agost del 2026. Benvingut, benvinguda a les zones del 107.1 de la freqüència modulada. Espero que estiguis molt, molt bé, o com a mínim intentar-ho, eh? Sempre s'ha de dir, estem molt bé. Des de Ràdio Tordera, des d'aquesta emissora de ràdio local de Catalunya, on sempre és protagonista la bona vibra, iniciem precisament aquest espai anomenat Bones Vibres. Un espai fet per tu, per mi, per tots nosaltres, perquè d'això es tracta, de gent de bona vibra, gent vitamina. Iniciem ja un nou cap de setmana, un cap de setmana molt especial. I tu diràs per què. Primer de tot, i penso que parlo en nom de molta gent, perquè han baixat les temperatures, ha baixat l'aixafogor. I això s'ha d'agrair, perquè és qualitat humana, qualitat del servei, qualitat espiritual també. Després, perquè aquest divendres és el darrer divendres i, per tant, el darrer cap de setmana del vuitè mes de l'any, el darrer divendres del mes d'agost. Un mes d'agost que ha passat volant, amb molta festa major, amb moltes xerinoles i amb molt de sol i amb molta xafogor. Un mes d'agost que normalment se l'identifica com el mes de les vacances per excel·lència. Un cap de setmana que l'hem de gaudir al màxim i d'alguna manera ja fer el traspàs mental cap a un mes d'activitat més normal, perquè entrarem ja, d'aquí no res, d'aquí uns dies, al mes de setembre. Per tant, és un cap de setmana especial, darrer cap de setmana del mes d'agost. També un cap de setmana ple de diverses festes majors arreu de Catalunya.

Aquest 28 d'agost és el 240è dia de l'any, segons el calendari gregorià. Un programa que comença sempre amb una cançó molt potent, molt animada, per iniciar aquest espai de bones vibres. Avui ho farem amb l'animació del cor. Del cor. De la música, perquè sense la música, sense els músics, sense els compositors, no podríem fer aquest espai. Sense la música, sense els cantants, sense els compositors, la nostra vida no seria igual. Ella ho va fer possible. Una de les seves darreres paraules és dir-nos que ens estimarà sempre, i nosaltres a ella.

Quina veu més bonica, quina cançó més bonica, quin ritme més bonic, quina tendresa. Ella la va escriure, la va cantar, després es va popularitzar moltíssim gràcies a la fantàstica veu de Whitney Houston i a la pel·lícula El guardaespatlles. Dolly Parton, amb aquesta cançó, d'alguna manera, volia demostrar al món la seva essència. De fet, sempre, a les seves entrevistes, de quan era més joveneta, i fins i tot a la darrera, on ella va voler parlar, per dedicar unes paraules d'acomiadament, va dir que sempre estimarà les persones que ella estima. Sempre. L'últim missatge que va deixar a propòsit, perquè sabia que marxava, agraïa moltíssim a tota la gent que la va envoltar, a tot el món. Agraïa moltíssim totes les persones, a totes les persones del món que van fer possible, d'una manera o una altra, el transcurs de la seva vida. Dolly Parton, una de les figures més estimades i respectades del món de la música i la filantropia. Considerada la reina del country, cantava cançons de la vida quotidiana. I aquesta la va cantar mentre treballava de 9 a 5. I el ritme de la cançó, no el va fer en un principi amb una guitarra. Ho va fer amb les seves ungles. 9 to 5, el nostre petit homenatge a Dolly Parton.

Quin ritme més xulo, eh? 9 to 5, o traduït al nostre idioma, de 9 a 5. Una cançó que ella va composar mentre estava treballant, perquè deia, fixa-t'hi tu que per guanyar-me la vida he de treballar de 9 a 5. I d'aquesta idea, en un moment de la seva vida quotidiana treballant, va sortir aquesta cançó.

Tres són les cançons que posarem. De fet, ja hem posat dues per homenatjar aquesta gran figura del món de la música i també del món social. Dolly Parton. La primera cançó ha estat la cançó, diguem, èpica d'ella, una cançó que ha significat molt. I will always love you. És a dir, t'estimaré sempre. La segona, que també la representa molt i que de fet ens representa a tots, treballar per guanyar-nos la vida. 9 to 5. I la darrera cançó anirà dedicada a la seva terra, a Tennessee. Cercant una miqueta d'informació de Dolly Parton, que per cert no cal cercar molt per saber que era una dona molt, molt estimada. Ens pogués agradar més o menys la seva música. De fet, a mi m'encanta. Per mi era una de les reines del country. I a més, també actriu, eh? També la reconeixem per haver estat en sèries de televisió i en espais de televisió. Una dona molt, molt carinyosa i molt, molt carismàtica, sempre amb la seva figura impecable. Ella es volia veure molt, molt guapa. I les seves perruques, unes perruques roses espectaculars, fantàstiques. Doncs bé, cercant una miqueta d'informació, em faltarien hores, em faltarien dies per dir tot el que ha fet a la seva vida, però resumint molt, molt, molt, molt, un dels aspectes més positius de la seva vida és precisament la seva trajectòria a la vida, tant social com professionalment parlant.

Molt respectada en el món de la filantropia, doncs, per exemple, va fundar el Dolly Wood Foundation, que és una llibreria enorme, un programa de llibres perquè tots els nens, totes les nenes puguin llegir, tinguin llibres per llegir, per estudiar, per aprendre. Ella va donar més de 200 milions de llibres gratuïts a nens de tot el món per fomentar la lectura infantil. Com a dona personal,

a nivell social increïble, doncs cercant, com et deia, una miqueta d'informació, doncs hem de saber que ella va ser una de les protagonistes en finançar la vacuna de la Covid-19. Va finançar aquesta vacuna, segons les fonts oficials, amb més d'un milió de dòlars. Això és el que se sap. En el món de la cultura, una icona. Icona cultural inclusiva. És reconeguda mundialment per la seva capacitat d'unir persones de tot el món, d'unir persones de diferents ideologies, edats i orígens gràcies a la seva empatia i carisma. I aquesta cançó em va molt bé també per dir, aquesta cançó que ve a dir que s'ha de treballar de 9 a 5 o segons cadascú el seu horari per guanyar-se la vida. Doncs aquesta cançó parla del treball i dels treballadors. I Dolly Parton era una gran defensora dels drets dels treballadors. Va crear milers de llocs de treball a la seva regió natal, a Tennessee, a través del seu parc temàtic d'Hollywood, impulsat per l'economia local. I ara, sí, en parlem també com a compositora musical. Més de 3.000 cançons, va escriure més de 3.000 cançons. Amb èxits i increïbles i amb diversos premis.

Seria un 19 de gener de l'any 1946 a Tennessee, als Estats Units, quan va néixer Dolly Parton. Seria un 25 d'agost, fa 3 dies. 25 d'agost, al centre de càncer de Walden Beach, Ingram, als Estats Units, quan ens va dir adeu. Nosaltres li agraïm tot el que ha donat Dolly Parton, i no és un adeu, Dolly, perquè la teva música, la teva essència, està sempre i estarà sempre amb nosaltres. Fins i tot aquella cançoneta que tens amb una caixa, amb una caixa que, segons diuen, hi ha ordres de no obrir-la fins aquí quasi bé uns 19 anys. Tenim moltes cançons d'ella, tenim moltes entrevistes d'ella, tenim també pel·lícules i sèries de televisió on ella surt. I Dolly Parton ja és, des de fa uns dies, una estrelleta en el filmament. La darrera cançó homenatge a la seva terra. Ella va dedicar una cançó a la seva terra. Una cançó a Tennessee Mountain, a les muntanyes, a casa seva. Ella diu que Tennessee és casa seva. El tema, My Tennessee Mountain Home. Gràcies, penso que ho dic en nom de tots, per deixar-nos tant d'amor, tanta simpatia i tanta bona vibra.

0: hipocresia. Quan és difícil, quan més es torça, disparo el míssil amb més força.
1: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca, plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
2: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
1: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
3: 2:15 del vespre. Més cançons, més música dins el Bones Vibres. Ens endinsem ja a la nit de divendres. Ens endinsem a bandes de fa moltes dècades que ara tornen a renéixer.

Cómo hablar, el títol de la cançó que escoltem en aquests moments del duet musical Amaral. Un duet que es va crear l'any 1992. D'unidó, les dècades que han passat. Des de l'any 1992 fins ara han tingut moltes èpoques musicalment parlant i entre aquestes èpoques molts èxits i molts premis en el món de la música. Eva Amaral i Juan Aguirre tornen novament de gira. En aquest 2026 estan de ple a la gira anomenada Dolce Vita Tour. I per finalitzar la gira, el tour que estan fent en aquest 2026, ho volen fer d'una manera genial, una manera fantàstica per concloure, diguem, aquests concerts del 2026. Apunta a l'agenda, eh? Dos concerts fantàstics al mes de desembre. El dia 18 de desembre a la Ciutat Comtal, al Palau Sant Jordi, a Amaral, 18 de desembre. Aquest festival que oferirà en Amaral el 18 de desembre al Palau Sant Jordi es troba dins el festival Guitar Barcelona. I 10 dies després, a Madrid, justament al Movistar Arena, el dia 28 de desembre. I un altre duet que han tornat. I estan de gira. Cada dos per tres estan de gira, i que sí, cada nit. Són amistats, molt maques, molt boniques. Han tornat a ser amics. Han tornat també a ser professionals i a cantar junts. Et parlo d'aquí. Amistades peligrosas, Alberto Comesaña i Cristina del Valle. I aquesta cançó va mover, doncs, fins i tot per la seva vida, eh? Una profecia autocomplida. Oh! Estic per tu.

Ai, ai, ai, quin títol, eh? Estoy por ti. Estic per tu. Cançons com aquesta, o Me quedé solo, Me haces tanto bien, i d'altres grans èxits d'Amistades peligrosas. Aquest duet espanyol format l'any 1989, es diu aviat, eh? En tres anyets faran 40 anys. Alberto Comesaña i Cristina del Valle van començar com a coneguts, ràpidament com a parella, i de seguida ja com a parella musicalment parlant. Durant molts, molts anys van estar junts en el món de la música i també junts com a parella en el món personal. Aquesta és una història que ja explicàvem en més d'una ocasió. Es van separar personalment com a parella i al cap de poc també es van separar en el món de la música. Alberto Comesaña va intentar, doncs, d'alguna manera, tornar a l'essència d'Amistades Peligroses amb altres fèmines i li va costar. I finalment, com la vida és molt sàvia, el cercle es torna a tancar i es torna a unir amb ells dos. Cristina Comesaña va tornar novament amb Alberto Comesaña de forma professional. Tornant a aquest duet, a aquests dos grans creadors d'Amistades Peligroses. Cristina del Valle és molt, molt activa a les xarxes socials. Si segueixes les xarxes socials, doncs podràs veure els moments previs als concerts, els moments de després del concert, anècdotes dels músics i també dels tècnics. Cristina, doncs acostuma a gravar-ho, a parlar una miqueta i a ensenyar la vida quotidiana d'ells com a persones que no estan encara a dalt l'escenari o quan acaben els seus concerts. Et recomano que la segueixis, eh? Perquè són molt macos tots ells. Doncs ara mateix Alberto Comesaña i Cristina del Valle estan a dalt d'un escenari. Estan de concert avui dia 28 d'agost, Bilbao. Protagonista. I Bilbao, gran afortunats, eh? Aquestes persones que estan a Bilbao. Dos tenen el concert a la pèrgola Doña Casilda. Cançons d'abans i cançons de sempre amb els seus autors. Alberto Comesaña, Cristina del Valle, Amistades Peligrosas. A veure, et diré més concerts que ja estan a l'agenda d'aquest gran duet per si t'hi vols acostar. Ràpidament m'he endinsat a la seva pàgina oficial i he pogut veure els concerts que tenen d'aquí a uns dies. Apunta. Doncs bé, com et deia, en aquests moments estan fent un concert a Bilbao, a la pèrgola Doña Casilda, el proper dia 4 de setembre a Valladolid, el 5 de setembre a Pontevedra, el 7 de setembre a Ciudad Real, el 19 de setembre a Astúries i així fins a final d'any. De moment et dic els concerts més propers. Estan de carretera, contínuament, ja t'ho he dit. I més coses boniques del món de la música, més coses boniques. S'estan celebrant ara mateix els 5 anys d'aquesta versió. Uau, em venen records, l'època de la Covid. De fet, quan va sonar aquesta cançó, doncs estàvem preparant aquí a la ràdio moltes coses xules, nous cursos de ràdio. D'aquests nous cursos de ràdio enmig de la Covid han sortit nous locutors i locutors molt antics que van tornar, d'entre aquests, Servidora. Ai, aquesta cançó, quants records. No sé si estàs d'acord amb la cançó. La cançó diu que un desitja tenir un cor totalment fred quan ha patit molt amb l'amor. I a la vegada la pròpia cançó respon: algun dia te'n riuràs.
Una cançó que ja té algunes dècades, protagonitzada, editada i composada per Elton John. I precisament enmig de la Covid van decidir que per què no feien una versió ell amb Dua Lipa. La proposta, que es va fer a través d'Instagram, va tenir efecte. I el que era una conversa entre dues persones a través d'una xarxa social, una conversa pública, es va convertir en una conversa privada, amb una proposta, amb un projecte i amb un resultat. Elton John al costat de Dua Lipa i el tema Cold Heart, un cor fred. 5 anys. 5 anys aquest tema i d'aquesta versió precisament. Bona nit, bones vibres.

0: Wow, m'he quedat impactada. Acabo de descobrir, sí, ho dic clarament, en directe aquesta cançó. Estava buscant Aitana, perquè sé que Aitana està de concert a Barcelona durant diversos dies consecutius. Ara et diré els dies, perquè d'un-hi-do. I les entrades estan esgotades. Dedueixo que alguna horeta posaran les entrades a la venda. Sempre tenen un raconet per unes darreres entrades per poder comprar-les. Però bé, anava buscant el darrer disc d'Aitana, que una de les cançons protagonistes i on es va donar a conèixer el nou treball musical és precisament una de les cançons que han tingut molt d'èxit. I estava buscant unes altres. Estava buscant aquella cançó que diu que no és fàcil sortir amb una superestrella.
1: Mira que cuerpo.
0: Que ara no m'ha sortit la cançó Superestrella, és que m'he quedat bocabadada amb aquesta cançó. Ara t'explico el perquè. Doncs bé, he obert tot el disc anomenat Quarto Azul, que és el nom del disc, el darrer disc, el darrer treball musical d'Aitana d'aquest 2026. I anava dient, bé, vaig a posar una altra cançó que no sigui la Superestrella, que és una cançó molt xula, però està molt posada, i vaig a cercar. Jo he vist Fangoria, dic, apa, que Fangoria i Aitana han fet una cançó. Clar, jo sóc molt amant de les lletres i de la forma de ser i de moltes coses d'Alaska. Tant estigui en Fangoria com en Dinarama o Los Pegamoides. Sí, bé, és que Alaska forma part de tot aquest nucli de grups, no? Que de fet són els mateixos amb menys compositors o menys actors. I res, dic, ala, vaig a descobrir la cançó al costat dels oients. Anava escoltant la lletra i dic, m'identifico. No me l'esperava, una cançó molt potent, Déu meu, però per què no m'ha assabentat abans? M'ha encantat la cançó. Tinc la mania d'anar analitzant les cançons. No sé per què, estic fent mil coses i estic escoltant la cançó i les analitzo. I quan he escoltat aquest tema, dic, what? Ella s'ha cansat de sentir que pertany a tothom, quan és només. Ella no vol ser la noia perfecta. Ella s'ha cansat i no en té la culpa.
1: Me llaman la grado. Que toda mi vida solo he pretendido hacerle la vida agradable a los demás. Además de agradable, soy muy auténtica. Mire qué cuerpo. Todo hecho a medida.
0: Fan, molt fan d'aquesta cançó des d'aquest moment, eh? Jo penso que des d'aquella cançó de qui li importa lo que jo haga i d'altres que van per aquesta línia, aquesta, mira, tu, als meus 51 anys, ja forma part de la meva llista. I cantada amb la tonalitat i la manera de ser de Fangoria, d'Alaska, Déu meu, quina obra d'art.

0: La posaré en bucle, no sé tu, però jo la penso posar en bucle contínuament. Ara qui no, clar, qui no. Tot i que no tindria cap problema, eh? Però també he de ser empàtica amb altres gustos musicals i amb altres persones, i que no tot ha de ser del gust d'una mateixa. Però com sempre et dic coses personals perquè m'agrada molt el Caliu. Et dic que des que l'he escoltat fa res, m'he enamorat d'aquesta cançó. M'identifica al 100%. No sé, tu, si tu has passat per èpoques de vida que has enviat tota la punyetera merda i després els altres t'han vist diferent, doncs aquí estic. Jo sóc un exemple d'això, eh? I crec que és una cançó que es pot identificar amb moltes, moltes, moltes persones. Aitana presentant el seu darrer disc, Cuarto Azul, a Barcelona. Ostres, si jo arribo a saber que està la Fangoria, me'n vaig a comprar l'entrada. Penso que encara ho faré. Dedueixo que Fangoria, Alaska, que s'apunta a tot, estarà convidada en algun concert. Però ves a esbrinar quin dia anirà. Anem a dir les dates d'Aitana a Barcelona, que són molts de dies. Apunta-ho per si encara t'interessa anar-hi. Tot i que la seva pàgina web posa un títol que diu esgotat, però intenta-ho perquè sempre a última hora, des de la pàgina oficial, no passis compra-venta, eh? Pàgina oficial sempre hi ha algunes entradetes a última hora. Concerts d'Aitana el dia 4 de setembre a Barcelona al Palau Sant Jordi, el dia 5 de setembre al Palau Sant Jordi, el dia 7 de setembre al Palau Sant Jordi, el dia 8 de setembre al Palau Sant Jordi. És a dir, el dia 4, el dia 5, el dia 7 i el dia 8, 4 dies consecutius de concert a Barcelona, protagonista Aitana. A Madrid, si ens traslladem a Madrid, també d'unidó, el dia 11 de setembre, el dia 12, 14, 15... a Madrid, al Movistar Arena. Estic a la seva pàgina web i, de fet, el que t'estava dient és cert, perquè m'acabo de donar compte que hi ha un llet, hi ha com una mena de... d'apartat que diu apunta't a la llista d'espera per comprar entrades del concert. Ves a la pàgina oficial d'Aitana. Compreu sempre entrades per la via oficial. Bueno, pots fer el que te doni la gana, però si vols que te surti bé la cosa, sempre, sempre per les pàgines oficials, eh? Les pàgines oficials avui en dia les pots trobar des de, com sempre, des de l'apartat de del propi artista, com des de Ticketmaster. I després la tindrem a Bilbao el dia 18-19. I ja començarà la seva gira a Latinoamèrica. El dia 16 d'octubre la tindrem a Bogotà.
1: PP que condemni les entitats socials hagin hagut d'interrompre el repartiment d'aliments a Ceuta. A la rèplica, els grups parlamentaris durant la seva compareixença al Congrés aquesta tarda, Saiz ha defensat que l'ajuda humanitària contribueix a recuperar la normalitat. També ha carregat contra Vox, a qui ha acusat d'intentar convertir la deshumanització en política.
2: No podemos consentir que quienes realizan esta labor sean expuestos, amenazados o intimidados por el simple hecho de ejercer su compromiso solidario. Imaginemos por un momento qué ocurriría si quienes tienen hambre o sed no pudieran acceder a estos recursos y tuvieran que conseguirlos de otra manera.
1: I el Comitè de Situació d'Interès per la Seguretat Nacional de Ceuta ha acordat per unanimitat un nou llistat d'espais d'acolliment temporal per la ubicació dels migrants que viuen als carrers i platges de la ciutat autònoma. Una llista que es donarà a conèixer el proper dimarts. Avui també l'Estat espanyol ha demanat a la Comissió Europea el suport de l'Agència Europea de Fronteres i Costes i de l'Europol per les tasques de triatge i el reforç en la tramitació dels expedients. I els veïns d'una finca afectada per l'esvoranc de l'Ela 9 al Putxet amb 15 habitatges i local podran tornar a casa seva en un màxim de 6 setmanes, previsiblement a mitjans d'octubre. En canvi, els residents de les 3 finques restants, que se sumen als 18 habitatges i 7 comerços, hauran d'esperar fins a principis de l'any que ve. Ho han confirmat aquesta tarda i s'atribueix als treballs de consolidació del terreny. I demà reprèn el servei de la línia 1 del metro a Barcelona entre Florida i Plaça de Sants després de les obres de millora que s'hi han fet. Ha comptat amb una inversió d'11 milions i ha renovat les vies per instal·lar-hi una base de formigó. I aquest matí s'ha instal·lat la carpa Curios a l'esplanada de la Feixa Llarga de l'Hospitalet. Es tracta de l'últim espectacle del Cirque du Soleil a la ciutat després que l'Ajuntament rescindís el contracte amb l'empresa per poder recuperar aquest espai. Ha calgut un equip de 100 persones per aixecar-la perquè fa 19 metres d'altura i 52 de diàmetre. Té una capacitat de 2.500 persones que des del 3 de setembre al 18 d'octubre podran gaudir d'aquest espectacle.
3: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Estàs escoltant Bones Vibres, amb Maritrini Hernández.

Novament, les 10 de la nit, 4 minuts d'aquest divendres, dia 28 d'agost del 2026. Darrer divendres del 8è mes de l'any i darrer cap de setmana, evidentment. Estem sota una lluna. Lluna? Com és la lluna d'avui? Has mirat el cel avui? Has mirat en algun moment el cel? Doncs la lluna la tenim plena. Plena, plena. Ai, ai, ai, una lluna plena. Au.

Aquesta lluna plena convida a anar al mar o anar al riu i anar a banyar-nos a altes hores de la matinada. O a hores bruixes, cap allà a les 12. Ai, ai, ai, ai, ai, quina lluna plena més bonica que tenim avui des de les 6:19 minuts del matí. Clar, tu dius, i perquè tenim la lluna a les 6 del matí, que són hores astrològiques. Tu no facis cas a les hores astrològiques. Tu mira el cel, mira el cel, mira cap a dalt. Aquesta lluna, detalls de la lluna del pleniluni. Doncs el nom popular d'aquesta lluna és coneguda com la lluna de l'Esturió. Dedueixo que saps el que és un esturió.

M'arri, perquè aquestes coses també les faig jo molt sovint, de dir, dedueixo que saps això, eh? I en serem tots, jo inclòs al Wikipedia. Aquesta lluna meravellosa. Hem tingut una lluna creixent molt bonica, des de que va començar la lluna plena el dia 12 fins ara, doncs, evidentment, les fases de lluna creixent ha estat una lluna creixent de fer iniciatives, de passar-ho bé, de gaudir de l'agost. I és una lluna que anava molt bé, aquesta lluna creixent d'enguany, doncs, per anar projectant coses noves i per produir, eh? Produir. De fet, te n'he parlat d'això en les darreres setmanes. Un dia hauré de fer una miqueta més d'espai, així en plan més esotèric, però de moment ho deixem aquí. La lluna que ens regeix sempre, perquè l'ésser humà d'alguna manera també va guiat per la lluna i el sol i les estrelles i tot això. Doncs bé, vinga, més detalls d'aquesta lluna, d'aquest pleniluni. Sí, perquè dir-ho de forma correcta en català és pleniluni. A mi que m'encanta dir barbarismes, allò que es diu castellanades, no? Els barbarismes, uau! Aquí m'ho puc permetre, que en aquest espai sí. Doncs bé, el nom popular és la lluna d'Esturió, d'aquesta lluna plena. Constel·lació, es situa la constel·lació d'Aquari.

I a més, tot i que no s'ha parlat gaire, aquesta lluna plena coincideix amb un eclipsi lunar parcial, gairebé total, visible durant l'anterior matinada del 27 al 28 d'agost. Doncs amb la nostra sintonia estiuenca, de moment aquesta sintonia la deixarem fins que acabi l'agost o fins a la temporada de tardor-hivern de Ràdio Tordera, la qual ja estem preparant. A més, m'ha dit un ocellet, diu, un ocellet m'ha dit, ja et poso, per la temporada tardor-hivern. És a dir, que farem sis anys la propera temporada, bones vibres. Alguna cosa estem fent bé, perquè ja portem moltes temporades i sempre agraïts, molt agraïts a tu. Lluna plena. No m'he d'oblidar de posar la lluna plena al Thriller de Michael Jackson, perquè sempre és costum aquí posar el Thriller de Michael Jackson amb lluna plena. Em dóna bon rotllo. Un dia et parlaré de coses de por. Em dóna bon rotllo això també de fer guassa amb coses populars, doncs que la lluna plena porta les bruixes i els bruixots, s'aixequen els morts. Ai, ai, ai, no m'adonis. Jo mateix em dic, espera't, atura't. Si fos una hora una miqueta més bèstia, em parlaria, perquè com més bèstia és l'hora de la nit, més por et puc fer. Però, per altra banda, no estaria de més que miressis sota el llit abans d'anar a dormir. Canviant de tema, més cançons, més música. He estat comptant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Després del 9 ve el 10, l'11 i el 12. Sí, vaig anar a la EGB. I tu diràs, i què està comptant? Els concerts que té programats des del dia, a veure el dia, que no vull dir-ho de memòria, des del dia 18 de setembre fins al dia 11 d'octubre. Tornaré a comptar-los. Em dona 12. 12 concerts a la capital d'Espanya. 12. D'un i do. 12. Saps de qui et parlo?

12 esdeveniments a Madrid, presentant les cançons que d'alguna manera per ella van ser teràpia a la seva vida personal, a la seva vida amorosa i també al seu renaixement en el món de la música. Va tornar a fer més cançons, ha tornat a fer més concerts, té una gira que ja dura quasi bé un any i el tour arriba a Espanya i arribant a Espanya arriba a Europa. Arriba a Europa a partir del dia 18 de setembre. Shakira actua el 18, 19, 20, 25, 26, 27 de setembre i també el 2, 3, 4, 9, 10 i 11 d'octubre a Madrid, a l'estadi Shakira. Protagonista. Estic buscant els concerts a Barcelona i penso que Barcelona o no vol o no ha pogut venir de moment. Shakira, cançons com la que escoltàvem al costat de Bizarrap i aquesta de Cardi B. Cançons de la seva gira, del nom de la gira i del nom del seu darrer treball musical. Les xiques ja no lloren.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Porto clavada una espina que em...

No tot és negre o blanc, ni és gris a la sang. El món canvia de color de manera constant. El que t'acabo de dir és un fragment d'aquesta cançó fantàstica de Sopa de Cabra i Trinquell, Que et vagi bé, dins el darrer disc de la banda de Girona, anomenat Ànima, que es va publicar per primer cop el 2025. Dos anys d'història i de màxima actualitat. Anem camí a dos quarts d'onze de la nit. Ja anem tenen... amb aquest ritme de bon rotllo, de desitjar que tot vagi bé als altres i a nosaltres mateixos, i sobretot anar sense drames, anar d'una forma harmònica, fins i tot en aquelles reunions familiars.

0: dies que vindran.
1: Tots els dies que vindran, diumenge, dilluns, i així consecutivament, eh? Són cançons que ens porten a reflexionar, com sempre, a través de la bona, bona vibra. Aquest és un cap de setmana, com tots, per aprofitar-ho, i amb aquesta lluna plena que tenim damunt d'ostre, per carregar-nos de bona vibra, de somriures, i sobretot per dir-nos paraules boniques, per dir coses boniques, per traslladar paraules boniques, per pensar paraules boniques. Perquè en el món de les paraules també hi ha una part de la màgia de les paraules. Tria les paraules adequades. Tria-les, ja veuràs quin canvi.

0: Quina cançó més bonica. Les paraules que triem. Aquest és el títol d'aquesta cançó de la banda Els Amics de les Arts.
1: Del 2014 he triat un banc de blancs. Arribo a casa i queda clar, no m'esperaves.
0: Una cançó que es podria fer servir en qualsevol encanteri. Utilitzem unes paraules adequades i hem d'anar molt en compte amb les paraules que triem. La paraula té força. La paraula pot fer, doncs, molta força, pot fer molta màgia i forma part de la transformació.
1: I aquí no ha passat res.
0: Anem a transmutar coses boniques, encara més boniques. I aquelles coses que tenen un color així molt lletxot, doncs ens oblidem i les transformem en coses esplèndides. Que l'energia positiva guiï cada moment, aquest cap de setmana. Un cap de setmana de desconnexió, d'energia positiva, i aprofitant per cridar aquest nom tan bonic, aquesta paraula tan bonica. Felicitat.

0: Quina energia, eh? Quina freqüència més xula a través de la música i a través de les cançons i a través dels cantants. L'energia és vital, eh? L'energia és vital, vital, és vida. Jo trio l'energia bona, l'energia positiva, l'energia nutritiva. I aquesta nit encara la crido més, perquè fem encanteris de lluna plena.
1: No cal que diguis.
0: Fixa-t'hi, una lluna plena amb un eclipsi solar, un eclipsi parcial lunar. Tot junt. Quin mes d'agost més potent. A la lluna nova, que va ser el passat dia 12, hi havia un eclipsi solar del qual tothom va parlar. Clar, era més visible perquè veia molta foscor. En ple sol, evidentment. I aquesta matinada hem tingut l'eclipsi lunar. Parcial, ha estat parcial. I en aquests moments tenim unes estrelletes meravelloses, molt lluents, un cel molt clar, amb una lluna nova preciosa. És maquíssima, molt blanca, molt blanca. Aquesta nit és molt blanca. Com a mínim, així la veig. Lluna plena, agost 2026, combinada amb un eclipsi lunar parcial en el signe de peixos. Algunes fonts diuen que es combina la constel·lació d'Aquari, Bé, a la signe de peixos, amb raó, les persones més sensibles ens trobem així una miqueta diferents, una miqueta així rarillos, Rarillos en el bon sentit de la paraula, perquè els peixos, són molt sensibles, molt bons i sempre volen anar com a peix a l'aigua, Es volen trobar còmodos allà on van. Jo no soc peixos, però tinc moltíssim a la meva, com es diu això? La carta aquesta astrològica, molt de peixos. Si algun dia tens l'ocasió de fer-te una carta astrològica, fes-te-la. Val la pena, com a mínim, per entendre't una mica, Destruís la terra, no estalviaria. Ai, lluna plena, propòsit de vida, per exemple. Amb paraules, com ens diu aquesta banda, els Amics de les Arts.
1: No cal que digui res.
0: Triem paraules de propòsits de vida. Aquest plenuni, aquest pleniluni amb eclipsi, en conjunció amb el nord, s'associa amb una revisió profunda del destí i de la direcció vital. És a dir, podem reflexionar sobre el nostre destí i la direcció que volem a la nostra vida. Clar que tenim la llum i l'ombra, les dues cares de la moneda. Representa, si més no, la paradoxa d'un moment on la màxima llum de la lluna es veu parcialment eclipsada per l'ombra de la Terra, combinant a integrar la inconsciència amb la consciència. D'unidó, quins deures? Hem d'integrar allò inconscient amb allò conscient. I també, posant en marxa una actitud. L'actitud és un ingredient molt màgic. Sembla

A través de la música ja hem trobat molts ingredients per posar en aquella olla, en aquella olla, on podrem fer encanteris, en aquesta lluna plena. Les paraules molt positives que ens arribaven dels amics de les arts. L'actitud, un altre ingredient bàsic. Segons l'actitud que tu tinguis, doncs aquest encanteri anirà amb un propòsit o un altre, tot i que el propòsit sigui el que és. Però l'actitud és indispensable, eh? Un altre ingredient, utilitzant la nostra intuïció, si és bona. Si no és bona, més val que no intueixis o ho deixis córrer. Doncs vinga, altres ingredients. Intuïció i pausa. Amb la influència de peixos, en aquesta lluna plena, l'esoterisme, sí, l'esoterisme, recomana no forçar les coses, escoltar la sensibilitat interna, deixant el control, i confiar, descansar i tenir present que aviat començarà una acció constant.

Em va molt bé això de ja fugir de la presó que ens en diu els Búhos a través d'aquesta cançó que es diu Actitud. Una presó. Una presó pot ser una etapa on no s'avança, on tot és negre, on és difícil, on hi ha congelació, per diferents motius que ara no cal parlar. El més important de tot és dir, caminem, caminem. Anem a tancar etapes. Es considera que aquesta lluna plena és una gran oportunitat màgica per desprendre's de records o càrregues passades i revisar quines creences calen per transformar la nostra realitat. I també hi ha una part en aquesta nit on les bruixes surten. Estan molt divertides. Diria jo que moltes bruixes estan molt catxondes en aquesta nit. Fan allò dels aquelarres. Són bruixes una mica poca vergonyes, eh? Molt divertides. Els hi va la marxa.

S'han traït, com m'agrada aquest nom, s'han traït. La banda catalana de rock dur, ai, que ens portava aquesta cançó de bruixes des de Noctàmbuls. Bruixes dolentes, bruixes atrevides, bruixes, aclarres i reunions. Nit de lluna plena, les bruixes es reuneixen per celebrar aplecs i rituals. Però també hi ha bruixes bones, eh? Hi ha sentències d'amor, la lluna i el navegant.

Finalitzant la segona hora del Bones Vibres amb molta potència, dues de les cançons de S'han traït i aquesta anem de dret a la lluna plena. Lluna plena, veuràs pràctiques de vols, vols màgics per la nit, cercant l'abraçada de la llum, de la llum, de la lluna. Més cançons dedicades a aquesta lluna plena.

Hores Bruixes, una de les cançons que hem recuperat de la banda Sopa de Cabra. 6 minuts i uns quants segons de més i ens anem directament a les 11 de la nit. Et dic un petit ritual, un ritual que s'ha de fer, segons els savis antics. Agafa una miqueta de palma beneïda, de ram de llaurer, de panotxes, de blat de moro, i ho poses a la porta de casa. Alguns diuen que a la finestra més alta que tinguis de casa teva, a la paret exterior. D'aquesta manera allunyaràs els maleficis dels avantpassats. La tradició ens diu que les nits de lluna plena, als voltants de torres i de castells, les bruixes practicaven els seus vols nocturns. Es llançaven, cridaven, estridaçaven, aterroritzaven. Per protegir-te de maleficis, evidentment, maleficis són coses dolentes, desitjos dolents, de gent d'ara i dels avantpassats. Doncs farem cas. Clavar creus de palma beneïda, rams de llorer, si pot ser beneït també, i de panotxes de blat de moro per allunyar els maleficis dels avantpassats i dels presents. Jo me n'enric, però jo sóc d'aquelles que creu que s'ha de tenir més por als vius dels morts. Divendres de lluna plena, 28 d'agost. Bruixes, vampirs, homes llop i altres supersticions. Conspiracions de la lluna plena. I també hi ha coses boniques a la lluna plena i a l'altra banda de la moneda, l'altra cara, la més blanca, la més bonica. Desitjant-te coses molt, molt xules, molt boniques, que miris amb un somriure, si pots, o en pau. Sempre ens poden fer encanteris bonics, transformació, com el raig violeta, que és el color de la transformació. De part meva et desitjo un excel·lent cap de setmana, que gaudeixis molt, molt, molt d'aquest divendres a la nit, d'aquest darrer cap de setmana del mes d'agost, que trepitgis amb força els darrers dies d'aquest vuitè mes de l'any i encara més trepitjar amb força amb el peu ferm, amb els peus ferms, els primers dies de setembre. Comencem etapes noves. Per part meva, un plaer, un petó enorme. El meu nom és Maritrini Hernández. Com sempre et dic, sigues feliç. Sigues feliça i fes el bé, que costa molt poc. Mira què tenim de fons. Au. Bona nit. Fins la propera.

0: Tordera.
1: Benvinguts i benvingudes a l'Infopodcast d'avui, divendres 28 d'agost de 2026. Les tres paraules del dia són Festa Major, Estrena i RU. Festa Major. L'Ajuntament de Tordera obre una enquesta ciutadana per valorar la Festa Major 2026. També Llini s'estrena a l'escenari de barraques a la Festa Major de Tordera. I acabem amb el dispositiu de seguretat de la Festa Major, que es tanca sense incidents. Estrena Tordera ja estrena nous representants al Pubillatge Torderenc 2026 i el Memorial Josep Barceló estrena demà la primera caminada nocturna dels quatre veïnats. RU, la reunió per abordar el traspàs de l'RU a la Generalitat, es preveu per aquesta tardor. Avui és divendres 28 d'agost de 2026 i es celebra el Dia Mundial del Síndrome de Turner, una jornada per donar visibilitat a aquesta condició genètica i fomentar la investigació i el diagnòstic precoç. El sant del dia és Sant Agustí d'Hipona. Va ser un dels pensadors cristians més importants de la història. Avui fa anys Jack Black, en fa 57, actor, músic i humorista nord-americà, conegut entre altres pel·lícules per School of Rock. També fa anys Shania Twain i Jennifer Coolidge. Per l'inici del curs escolar a Catalunya, el 8 de setembre falten 11 dies i per la Diada Nacional en falten 13, l'11 de setembre. La previsió del temps de Tordera d'avui és d'ambient càlid amb núvols i possibilitat d'algun xàfec, màxima també de temperatures d'uns 30 graus. Demà serà un dia més assolellat i estable amb una màxima d'uns 28. La notícia curiosa a Colòmbia, després del terratrèmol del passat 10 d'agost, moltes persones continuen buscant les seves mascotes entre les zones afectades. Voluntaris, associacions i fins i tot els pilots de drons estan ajudant a localitzar gossos i, sobretot, gats desapareguts. La dita de l'agost, agost calent, fred al corrent. Les hortalisses a finals d'agost, que és un bon moment per recollir tomàquets, pebrots, albergínies i carbassons. També podem començar plantant-s'hi amb escaroles, cols i espinacs, pensant en els mesos de tardor. La farmàcia de guàrdia d'aquesta setmana és la farmàcia Pérez Martra, de Sant Pere, i la recollida d'escombraries al nucli urbà, trucant prèviament al 93 765 31 51. El repartiment d'aigua potable, que recordem amb esmora, segueix vigent els dimecres de 7 a 8 del vespre i dissabtes de 9 a 2 quarts d'11 del matí al local social. El riu està sec, no hi ha cabal, i les defuncions lamentem la mort de Gràcia Droig, amb 84 anys, la cerimònia que es farà demà a les 11 del matí a la parròquia de Sant Esteve, Carmen Rodríguez, de 85, demà la cerimònia a les 10 al tanatori de Tordera, i Miquel Matas, 91 anys, la cerimònia que es farà avui a les 5 de la tarda a la parròquia de Sant Esteve. Acabem amb efemèrides locals. Fa 10 anys, la cuina marinera era protagonista de les jornades gastronòmiques del Maresme. Fa 5 anys, més de 8.000 persones participaven en les activitats del Festival de Festa Major, i l'any passat, el centre del poble estrenava perfums àrabs, massatges i tractaments capilars amb 3 noves obertures comercials. A l'àudio recomanat a la web i xarxes de Ràdio Tordera és tornar a escoltar el concert de l'Orquestra Salvatana. I acabem amb una frase cèlebre: no hi ha geni sense un gra de bogeria, d'Aristòtil.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

0: Molt bon dia, molt bon dia, molt bon dia. Doncs bé, aquí comença l'Ara i Aquí, aquí, a Ràdio Tordera. Avui tenim un programa una mica especial, perquè arribem al final d'aquesta temporada d'estiu. Però tranquils, que no marxem, només farem una petita paradeta. Han estat setmanes de ràdio, d'actualitat, de música, de converses, de tertúlies, de rialles i de preguntes impossibles i, sobretot, de molta companyia. Esperem que ho haguem aconseguit. I la setmana vinent, encara que ens teniu aquí perquè recuperem els millors moments de l'Ara i Aquí, aquelles converses que ens van fer pensar, aquelles que ens van fer riure, aquelles preguntes que van provocar debat i, evidentment, aquells moments que potser hauríem preferit que no quedessin gravats. I després canviem el xip, perquè nosaltres tornarem el 14 de setembre i tornarem amb una nova temporada i amb una nova programació de tardor-hivern. Nous continguts, noves idees, noves veus, però amb les mateixes ganes de fer ràdio i de tenir-vos a l'altre costat. Així que avui pugem més que mai el volum, perquè estem en directe, posem-nos còmodes i gaudim del programa, perquè mentre hi hagi una ràdio, una veu i algú a l'altra banda escoltant, la màgia continua. I comencem l'Ara i Aquí, doncs, parlant-vos d'una curiositat, perquè avui, 28 d'agost, l'any 1963, es va pronunciar un discurs més famós de la història. Aquell dia, davant de centenars de milers de persones reunides a Washington, Martin Luther King va pronunciar el seu famós I have a dream. I ara ve la nostra pregunta de la màniga. I si avui poguéssiu demanar un desig per canviar una sola cosa del món, què canviaríeu? La pau? Més respecte, que desapareixessin les cues, que baixessin els preus, que l'estiu durés 6 mesos. Doncs vinga, contertulians. Mari Ibáñez, bon dia.
1: Bon dia, Rosa Maria, bon dia a tothom.
0: Montserrat de Diego, bon dia.
2: Molt bon dia a tothom.
0: Toni López, bon dia.
3: Bon dia, bona hora.
0: Vinga, què faríeu si poguéssim canviar una sola cosa del món? Pau, més respecte, que desapareixessin les cues, que baixessin els preus, que l'estiu durés 6 mesos...
1: Tot, sincerament, tot. No sé per on començar.
0: Ara sí,
1: perquè és que hi ha tantíssima cosa que dius tindríem de solucionar-lo ja. Doncs que hi hagués pau, però de veritat, de la bona, de la que sí que dius ja, s'ha acabat, aquesta. Sí.
2: Montse? Jo que s'acabessin les desigualtats, que vull dir, aquestes desigualtats que hi ha entre rics i pobres, entre les religions, entre les persones de color, de diferent manera de ser, que s'acabés aquesta desigualtat i que tothom entengués la vida d'una manera positiva i bona.
1: Per això ja és una quimera.
2: Sí, és una utopia.
0: Toni, què?
3: Jo demanaria pau a tot el món, que també seria una manera que baixessin els preus.
1: Sí, clar, aquí hi ha pau i hi ha tot rullat.
0: Clar, tot rullat, sí, exactament. Tu no tot saps, està obert, tot està arreglat.
3: El deute nord-americà com està pujant des que estan fent tantes guerres.
1: Sí, exacte.
2: Clar, s'ha refrescat amb tantes guerres i amb tantes històries.
1: I de rebot tots anem pagant el doble de tot.
3: Exacte.
1: Tot
0: el que molt bé, no creieu que somiar és gratis? Nosaltres ho hem fet ara,
1: sí,
0: en aquest moment.
1: En aquest moment tenim aquella quimera.
3: És el I have a dream de Martin Luther King.
2: Jo tinc un somni.
0: Sí, és fantàstic, sí.
2: Tenim molts. Tot el que has dit, Rosa Maria, tot.
3: Sí, sí, clar.
2: Sí, és difícil triar-ne un.
1: Per això
3: és que la pau ho faria molt de bé.
1: Fa molta falta, de més.
0: Vinga, ja també, si voleu que us expliqui una altra curiositat del dia d'avui, del 28 d'agost, doncs una curiositat també molt bona, perquè els Beatles van conèixer el Bob Dylan el 28 d'agost de l'any 1964 després d'un concert a New York. Això, doncs, aleshores és una curiositat musical, un tal dia com avui, que es van trobar aquesta primera vegada. Nosaltres ens preguntem què hauria passat si aquests 5 genis haguessin muntat un grup tots junts amb Bob Dylan. Doncs bé, en aquest cas sí que tinc un tema preparat dels Beatles, que amb honor amb ells, amb honor a Bob Dylan, doncs l'escoltarem. I bé, doncs anar dient que avui també és el Dia Internacional del Joc de Cartes. Escoltem aquest tema dels Beatles.

0: I bé, avui també us deia que era el Dia Internacional del Joc de Cartes. És una excusa perfecta, doncs, un dia que no saps massa què dir, la taula, amb familiars o amics, va, vinga, juguem a cartes, no? I vosaltres sou més de cartes, de dòmino, de parxís, o sou dels que quan perdeu dieu que el joc estava trucat? Melis?
1: Jo és que realment el joc, i jo som, no som gaire amics, però era molt de dominó.
0: De dominó?
1: Em agradava molt fer-ho, perquè això sí que m'anava, los altres no gaire.
2: Montse. Jo sí, nosaltres ara amb els nens, com que tinc uns veïns que tenen 6 i 8 anys, no vegis els jocs de taula, van, que el domino, el parxís, les cartes, el joc de les famílies, tots els l'uno, tots els jocs tot que el vulguis, juguem. I en saben, eh? I escolta, que me'n fomen cada pallissa que no vegis.
0: Nosaltres sempre intentem jugar a la mona.
2: Ah, també la mona, sí.
0: Perquè jo no sé de cap de joc, eh?
1: Sí, bueno, doncs jo no sé què és la mona, veus?
0: Tampoc, bueno, vale, vale.
2: Toni. Normal, però...
3: Bé, jo, a mi, el que m'agrada de bo és el futbol. Ah. I encara jugo a vegades, perquè el meu germà que en Pau descansi i em visita a les nits i juguem a futbol.
0: Ai, mira.
3: I l'endemà m'aixeco amb una força i una il·lusió.
2: Ah, pensava que deies amb una
0: segoneta. Jo també.
3: No, amb una força i una il·lusió molt gran.
0: Doncs jo pensava que deies que aixecaries amb begonetes, de veritat.
3: No.
0: Conxita, benvinguda, gràcies per estar aquí.
4: Mira, no m'agrada gaire el joc, però amb els nens, mira, me toca.
3: Clar.
4: Ara l'oca, ara
2: el parxís, ara
4: les parelles... I, bueno, me van ensenyant.
0: Ah.
1: Realment, al revés, la iaia tindria de... No, a són quan, ells els que ensenyen.
3: Quan ve la meva neboda a casa, em fa que em tiri a la piscina, que no m'agrada gota.
1: Veus? Pues això.
3: Però com que necessita...
4: I allò del xupa 4,
3: eh? Ai, ai,
4: xupa 4, jo. Com que xupa 4?
1: Són expressions que agafen, eh?
2: Allà n'hi va haver un nano, un dels dos nanos, va dir... Hem de jugar a les famílies, que un amic meu juga a les famílies. Ai, coi, jo de petita hi havia jugat a les famílies.
0: Ai,
2: i vaig
0: poc,
2: buscar per tot arreu el joc de les famílies. Saps on te'l vaig trobar? A la benzinera de Fogàs.
0: Ai, anda.
2: A la benzinera de Fogàs, que hi ha un estanc, una espècie d'estanc, vaig entrar, mira, per casualitat, aviam si el tenen.
1: Veure.
2: I allà el tenien.
3: Anda, molt bé, molt bé.
2: I allà el vaig trobar.
1: El tenien allà de l'any de la picota.
2: De l'any de la... Sí.
0: Les 11:15 minuts, moment de fer un repàs de les notícies i ho farem damunt d'aquesta sintonia. Doncs bé, començarem nosaltres amb aquesta notícia. El Ministeri de Sanitat i el Farmer per la IFEMER. Escolteu, doncs, què ens diu aquesta persona.
5: Fa tan sols 3 mesos que el Ministeri de Sanitat ens deia que no financiaria el nou fàrmac contra l'Alzheimer. Un tractament que frena la malaltia fins a un 27% en fases inicials i que està considerat un dels més prometedors dels últims anys. I ho deia perquè era massa car i calia racionalitzar la despesa pública. Però mira tu, un dia per l'altre apareixen 25 milions d'euros per gestionar el repartiment de suposades persones menors, migrants, no acompanyades, que han arribat de manera irregular. Ens volen desmemoriats, ens volen analfabetitzats, ens volen secs i ens volen sords, perquè qui recorda, compara. Qui compara?

sabeu què és un glob? El tsunami des del cel? Provocat per el desprendiment d'un glaciar en el Nepal i en el Tibet? Doncs bé, la teoria dels experts és que un bloc de gel gros que es va desprendre 5.200 metres d'altura es va transformar en un alut d'escombraries que va arrasar tot el seu pas. El desastre ja va deixar més de 670 morts i 1.300 desapareguts. Un centenar de saltins concentrats en la platja de Benítez a l'hora en què la Creu Roja sol fer el repartiment de menjar als migrants que acampen a l'anterior platja del trampolí. Han intentat tallar el pas al comboi d'ajuda humanitària compost per un camió d'emergències, 4 ambulàncies i 2 furgonets d'escolta policial. Doncs bé, en aquest cas, doncs, a mig de la carretera, amb el crit de la Creu Roja és una màfia, van bloquejar l'accés d'aquests vehicles impedint aquest repartiment de menjar i també d'aigua.

Mèrit va arribar amb un acord judicial i va introduir canvis en els comptes de menors dels Estats Units. Estendran aquestes mesures a TikTok i a YouTube i se crearà un efecte dominó en tot el món. Els crítics assenyalen que, tot i així de les mesures, el factor clau per protegir els menors sigui sent la verificació de l'edat. Què opina el mereix les restriccions de Meta? Són una maniobra de rentat d'imatge o un abans i un després de la protecció dels menors?

aquesta música de fons, El Destí. Els cavalls salvatges dels Estats Units estan en perill. Un canvi dràstic de política. Històricament, el govern nord-americà venia aquests exemples. Tot i així, durant l'administració de Trump, les vendes estatals es van duplicar amb creixents. Segons la investigació, els matadors arriben a pagar fins a $750 per animal. La BLM és l'entitat carregada de protegir a uns 73.000 cavalls salvatges que habiten les terres públiques de l'oest del país. En lloc de garantir la seva conservació, les seves accions acabaran enviant al matador, al matadero. És moment de recordar que encara se segueix venent carn de cavall i que amb les nostres decisions personals podem ajudar els animals, cavalls, vedells, porcs, xais. Tots els animals senten i volen viure. També tenim ja una última notícia sobre l'analítica de sang que permet diagnosticar la majoria dels casos de l'AIDS de manera, doncs, ràpida. Quan els afectats tenen símptomes incipients de deteriorament cognitiu, segons els resultats d'un estudi internacional col·laborat per l'Hospital del Mar i el Centre d'Investigació del Cervell Barcelona Beta Punt, la investigació demostra que el test ja està a punt per utilitzar-se de manera rutinària en hospitals i no només en el marc d'estudis científics limitats a uns pocs pacients com fins ara. Podrà substituir el test de diagnòstic actual que analitza el líquid cefalorraquídeo estret de l'interior de la columna vertebral mitjançant una punció lumbar.

0: al voltant del 85% dels casos de l'Alzheimer. En el 115% restant, en els resultats de l'analítica de sang, no són concloents, serà necessari seguir realitzant la punció lumbar per confirmar el diagnòstic. Doncs bé, nosaltres, aquest ha sigut el repàs de les notícies d'avui.
1: The next song we'd like to sing...

0: 25 minuts que passen de les 11, moment de fer aquesta salutació a tots els nostres companys que ens expliquen les temperatures que vam tindre ahir a Tordera. Bon dia, Paquita.
1: Hola, bon dia.
0: Vinga, va, som-hi, apuntem.
1: Doncs mira, la temperatura d'ahir, 33 graus en 4 dècimes.
0: Molt bé.
1: Més que abans ahir, eh? I aquest dematí, 23 graus en 4 dècimes. Ara, en aquests moments, estem a 27 graus.
0: Sí.
1: Amb un 38% d'humitat.
0: Ah, que bé, no? Potser sí. És el primer dia que tenim una humitat normal,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, jo ara he quedat parada, perquè no pensava que estaríem més alts.
0: Molt bé, Paquita, què fan la...
1: I bueno, i marca núvols i sol.
0: Molt bé, doncs vinga, haurem d'aguantar... els núvols, eh? Perquè no crec que surti gaire el sol, eh?
1: Mira, el que portem de més, només d'aigues, només ha plogut 20 litres.
0: Ah, imagina't, mare meva.
1: I en canvi, l'any passat va ploure 60 litres.
0: Imagina't, quina diferència, no? Déu-n'hi-do. Esperem, no, ja no vull dir-ho, perquè després hi ha vegades que... Res, no ho dic. Que, bé, l'aigua és un bé que necessitem tots i esperem doncs, que plogui perquè no tinguem que patir per la mancança d'aigua. Molt bé, Paquita.
1: Convindria ara una mica, que plogués, però que ho
0: faci bé. I tant. Paquita, gràcies. Fem aquesta parada tècnica. Posarem els millors moments de la ràdio i el dia 14 ens tornem a retrobar.
1: Molt bé.
0: Vinga, una abraçada. Bon dia.
1: Un bon dia per tothom i un bon cap de setmana i bones vacances al que em facis.
0: Molt bé. Doncs moltes gràcies, Paquita. Ens anem a sort amb en Joan González, amb Arreixac. Joan, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Vinga, a veure com vam tindre l'escalfor aquí dalt a Arreixac.
2: Sí, mira, l'escalfor màxima va ser de 31 graus 7 dècimes.
0: Bueno, molt bé.
2: Avui la mínima és de 24 graus.
0: Bé, bé, bé.
2: I ara en aquest moment estem a 28 graus a 9 dècimes.
0: A quant, perdona, Joan?
2: A 28 graus 9 dècimes.
0: Val.
2: I això el que m'estranya a mi és que l'humitat és molt baixa, un 34% d'humitat.
0: Mira, doncs la banquita de 38, un 34. Fantàstic, eh? Això és el que ens fa patir més, eh?
2: Sí, però estic suant a base de bé, eh? Clar que també vaig caminant.
0: Nosaltres estem bé aquí a l'estudi. Vine'ns a veure, Joan.
2: Si no és de l'Ego, esteu bé, esteu a la glòria.
0: Home, tant com a la glòria no, però bueno, t'acomidem que es vinguis a veure.
2: Sí. Ja, vale.
0: Tot xinuixant-ho.
2: Així es representa una temperatura de sensació de 27 graus 8 dècimes.
0: Oh, que bé, per favor, no? Molt bé, molt bé.
2: I el màxim de vent d'ahir de 37 km hora.
0: Molt bé.
2: Que és el que vaig comentar com m'ho truca ahir.
0: Molt bé, Joan, doncs moltes gràcies per aquesta aportació. Farem una parada tècnica d'aquestes guais, eh?, per tots. I en aquest cas, doncs, ens tornem a trobar el dia 14, vale?
2: D'acord.
0: Vinga, una abraçada.
2: Igualment, que tingueu bones vacances.
0: Gràcies, igualment, Joan. Adéu.
2: Adéu, bon dia. Adéu.
0: Ens anem directament ara, ja serà la temperatura de l'estació meteorològica de Fibra Color. A veure, mira, màxima d'ahir 32 graus 5 dècimes, mínima d'avui 22 graus 8 dècimes. Ara 28 en 5 graus i una humitat també d'un 36%, guapíssim. La pregunta que fem nosaltres a la nostra audiència, perquè avui serà el dia del sorteig d'aquesta diferència de xutxes a l'Isa, i heu de contestar el que us sembli d'això. Quina nota li poses al teu estiu del 0 al 10? Quina nota li poses al teu estiu del 0 al 10? Conxita, bon dia. Quina nota li poses al teu estiu?
3: Al meu estiu?
0: Sí.
3: He passat molta calor. O sigui, m'ho he passat bé, però jo crec que és el dels estius que he passat més xafó.
0: Quin nombre li posaries, Conxita, del 0 al 10? Va.
3: En quant a activitats, un 8-9. En quant a físic calor, no n'hi aprovo.
0: Molt bé, Toni.
4: Jo li posaria un 5-5. Per això, per la balança entre la calor que ha fet, que és impressionant, que a més em fa tenir molta empatia per la gent que treballa a l'aire lliure, perquè pobrets té la marinera, i per les activitats que he fet, el temps que he tingut, la festa major, tot això, doncs seria un 7, un 8, més el 2 o 3 de la climatologia, o de la meteorologia, un 5-5.
0: Vale, molt bé. Montse, quina nota li posaries?
5: Jo m'he passat un estiu molt dolent, molt malament. A casa han passat moltes coses. A més, haver de suportar la calor, anant amunt i avall, hospitals i tot això. Per tant, per mi aquest estiu ha sigut nefast, un zero.
0: Meli.
6: Bé, jo... bé, un 7-8... activitats, festa major inclosa, etc., tot fantàstic. Si tenim de treure-li l'escalforada, doncs que no, i la calorada, doncs descomptem 3 i 4 o 5, que seria, doncs, per descomptar, serien 4, que serà que no, perquè en l'activitat total ha sigut bona.
4: Ahir estava parlant amb un psicòleg i em va dir que es nota en la gent, en el tarannà de la gent, la crispació que hi ha de tanta calor. I jo li vaig afegir que a Síria va esclatar la Guerra Civil, que una guerra civil sempre és multifactorial, hi ha diversos factors, però coincidia amb els 6 anys de més sequera de la seva història.
5: La gent està més agressiva, més...
4: Sí, sí, sí.
6: A l'estiu sol haver-hi més crims...
3: Com més violenta, més a més, eh?
6: Tu saps, Conxita, que sol haver-hi més crims... perquè tu estàs en aquest món de saber...
3: Crims no ho sé, però detinguts?
0: Sí. Molts, no?
6: Crims també. La valoració
5: és alta. La població?
3: Vaig... No, però... A veure, sí, a l'estiu, sobretot a l'Arenys, que és on jo estic, la població es triplica, i per tant, evidentment, si el dia que estàs de guàrdia, som dues persones que estem de guàrdia, i a la millor tens cada una 5-6 detinguts.
0: Vull dir que... Mare de Déu.
3: Vinga. No, i cal dir que l'última vegada que arribo al jutjat jo i me diuen t'ha tocat l'homicidi, dic no.
6: Avui no toca.
3: A mi no m'ha tocat l'homicidi. O sigui que hi havia hagut un intent d'homicidi a la comarca, no ho sé, però hi havia hagut.
0: Molt bé, doncs vinga, ara entrarem d'aquí a pocs segons amb la pregunta treta de la màniga i mentre fem una petita pausa publicitària, agraïm com no, i no me cansaré de dir-ho, a totes les cases que han posat la seva confiança a promocionar el seu negoci aquí a Ràdio Tordera.
7: Ara i aquí, d'estiu.
8: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
9: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
10: No, primer has de fer la digestió.
9: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
10: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar, perquè jo d'aquí no em moc.
11: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
12: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
13: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
14: o a dentalcompany.es.
13: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
7: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
15: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
16: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèrret. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar al carrer Sant Ramon 15 de Tortera i al telèfon 666 50 27 50.
17: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM.
18: Ara i aquí, d'estiu.

0: Des de primer de tot, saludar el nostre company tertulià, el senyor Carles Andreu, a l'altre costat del fil telefònic. Bon dia, Carles. Bon dia, Carles. Ui. Vinga, entrem ja directament a la pregunta dreta de la màniga, dedicada principalment a la Montse de Diego, perquè li encanten aquestes preguntes. I veig-ho aquí, que a vegades després em renyeu perquè no teniu temps per la tertúlia. Però bé, jo, dedicat a la Montse, de veritat, el dia que és ella, surt la pregunta. Vinga, a veure. Vull saber què faríeu vosaltres, de veritat, tertulians. Poseu-nos per un moment en la pell d'algú que demà té 100.000 euros més. Si demà us despertéssiu amb 100.000 euros al compte, però amb una condició, els hauríeu de gastar amb una sola cosa que us canviés la vida. En què els gastaríeu? En una casa a reformar, la que teniu? Fer un viatge de la vostra vida? Compartir-los amb la família? Fer alguna cosa pels altres? Vinga.
1: Jo faria una cosa.
0: Pels altres?
1: Compartiria amb la família i pels altres. Perquè és una cosa que al fi i al cap no l'espero. Per tant, me puc desprendre.
2: Oh, sí,
1: és
2: igual.
1: Necessita coses bones.
2: Jo també penso igual, jo també penso igual, i no perquè ho hagi dit, perquè també ho pensava, eh? Vull dir, una mica per la família i una mica per alguna ONG o alguna cosa que tu sàpigues que tu saps que es necessita i que es gastarà i se'n farà un bon ús.
0: Ja saps que... Ah, però ja saps que es farà un bon ús.
2: Has de veure a qui ho dons, però que sàpigues segur que allò
0: arriba,
2: es farà un bon ús.
0: Tanto, Toni.
1: Potser fer-ho directament.
3: Són lliures d'impostos o haig de passar per...
2: Molt bona pregunta.
1: Sí, perquè
4: hauries de passar per Hisenda.
2: Perquè sí. a lo millor quedes a la meitat.
3: Te quedes a la meitat. 55.000, 60.000...
0: Bueno, Toni, no cal que comptis.
3: No puc comprar una casa ni un pis.
1: Que va.
3: Així és que, bueno, me compraria una parcel·la i posaria una cabanya de fusta.
0: Oh,
3: i...
0: tant, una cabanya de fusta, eh?
1: A veure on te la compres, eh?
3: Aviam, que no passa res, que a vegades es passen coses amb les cabanyes de fusta, però també passa poc coses amb els edificis,
1: sí,
3: eh?
1: Sí, també.
4: Conxita. No, si t'ho deia més que res, perquè no tot arreu es pot posar una cabanya de fusta.
1: És que és això,
3: no,
1: però també, aquí també
3: no.
4: Jo crec que t'ho han dit perquè urbanísticament, sí, a segons quin posti, primer mira tu.
3: Que
4: ho puguis posar.
0: Abans bueno, un camping. És que sempre, tota la vida ho ha dit, això.
4: Abans de comprar el sol. Jo penso una mica també com... Si és una cosa que no t'esperes, és a dir, que no comptes, pues, en principi sempre tapar forats a la família que necessita.
2: I tu mateix, que també
4: és,
2: no,
4: és normal que dediquis una part d'aquestes. I ara també en aquests moments penso que si fos així, jo crec que faria un fons per la universitat dels meus nets.
2: Ah, també.
1: Bona pensada, també, sí, sí.
4: Vull dir,
2: per un altre dia quan ells vagin,
4: sí,
2: a la universitat.
4: Sí, perquè no sabem en un futur quina serà la situació, com estarem... Per tant, si tens aquesta possibilitat, pues, bueno, és una manera.
0: Hi havia aquestes dues opcions, Conxita, que en el guió, doncs, era l'altra plana, que doncs, també us deia invertir-los en un projecte que sempre heu volgut fer, o que, com comentes tu, ho faries, o que estar-vos-ho abans que algú us digui escolta, que jo també hi soc. Vull dir que, a veure, i siguem sincers, si
4: jo
0: ningú...
4: crec que si algú te diu jo també hi soc, seria un element determinant per no hi comptar-hi.
0: Bé. Però bé, siguem sincers, si ningú ho sabés i no haguéssiu de donar explicacions a ningú, faríeu exactament el mateix?
3: Sí, home, sí, si ningú ho sabés, ja, si ningú ho sabés...
0: Però siguem sincers, si ningú... Toni, un moment, sisplau. Però, siguem sincers, si ningú ho sabés i no haguéssiu de donar explicacions a ningú, faríeu exactament el mateix que heu dit ara?
1: Jo sí, seguríssim. Sí, sí.
3: Sí, però si ningú ho sap, Hisenda no ho sap.
1: Però Hisenda no ho sap, però ella tocarà més.
3: Estem parlant de diner que t'arriba en unes condicions...
2: Hisenda ho sap tot.
3: Sí, Hisenda ho sap tot.
2: Me n'he donat compte ara perquè foten retencions a per tot arreu.
0: Sí. Carles Andreu, bon dia. Ben vingut, ja t'hem saludat i resulta que ens havíem perdut aquí a mig quilometratge.
5: Bon dia, ens hem perdut però ens hem tornat a trobar.
3: Això és ben trobat.
0: Mira, la pregunta sí. Suposo que ja l'ha sentida, si tinguessis demà 100.000 euros al compte, però amb una condició que els hauríeu de gastar en una sola cosa, que us canvies la vida. En què els estaríeu? En una casa per reformar, fer un viatge a la vostra vida, compartir-los amb la família, fer alguna cosa pels altres, invertir-los en un projecte que sempre heu volgut fer, o gastar-los-ho abans que algú us digui, escolta, que jo també hi soc.
5: Sí, bueno, jo ja tinc una edat, no? Dintre de 3 o 4 dies, bueno, el dia 4, em faig 80.
0: Apa, aquí, moltes felicitats!
1: Adéu, felicitats, i tant!
3: Molt bé, molt bé.
5: Gràcies, gràcies. Doncs mira, encara que sigui un copion i copi de la Conxita, em sembla molt bé el de la universitat, sí, en el meu cas, pel net.
0: I si no hi volen anar?
4: Bueno, per donar l'entrada d'un pis, és un coixí.
3: Sí.
4: Que nosaltres el pensem
5: entrada per un pis no, perquè sostre en tinc, no? Gràcies a Déu.
1: I a Madrid difícilment.
3: Sí.
0: Molt bé, doncs avui, Antoni, entrem ja, doncs, a Carles, amb la tertúlia. Es posa un tema que d'entrada sembla molt polític, però que en realitat es parla d'una cosa molt més profunda. Fins a quin punt Espanya té una política exterior pròpia? Vinga, Toni.
3: Sí, jo el que m'agradaria queixar-me és de les dretes espanyoles, que són molt espanyolistes, porten tothom, la majoria al canell porten la bandera espanyola, quan no un pin amb l'escut d'Espanya, són molt nacionalistes, molt preocupats per la unitat de la pàtria, i en canvi, quan es tracta dels interessos nacionals i la política exterior, el que fan és ballar-li la viu-viu a les potències internacionals. Ja va començar amb Franco, que es va aliar amb Hitler i Mussolini, vaja quins companys de camí, que el van ajudar a guanyar la guerra, perquè si no, no l'hagués guanyada, molt probablement, i ara arriba el PP i Vox, i li estan fent el joc a aquesta jugada d'atac híbrid que ha fet el Marroc, juntament amb Netanyahu i Donald Trump, perquè jo crec que Israel i Estats Units són molt més que Netanyahu i Donald Trump, per sort, que ha generat i està generant intranquil·litat a la població. Si la població se sent insegura, doncs canviïn més dotacions de policia, etc, etc, que són els que han de garantir la normalitat i la pau. Si la policia ha de fer ús de la violència, és l'única que està legitimada en un sistema democràtic per fer-ne ús. Però això de veure que la gent del poble se'n va a un assentament on hi ha immigrants i comencen a cremar-li les coses, això és una disbauxa. I després diuen els de la dreta, perquè això ve auspiciat per la dreta, diuen que són homes d'ordre. Homes d'ordre, ni parlar-ne. Així és que jo diria que la dreta espanyola sempre li fa la rosca a la potència estrangera. Sembla com si fossin franquícies, com si fossin franquícies de l'estranger i que arriben al govern per intentar fer diners.
0: Això està bé, quin discurs, no?
1: Hem estat molt atentes perquè realment...
0: Va, vinga, som-hi.
1: Jo, vull dir, és que estic anonadada. M'has deixat molt...
3: Els anys 30,
1: sí.
3: Franco ja es va aliar amb Alemanya i Itàlia, que eren dues potències estrangeres.
1: Ja ve de lluny, ja ho sabem, això ja ve de lluny.
3: Clar.
1: I les dretes continuen sent dretes
3: però ara Pedro Sánchez havia fet una política espanyola de defensa dels drets humans i de la legalitat internacional, i ells s'ho passen pel forro, perquè segueixen sense condenar el que ha passat a casa.
1: Toni, la meva pregunta ara és: en Pedro Sánchez per què no fa un cop de puny a la taula i fa alguna cosa més?
3: Perquè no pot, no té majoria absoluta.
1: Està molt, que veus que tothom està pendent de que digui ell això està de fer així, perquè sí que envien ministres allà, però no els ministres, no. Mira qui va anar ahir, Aznar, què pinta Aznar allà? A Ceuta. Liar-la encara
2: és
1: més.
2: És un bastió popular.
1: Liar-la més, que no va anar mai quan era president d'Espanya i va anar ahir.
2: Clar,
1: a què fer?
2: Clar,
1: a liar-la.
2: El que pode hacer, que haga.
1: Estem en un punt que, escolta'm, jo trobo que t'he de fer alguna cosa. És igual que diguis que no pot. Alguna cosa s'ha de fer. Perquè el que no pot ser és que el poble de Ceuta estigui fent manifestacions en contra d'ell i de tota l'esquerra espanyola. Perquè d'ells, els altres estan aprofitant. I deixo parlar als altres que en
0: Conxita, saben bastant.
4: Mira, jo crec que la dreta, això és un... és una, diguéssim, una gàbia que li va molt bé i que el que busca és desinformar. Hem escoltat al principi, no sé on t'ho havia tret la Rosa Maria, que ens deien, mira, l'Estat diu que no té diners per l'Alzheimer, però té diners per recollir gent. A veure, no és això.
1: Populisme, populisme.
4: No és això. Això és, són polítiques absolutament racistes, sí, absolutament xenòfagues. Tothom que hagi estat en una administració sap que hi ha pressupostos i que, per exemple, a veure, un poble, si només destinéssim diners a arreglar carrers però no féssim cultura, estaríem incorrent en una cosa que no és correcta. Llavors, quan la gent diu és que es dediquen diners a festetes, bueno, però les festetes també són importants perquè hi ha un sector de la població que ho necessita i que, per tant, s'ha de fer. I llavors s'ha de determinar. I sí que és cert que s'han d'establir criteris i que aquests criteris són els que donen un pressupost o un altre. Jo tinc molt clar que si governés la dreta, el criteri seria que los de arriba siguen tenint un gran nivell polític, econòmic i tal, i els de sota ja s'espavilaran. Si invertim més en sanitat, no passa res, perquè aquests que ara ens diuen és que no s'ha invertit en sanitat i s'ha invertit en aquests, no invertirien ni un euro en sanitat, la que tinguessin el poder. És més, ja sabem el que estan fent amb les comunitats amb les quals estan. Veieu Madrid, veieu determinades comunitats que el que fan és privatitzar, anar amb la línia d'Estats Units, de que la sanitat s'ha de pagar. No ens adonem compte del que tenim fins que no ens fa falta. L'altre dia escoltava una notícia d'un noi, no sé on era, crec que era de Tenerife, que en un país del tercer...
3: del tercer món.
4: Ara no em surt quin país era. Anava amb una moteta, estava de vacances, va xocar contra una... camioneta que se li va posar al davant. Ai. Xoca, el porten a l'hospital, no el deixen sortir del país fins que no pagui 70.000 euros que li reclamen per els dies que porta hospitalitzat.
1: Sí, sí.
4: I dius,
1: segur.
4: Clar, ells el que volen és que pugui venir cap aquí perquè aquí tindrà la sanitat, no tindrà que pagar, tindrà, estarà atès. Veiem la diferència.
1: Sí, sí. Però no som conscients nosaltres, ho tenim molt fàcil.
4: No, no, per això, fer aquestes polítiques populistes, de dir, és veritat, jo crec, sincerament, i és el meu parer, que el govern, a mi el que em sap greu és que continuïn dient, i suposo que no poden fer una altra cosa, que el Marroc és fiable. Perquè jo considero que el Marroc no és fiable. El que passa és que també dedueixo que en geopolítica hi ha coses que pots pressionar en un moment donat i altres que no. Sí. I segurament la cosa va per aquí. Sí. Però que és evident que, tal com ha dit Antoni, Estats Units, Trump Netanyahu, i el Mohamed VI van fer això com una mostra de força cap a Europa, no només cap a Espanya, cap a Europa, com dient, mira, que aquí estem... I que no s'estiguin prenent mesures, també ho dubto, perquè Espanya té la capacitat de fer mesures energètiques.
1: Sí, sí.
4: Si en lloc d'enviar-te 1.000, no sé què, de gas, t'envio 500, et començo a anar posant pals a les rodes, que no es veuen i que no ho poden dir. Però que segur que per ahir deuen d'haver-hi coses.
1: Però serien prous.
0: Bueno, moment,
4: però
0: endavant.
4: Tu pensa això, vull dir que en un moment donat entren 90.000 persones, que ho hagués fet el PP, que ho diguin, enviar els tancs,
2: és que no,
4: matar.
0: I què? I què? A veure.
4: O com diu aquell altre desgraciat, perdó.
3: Ir a caçar-los.
4: Ir a caçar-los o a pescar-los.
0: Que fort, que fort.
4: Sisplau, que estem parlant de persones.
2: Hi ha moltes coses que val la pena comentar. Per exemple, Espanya té un problema estructural de comunicació. Té un problema estructural de comunicació amb, per exemple, amb el Marroc, quan a Espanya es va manifestar a favor de que el Sàhara no fos independent, o sigui, va fer aquesta declaració, va ser un tanto que en Pedro Sánchez es va posar una medalla en el sentit de dir, bueno, veus, farem, reprendrem les relacions amb el Sàhara. Però llavors no ha sabut vendre això, no ha sabut vendre això i no ha sabut vendre moltes coses. Té un problema estructural perquè la dreta està alineada en tot el món. La dreta espanyola està alineada amb Israel, està alineada amb Estats Units, està alineada amb el Marroc. I en aquesta dreta hi ha agències de comunicació, Reuters, Al Jazeera, totes aquestes que són potentíssimes i que ho estan transmetent a tot el món i amb tots els idiomes. A Espanya, què passa amb Espanya? Espanya no té agències per transmetre les seves, per exemple, el que es fa amb els drets humans a Gaza. O sigui, ell s'ha posicionat en contra Israel, s'ha posicionat en contra d'en Trump, d'alguna manera s'ha posicionat, però no internament.
4: I Europa?
2: I Europa igual.
4: Aquí el problema i Europa no el té igual. Espanya.
2: Un moment, però internament tots ho sabem, els mitjans de comunicació han anat, les tertúlies han anat, però a l'exterior això no ha passat. Perquè l'agència EFE és una agència molt petita, és l'única agència que tenim que pot transmetre les coses internacionalment, a l'Institut Cervantes, coses d'aquestes que poden fer temes culturals, però estructuralment... Espanya no ha sapigut o no té mitjans o té estructures per portar tot aquest problema que està passant a Ceuta i que està passant amb la dreta a l'exterior. I en canvi la dreta...
1: En té.
2: A la dreta en té perquè està només passi qualsevol cosa i ja ho difondrà a través de tots els seus...
1: A tots els canals
2: que té canals que parlen 5 idiomes. Uh-huh. L'agència EFE poder parlar l'anglès i para de comptar. Vull dir, jo per mi aquest és un greu problema.
4: Sí,
2: és un greu problema perquè internament està el país commocionat amb tot el que està passant a Ceuta, amb tot el que està passant amb la corrupció, amb tot el que està passant amb tot, no?
1: Però
2: internament, a l'exterior només es parla de lo que de lo contrari precisament que el govern vol.
4: Carles,
2: jo penso que això és
4: jo trobo que el problema també és Europa, és a dir, el problema que s'ha creat
2: també,
4: a Marroc no és només Espanya,
2: Espanya,
4: la frontera és la frontera d'Europa. I llavors el que passa és que hi ha situacions com dius, com una persona com la Meloni, que en un any li han entrat 300.000, quan a Espanya han entrat 150, m'ho invento ara,
3: però menys, porta raó.
4: Diu, tanco a l'espai següent perquè no m'entrin. A mi aquí em va semblar perfecte que el Pedro Sánchez digués, va, molt bé, recíproco, jo també te vigilo a tus ciutadans. Vull dir que això són situacions que jo crec que el problema és Europa, però pensa que d'alguna manera, o sigui, què ha passat?
0: Hem de donar veu,
4: Espanya,
0: Conxita.
4: Espanya, però no només una mica, sí, Espanya s'ha situat en un punt en el món en què s'ha enfrontat a potències.
2: Sí, per això...
4: No li perdonen.
2: Clar que no.
1: És que és per això.
2: És que no, és que no li perdonin.
3: Sí, la dreta que és tan espanyolista hauria d'estar contenta.
2: No, però no és que no li perdonin.
3: Perquè no ho és espanyolista d'aparador.
2: El ressò és aquest. Que en Sánchez és un desgraciat que està governant Espanya i és un corrupte que s'està forrant. Aquest és el missatge que rep el món.
0: La tortilla s'ha d'obrir i en aquest cas en Carles Andreu té també la paraula. Endavant.
5: Sí, mira, bueno, ja està, avui la connexió m'ha fallat
0: una mica,
5: no?
0: Sí, ja
5: he estat desconnectat una estona, però bueno, ja estic una altra vegada aquí. A veure, a mi hi ha una cosa que estem llegint aquests dies i que em sembla greu, no? El govern de l'Estat, i també hi ha el govern de Ceuta, el govern, sembla que està perdent la batalla de l'ordre públic, perquè estem llegint casos de que, en fi, uns uns senyors de Ceuta doncs, han atacat a un campament d'immigrants, no?, i l'han destruït, almenys en part, no?, després per altra, o sigui, que hi ha aldarulls al carrer, no? L'ordre públic no, en aquests moments està fallant la garantia de l'ordre públic o també uns immigrants, he llegit, no?, que diguéssim que van rodejar un comboi militar o coses d'aquestes, sí. No? Uh-huh. I també estic llegint que la Guàrdia Civil i la Policia Nacional estan demanant que els hi donguin més poder, en fi, més força per fer, bueno, per actuar amb més energia, i això doncs és preocupant. I una altra cosa que he llegit aquests dies i que em sembla que és important, no? Són les declaracions d'en Borrell, que coneix la Unió Europea per dins, que diu que el pitjor que ha passat és la falta de solidaritat de tots els estats de la Unió Europea amb l'estat espanyol, que és un soci, un membre, no? I això, doncs, a ell li sembla que és molt preocupant. I és veritat que passa, eh? Per això el govern ha rebut crítiques de molts països, molts governs europeus. Recordem que segurament l'únic govern socialdemòcrata que hi ha en aquests moments a Europa és el d'en Sánchez. Però Europa està, a part d'això, a part d'aquest, del nostre, doncs són governs de trans, de dreta, no? I de dreta i extrema dreta. I són governs anti-immigració. Critiquen, aquests governs europeus critiquen, per exemple, la regularització extraordinària que va fent Sánchez. Tot això, doncs, els assusta. Bueno, també sabem que Ceuta i Melilla són fronteres europees, no? I que la defensa d'aquestes fronteres...
4: Però la frontera la controla Marroc, aquesta frontera de Ceuta i Melilla? Bueno, és controlada pel Marroc?
5: En teoria no n'hi ha de ser així, no?
4: Bueno.
5: És controlada. A veure, sí, el Marroc i després a Turquia també, i Líbia i tal,
4: sí
5: reben diners perquè controlin la immigració, no? La controlin, però no sempre la poden controlar com voldrien.
4: Sí, ja s'ha vist.
3: A mi m'agradaria afegir només una cosa, que és que Pedro Sánchez pot ser que les cancilleries, els polítics que estan manant a Europa no li donin suport, però en canvi la població es veu que està molt contenta de la posició de Pedro Sánchez. Jo he escoltat a immigrants espanyols que diuen: abans, quan deies que eres d'Espanya, te preguntaven pel Barça i pel Real Madrid, i ara te diuen: home, Espanya, Pedro Sánchez. O sigui que hi ha molta gent que està molt contenta de la posició de Pedro Sánchez.
4: Internament ha fet una bona feina.
3: Sí. Sí.
4: El problema és externament.
3: Sí, sí.
1: I a nivell polític a la Unió Europea, que és un
3: tema... Sí, però la gent en parla bé, d'en Pedro Sánchez.
1: Sí, no? Sí, efectivament. Sí.
4: Bueno,
1: però ho trobem a faltar,
4: De fet, l'altre dia llegia una notícia que deia que Xina avisava al govern espanyol de que té potències en contra.
1: Sí, sí, és cert.
4: No cal que ens avisi Xina.
1: Però
4: ja ho havíem notat.
1: Arriba tard la Xina, perquè ja ho sabíem.
4: No pateixis, que ja ho sé.
1: Una mica tard.
0: Bé, quasi arribem al punt horari de les 12. Ja tenim, jo, si us sembla, contertulians, uns minuts després de l'informatiu per fer conclusió d'aquest tema. Toni, què t'assembla? Tornem a afegir.
3: Sembla interessant.
0: Doncs vinga, donem pas al butlletí informatiu de les 12 i tornem de seguida sobre aquest tema que avui ja s'ha proposat com a títol. Doni, quin títol, doncs, per a la gent que s'hagi afegit ara?
3: Sí, doncs el títol és molt senzill. La dreta espanyola li fa la viviu a les potències estrangeres sempre perquè posa els interessos de partit per damunt dels interessos nacionals.
0: Doncs vinga, escolteu l'informatiu, tornem de seguida amb conclusions.
6: Infopodcast Tordera.
7: Benvinguts i benvingudes a l'Infopodcast d'avui, divendres 28 d'agost de 2026. Les tres paraules del dia són Festa Major, Estrena i RU. Festa Major. L'Ajuntament de Tordera obre una enquesta ciutadana per valorar la Festa Major 2026. També Llini s'estrena a l'escenari de barraques a la Festa Major de Tordera. I acabem amb el dispositiu de seguretat de la Festa Major, que es tanca sense incidents. Estrena Tordera ja estrena nous representants al Pubillatge Torderenc 2026 i el Memorial Josep Barceló va estrenar demà la primera caminada nocturna dels quatre veïnats. R1, la reunió per abordar el traspàs de l'R1 a la Generalitat, es preveu per aquesta tardor. Avui és divendres 28 d'agost de 2026 i es celebra el Dia Mundial del Síndrome de Turner, una jornada per donar visibilitat a aquesta condició genètica i fomentar la investigació i el diagnòstic precoç. El sant del dia és Sant Agustí d'Hipona. Va ser un dels pensadors cristians més importants de la història. Avui fa anys Jack Black, en fa 57, actor, músic i humorista nord-americà, conegut entre altres pel·lícules per School of Rock. També fa anys Shania Twain i Jennifer Coolidge. Per l'inici del curs escolar a Catalunya, el 8 de setembre, falten 11 dies i per la Diada Nacional en falten 13, l'11 de setembre. La previsió del temps de Tordera d'avui és d'ambient càlid amb núvols i possibilitat d'algun xàfec, màxima també de temperatures d'uns 30 graus. Demà serà un dia més assolellat i estable amb una màxima d'uns 28. La notícia curiosa a Colòmbia després del terratrèmol del passat 10 d'agost, moltes persones continuen buscant les seves mascotes entre les zones afectades. Voluntaris, associacions i fins i tot els pilots de drons estan ajudant a localitzar gossos i, sobretot, gats desapareguts. La dita de l'agost, agost calent, fred al corrent. Les hortalisses a finals d'agost, que és un bon moment per recollir tomàquets, pebrots, albergínies i carbassons. També podem començar plantant-hi ams, escaroles, cols i espinacs pensant en els mesos de tardor. La farmàcia de guàrdia d'aquesta setmana és la farmàcia Pérez Martra, de Sant Pere, i la recollida d'escombraries al nucli urbà, trucant prèviament al 93 765 31 51. El repartiment d'aigua potable, que recordem amb esmora, segueix vigent els dimecres de 7 a 8 del vespre i dissabtes de 9 a 2 quarts d'11 del matí al local social. El riu està sec, no hi ha cabal, i les defuncions lamentem la mort de Gràcia Droig, amb 84 anys. La cerimònia, que es farà demà a les 11 del matí a la parròquia de Sant Esteve. Carmen Rodríguez, de 85, demà la cerimònia a les 10, al tanatori de Tordera. I Miquel Matas, 91 anys, la cerimònia que es farà avui a les 5 de la tarda a la parròquia de Sant Esteve. Acabem amb efemèrides locals. Fa 10 anys, la cuina marinera era protagonista de les jornades gastronòmiques del Maresme. Fa 5 anys, més de 8.000 persones participaven en les activitats del Festival de Festa Major i l'any passat, al centre del poble, estrenava perfums àrabs, massatges i tractaments capilars amb 3 noves obertures comercials. A l'àudio recomanat a la web i xarxes de Ràdio Tordera és tornar a escoltar el concert de l'orquestra Salvatana. I acabem amb una frase cèlebre: no hi ha geni sense un gra de bogeria, d'Aristòtil.
6: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local. FM. Ràdio Tordera. Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
8: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
9: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
10: De dilluns a divendres, d'11 a 1, ara i aquí, d'estiu. ara i aquí, d'estiu. El magazín amb informació, opinió, entrevistes, seccions i música de selecció. De dilluns a divendres, d'11 a 1, ara i aquí, d'estiu. El magazín dels matins de Ràdio Tordera.
0: Doncs bé, arribem a aquest moment de conclusions i en aquest cas doncs, posaré aquesta pregunta damunt la taula. Creieu que Espanya té prou força per defensar els seus propis interessos davant dels grans potencials com Estats Units, Israel o el Marroc? O al final governi. Qui governi toca empassar-se determinades decisions perquè la geopolítica mana? Què us sembla?
2: Començo?
0: Sí.
2: Va. Jo penso que el primer que s'ha de fer és un canvi a Europa. Europa, no sé quan són les eleccions europees, però quan toqui les eleccions europees hauria de fer un gir cap a més cap a una socialdemocràcia, perquè ara és totalment de dretes, no? Amb aquesta
4: no apunta, que sigui.
2: Això a Europa. I Espanya s'hauria de posar les piles en el tema de poder comunicar tot el que passa a Espanya i que se n'enteri tot el món. Pues clar, això també passa per Europa, i per això dic que Europa hauria de canviar. Entre Europa i Espanya, i Espanya a mi ja em va bé tal com està, però Europa hauria de canviar en el sentit de que hauria d'apoyar més en els seus socis a Espanya, sobretot Espanya, que sembla que el té una mica apartat.
0: Molt bé, Conxita, va, anem acabant.
4: Jo plantejo el mateix, que estic d'acord amb el que diu la Montse. O sigui, crec que Espanya a nivell geopolític ho ha fet bé, s'ha posat en el lloc correcte de la història i no ha tingut el recolzament d'una Europa que, malgrat que el que tots voldríem i és que fos una Europa que anés tirant endavant, que anés guanyant amb drets socials, no està per la labor, perquè l'extrema dreta s'està consolidant a tot arreu. Llavors sí que penso que la gent s'hauria de donar compte de que,
11: sí,
4: de que què és l'extrema dreta i a on ens porten els nacionalismes. Se'ns han afegit uns invitats que no callen gaire, eh?
0: Bé, conclueix, Conxita.
4: Per tant, jo continuo dient que penso que el que hauríem d'estar molt atents és a les nostres eleccions, que és el més important, perquè no em vull imaginar, i sobretot quina seria la situació d'aquest país amb el PP i Vox governant.
0: Bé, ens anem amb Carles Andreu. Carles, endavant. Carles? Ai, no sé si s'ha tallat la comunicació. Doncs,
12: sí,
0: endavant,
12: no,
0: Carles.
12: No, estic d'acord amb el que s'ha dit. Afegir una cosa. La dreta espanyola no és patriota.
3: Per
12: moltes banderes que posi, tot això, no ho és.
3: Carles, ho fa veure, sí. Això sigui.
12: Bueno, esclar, sí, i ho fa creure a qui
3: sí,
12: ho
3: sí.
12: creu, no,
3: val, val. Sí,
12: però
3: sí,
12: no
3: sí.
12: ho és. Uh-huh. No, patriota, sentit d'estat, no. En fi, de solidaritat, de país, no ho és.
11: Estats Units i
0: Israel.
11: No, ja...
0: Sí. A veure, endavant. Bueno. Carles, endavant.
12: Sí, bueno, és això, no? Uh-huh. Que la dreta espanyola no és patriota... Ja veurem quan governen què fa, eh? I bueno, ara hem de pensar una cosa. Espanya està en una punta i està en el sur, no? Nosaltres com seríem solidaris, per exemple, amb Finlàndia, sí, que està a l'altra punta, al nord, si, per exemple, estigués amenaçat per alguna entrada irregular de russos per la seva frontera nord? Vull dir que Europa també té diferents interessos particulars, cada país, no?
0: Uh-huh.
12: Però, precisament, la gràcia i la idea de la Unió Europea és aquesta, no? Construir una unió dintre de la diversitat. Però, bueno, la geografia té efectes polítics, eh?
0: Mèlia, que ben.
1: Bé, com deia, vull dir, el que tenim de tindre clar nosaltres és que, per molt que fem les eleccions l'any que ve, vull dir, a Espanya tenim el problema que tenim. Solament, a Europa som els únics socialistes i les dretes estan avançant a passos forçats. Per tant, ho tenim molt fotut. I si estem així com estem i ara no fem el cop de puny a la taula per demostrar al poble, a nosaltres mateixos, a tots els espanyols, que Espanya està aquí i que està fotent-li canya a Marroc, perquè és l'únic que tenim que ens està fent la punyeta, no sé jo com funcionarà el tema. Jo ho veig molt difícil.
0: Toni, acabem.
3: Jo crec que darrere tota l'estratègia està a les polítiques de Mohamed VI, que ningú l'esmenta, però que és un dictador feudal, que la gent vol marxar del Marroc quan en el Marroc s'ha construït la mesquita més gran de l'Islam, excepte de la de la Meca, i s'està construint l'estadi de futbol més gran del món. I, en canvi, la gent vol marxar d'allà com si, bueno, com si els espantessin. I, és clar, el Xa de Pèrsia tenia el suport d'Estats Units. Aviam si el Marroc té el suport d'Israel i de Donald Trump, i en canvi el govern espanyol se posa a moure-li el tro a Mohamed VI i l'acaba perdent. Això és el que haurien de fer. Fer tasques per moure el tron de Mohamed VI i que se'n anés a l'exili.
0: Aquí ho deixem. Gràcies, Carles Andreu, per estar doncs, a la tertúlia d'avui.
5: Gràcies a vosaltres.
0: Fins a la propera edició. Farem uns dies de parada tècnica i ja tornem a refer-nos en properes edicions. Moltes gràcies. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Adéu-siau, com va ser la propera.
4: Bon dia. Molt bon dia. Cap de setmana.
10: D'11 a 1, a Ràdio Tordera, ara i aquí, d'estiu, amb Rosa Maria Ruscalleda.
11: ¡Uno toma sileta! ¡Ciego! Le daba la mano al mismo dos o tres veces. ¡Toma sileta! No te digo trigo por no llamarte Rodrigo y por un ver... ¡Ole! Y se va para teatro a ese pedazo de conjunto moderno, ese grupo que quitaba el sentido. No vea cómo cantaba. Ay, patejan de morra. Ay, Bernabe, es patejan de morera. Un lago negro, un lago negro. Lago blanco, dice. ¡Donde España!
13: Es un monstruo.
11: Voy a entrar a verlo. Voy a entrar a ver el grupo ese que quita el sentido. Se va para la taquilla. ¿Señoral? ¿Qué pasa? Soy Gregorín.
13: ¿Gregorín?
11: Dame usted una entrada. Gracias. Se va para la puerta para entrar. Al segundo. Dame usted una entrada. Gracias. Dame usted una entrada, que no empiece la orquesta. Hoy me cago en todas sus muelas. Dame usted una entrada, así 60 entradas. Y una de las veces que llega a sacar la entrada, dice de la taquilla, dice, pero hombre, ¿qué pasa? Tú vas a ligar hasta el cuarto baño, me cago en todas tus muelas. 60 entradas, estoy viendo que ha sacado usted. ¿Qué pasa con tanta entrada? Perdón usted que le pregunte eso. Dice, porque hay un gaso ahí en la entrada y cada vez que voy a entrar me la rompe. Me cago.

0: I bé, després de la tertúlia, nosaltres, que és el moment de pair, doncs, aquestes diferents opinions de debat i de punts de vista, doncs, dels nostres contertulians. Ara, doncs, canviem completament de registre, deixem el volum de les paraules, però no la seva intensitat, perquè hi ha paraules que no necessiten cridar, paraules que simplement arriben, i quan arriben es queden. Ara obrim un espai especial, la Ràdio Tordera, i en aquest cas és a Postdata Tu, un espai en què tenim aquest racó per desitjar-nos portar per la poesia, per la música i per aquestes emocions que de vegades no sabem explicar per què un poema ha estat dit per nosaltres. I avui tenim el privilegi d'escoltar una selecció molt especial, amb poesia acompanyada d'una música escollida en tota la seva intensitat i sensibilitat i elegància per en Joan Madrid. Bon dia, Joan.
1: Hola, bon dia.
0: Doncs vinga, benvingut. Així és que ho proposo, una cosa molt senzilla. Aturem-nos uns minuts i deixem fora el soroll del món i deixem entrar les paraules. Joan, com vulguis.
1: Ja, en Joan farà una mica de diferència a l'entrada i començarem per una cançó. Posarem Paraules d'amor d'en Joan Manel Serrat i després, si per cas, l'Assumpció presentarà també una altra cançó i farem un canvi de programa. Després recitarem una poesia cada un, que és el temps que es tocarà, i Santa Serení.
0: Molt bé, Joan,
1: no t'he trobat fantàstic. Aquí.
0: Molt bé, molt bé. Doncs vinga, som-hi, no?
1: Endavant.
2: I ella em va estimar tant

0: Doncs bé, després de la sensibilitat d'aquesta bonica melodia que ens ha proposat el nostre company Joan Madrid, ens atem ja, doncs, no sé si primer de tot, el que és l'estona que parli de coses de Tordera, l'Assumpció, en Joan,
1: sí, ara, l'Assumpció,
0: perquè... Doncs vinga, Assumpció, endavant.
2: Doncs sí, doncs bon dia, Tordera. A veure, hi ha històries i que de vegades sí, s'escriuen, però queden en allà, en una estanteria. I si no hi ha algú que de tant en tant agafi aquell llibre de poemes o aquell llibre de biografies, ningú se n'entera. I potser tal vegada seria també el cas de l'Assumpció Ametller i Teixidor, productora de cava. L'Assumpció. L'Assumpció Ametller va néixer a Tordera el 1874 en el si d'una família benestant. El 1898 es va casar amb el gironí Esteve Adroé i Dorca, que des de feia 4 anys aquest senyor tenia el càrrec de secretari a l'Ajuntament de Tordera. Després d'un temps, aquest va aconseguir el càrrec de delegat a l'oficina executiva d'Hisenda, el que va obligar el matrimoni a residir a Girona, portant un alt nivell de vida. El senyor Adroé, aficionat a la producció del cava, va construir el 1905 un edifici nou, el Xampany, en el veïnat de Sant Ou de Tordera. A la planta baixa hi havia la cava, i el primer pis es convertí en lloc de residència del matrimoni. Primerament, varen produir el cava amb el nom de Tordera, però després el substituïren per el nom afrancesat Duc de Botre, dins de la societat Caves, Adroé i Ametller. El 1908 varen editar un llibret propagandístic on es llegeix Tordera és el xampany nacional más delicioso. L'empresa tenia un representant exclusiu per a les vendes nacionals a Barcelona, situat a la plaça Catalunya, que va comercialitzar els seus caves tot venent-los arreu de Catalunya i Espanya. El 1912, el senyor Adroé, amb problemes psíquics, es suïcidà. I l'Assumpció restà sola fins un nou matrimoni en el 1916, amb el senyor Santiago Rodríguez Coco, molt més gran que ella, el qual va portar nou capital a l'empresa, que passà a denominar-se Fàbrica de Xampany Rodríguez i Ametller, després de cercar nous inversors. El 1923 varen crear una nova societat, Ametller i Companyia, Societat en Comandita. Aquesta, a causa de les fortes despeses, es donà de baixa el 1925. I un any després, l'Assumpció inicià tràmits de separació, que culminaren a l'any 1928. L'Assumpció, sola a l'edifici del Xampany, va començar a vendre les màquines per a la producció de cava i també les existències que guardava. El 1932, la fàbrica fou embargada a favor de la família Canyades. Llavors, l'Assumpció es va retirar a viure a la masoveria que hi havia al costat, una casa molt més petita anomenada Can Naris, on va restar fins a la seva mort l'any 1962. És la biografia

0: de l'Assumpció Ametller, productora de cava.
1: Molt bé, doncs veiem que aquí era un bon lloc, hi havia moltes vinyes, ara ja no n'hi ha cap, eh?
2: Bé, estan saltejades, cada queda alguna part que vol sortir,
1: sí, però...
2: algun cep que encara torna a les seves... perquè duren molts anys els ceps.
1: Sí, oi,
2: i si no els hi toca el fred o el que sigui, encara van fent. Si tu passeges per allà encara moràs algun.
1: Sí, encara no, però és clar, aquí...
2: ja, la vinya no, eh?
1: És allò que t'imagines, ja una gran extensió doncs, de ceps, no?
2: Ara, aquesta vegada encara en queda algun de viu, pobre.
1: Joan, quina cançó doncs, deixem sonar?
2: Te'n recordes quina hem triat entre tu i jo?
0: Hem dit un suggeriment de Nino, Joan.
2: Nino Bravo.
0: Nino Bravo, sí.
1: No ho sé, perquè
0: jo...
2: Cartes Amarilles.
1: Cartes Amarilles, que
0: Cartes
1: no
0: Amarilles, sí.
2: Sí, és molt bonica i espero que us agradi, eh? L'Assumpció, jo hem fet un diàleg.

0: Doncs és una melodia que realment jo li he dit amb en Joan, que no la coneixia, realment preciosa, Joana.
1: Bueno, ja, si voleu escoltar aquestes cançons i altres, en el meu programa, els dimecres de 6:15 a les 7, posem cançons d'aquestes del nostre temps, del vostre temps i del temps que la gent ens demani un cantant, i fem votacions per un cantant.
0: Ai, molt bé, no?
1: Poso dos cantants. Aquesta setmana hi ha en Ramon Calduc i en Guardiola.
0: Molt bé, caramba. La nostra audiència poden fer una bona selecció.
1: M'ha quedat de 12 a 13. I posarem alguna cançó d'en Guardiola perquè ha quedat últim, però ha guanyat en Calduc. Dimecres. I ara sí que puc posar la meva veu en poema.
0: Vinga, esperem. Sí.
1: Bé, doncs jo faré un poema que una persona li va... Bueno, si es pot dir la persona. La Marga Sobrino, que havia passat per aquí a la ràdio fa uns anys, va...
0: No l'havies dedicat... tingut un, el teu programa de poesia, aquesta senyora?
1: Sí, ella ha estat el meu programa de poesia, el de l'Elvira, tot el que és poètic, poesia és el seu. I va marxar de Tordera, però va tornar, i ara té una persona per dedicar-li aquest poema, i li diu a tu, Marina.
0: Molt bé.
1: Doncs li llegeixo perquè m'ho ha fet arribar, i m'agradaria molt que sapigueu que la Marga segueix escrivint poesia.
0: Molt bé.
1: Vaig deixar de mirar més enllà, perquè més enllà no hi ha res. Res que em faci vibrar tant com el batec dels cors i del que m'estima i m'estimo. Si vaig deixar de mirar més enllà, és perquè allò que necessito no és tan lluny. Allò que necessito ho puc tocar amb els dits d'una sola mà, i una sola mà m'és suficient. No em fa falta gaire més que la nuesa dels meus dits per entendre que el que vull és tan a prop i tan dins meu, que com la sang que corre aquest cos meu, tan tangible i visceral. Marga Sobrino.
0: Molt bé,

0: I bé, doncs anem acabant ja aquesta recta final d'aquesta estona posat a tu. I que bé, sabeu que la bona música, com deia el nostre company en Joan, la teniu servida com fa el seu programa, en especial amb l'Albina Romaguera. Però bé, nosaltres amb aquest posat a tu que ens ha acompanyat tot aquest estiu, doncs hem anat desenvolupant temes, explicacions i història de Tordera, principalment, és un seu?
1: Sí, doncs sí, vinga, sí, de Tordera.
0: Doncs vinga, anem a parlar d'explicar-nos doncs, d'aquest tret que has tret d'un llibre del Cercle d'Història, no?
1: Tret, sí, del Cercle d'Història, i que són diversos autors, però Tordera en la memòria oral.
0: Molt bé, doncs vinga.
1: He tret una mica.
0: Molt bé, endavant.
1: Doncs val. Tordera en la pagesia. La vida al poble als anys 30. La població de Tordera Orsavinyà va experimentar un notable augment en passar de 3.044 habitants en l'any 1900 a 3.406 l'any 1936, esdevenint el desè municipi més poblat de la comarca, principalment després d'incorporar-se al terme d'Orsavinyà en el 1929. Tordera era una població eminentment agrícola, com ho havia anat essent des de temps llunyans. Bàsicament, havia agricultura i també ramaderia. No hi havia les granges, sinó que hi havia ramats. Més o menys tothom es criava els seus porcs, les seves gallines i el bestiar menor, però, més que tot, la pagesia. Cada casa tenia carro i cavall i bestiar, el que es pogués tenir, clar. Tordera, la gent era pagesa. Cal recordar, al carrer Santa Llúcia, al darrere tot eren entrades de carros. La feina del pagès en un dia normal era llevaves, munyies les vaques, majoritàriament, esmorzars i cap al camp. I així doncs Tordera era una comunitat rural on predominava la pagesia i ramaderia. I no sé si anem massa bé de temps i si no...
0: No acabem, acabem.
1: Sí?
0: Sí.
1: Val. I llavors, doncs, també teníem el bosc. Tordera és un poble amb una gran extensió de bosc. Hi havia gent que treballava en productes del bosc com pelar suro o fer carbó. El carbó l'apilaven llenya, feien diverses piles de llenya, encenien aquestes piles de llenya i després d'una llarga elaboració i treball, quan el fum sortia blau, un altre color que el del Vaticà és blanc, no? Doncs aquest, el del carbó, quan sortia blau, ja era el carbó fet. Mm-hmm. I en el bosc hi treballaven 3 i 4 mesos els homes, que eren buscarols, no?, que treballaven al bosc. I el suro també relacionat amb el bosc i la producció del suro, hi havia els treballs indirectes com els dels carreters que transportaven el material dels llocs de transformació o venda. Havia suro que es quedava al poble, ja que havien diversos tapers, com era el cas de Cantol. En un altre dia anomenarem altres oficis, perquè Tordera era un poble de molts oficis.
0: Molt interessant, Assumpció. Moltes gràcies, eh?
1: Gràcies a vosaltres, Ràdio Tordera, i gràcies per la Festa Major. M'aprofito un moment per dir gràcies a la Festa Major que ens ha donat, perquè sense moure'ns de casa hem pogut viure la Festa Major. En directe, no de manera virtual,
2: directe,
1: pràcticament directe.
2: I en directe,
1: sí.
2: Posant YouTube, Ràdio Tordera.
1: Sí.
2: Veiem moltes coses en directe, molta gent no ho sap.
1: Sí.
2: Només heu de buscar YouTube a Ràdio Tordera,
1: sí,
2: i sortiran pues, les imatges d'aquest programa també el dematí, tot, que em fan la tertúlia. Mm-hmm. Vull dir que podeu trobar
0: i
2: moltes
0: coses. I tots els actes, Joan?
2: Sí,
1: tots els actes.
0: Molt bé, doncs gràcies a tots dos. Joan?
2: No hi ha de què.
0: Fins al proper estiu.
2: Això mateix.
0: Esperem que estiguem, doncs, sempre estàs a punt preparat per col·laborar amb qualsevol doncs, espai de Ràdio Tordera i Assumpció. Sí. Gràcies també.
1: Sí.
0: I a veure, potser continuarem a la tarda obert explicant coses de Tordera. Va?
1: Continuarem doncs explicant coses de
0: Moltíssimes
1: Tordera.
0: Moltíssimes gràcies. Trobarem a faltar aquestes bones cançons que ens sol·licita i que ens prepara en Joan. Però bé, sé que ja teniu aquest espai de la tarda, que es diu, Joan, no me'n recordo.
2: La tarda és Record, tots els dimecres, a les 5 i mitja fins a les 7.
0: Fantàstic, doncs vinga, així estarem. Adéu-siau, amics, i moltíssimes gràcies.
2: Adéu-siau.
0: Adéu-siau.
3: De dilluns a divendres, d'11 a 1, ara i aquí, d'estiu. actiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
5: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
6: o a dentalcompany.es.
5: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
7: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria Papereria Camí Ral 50.
8: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify... Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
9: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469.
10: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-39-39-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
3: 107.1 FM Ràdio Tordera.
11: Ara i aquí, d'estiu. El magazín amb informació, opinió, entrevistes, seccions i música de selecció. De dilluns a divendres, d'11 a 1, ara i aquí, d'estiu. El magazín dels matins de Ràdio Tordera.

0: I bé, ara la sintonia que es marca per fer un altre viatge. Hem fet un viatge en el món de la lletra, de la història de Tordera, i ara farem un altre viatge, però aquest cop no necessitarem ni maleta ni bitllet. Només cal tenir curiositat. Perquè a Ràdio Tordera també tenim espai que ens convida a mirar el món amb uns altres ulls. Espais per descobrir, per aprendre, per recordar i sobretot per entendre que la història no és només allò que va passar fa molts anys, és allò que ens ha portat fins aquí. I aquí ens acompanya en aquest viatge la Meli Banyet. Bon dia, Meli.
1: Bon dia, bona hora.
0: Benvinguda. Gràcies. Que ens obre les portes de museus, de personatges, de llocs i d'aquelles històries que potser coneixem només de passada, però que amaga molt més del que sembla. Museus, història de les històries, és una invitació a mirar enrere per entendre millor el present. Història, patrimoni, cultura, curiositats i descobriments explicats d'una manera propera i amena, com fa la Meli. Què farem avui?
1: Avui farem, doncs, això, històries de la història, que precisament, doncs, feia dies que tu tenies il·lusió de fer-ne i jo feia museus.
0: Molt bé,
1: bueno, hem fet una mica de tot aquest any, aquesta temporada. Doncs avui que toca històries de la història tenim a Brunilda i Fredegunda. Són dues dones.
0: Dues dones, no?
1: I prepareu-se perquè són dues dones molt potents. Dues reines amb una venjança. Hi ha històries que semblen inventades. Venjances i dones capaces de moure els fils del poder, mentre els homes ocupaven el tro. Però aquesta història és real. Va passar fa més de 1.400 anys. Ojo, ahir mateix, eh? Vull dir, vale. En una Europa que encara estava sortint del món romà, en què el regne dels francs estava dividit entre els reis merovingis, i enmig d'aquell món brutal van aparèixer dues dones. Dues dones molt diferents. Una era princesa visigoda, nascuda per ser reina, i l'altra provenia d'una condició social molt més humil i va aconseguir arribar fins al mateix lloc. Una es deia Brunilda i l'altra Fredegunda. Nom
0: potent,
1: els noms aquells eren molt. I durant gairebé mig segle les seves vides quedarien unides per una història de poder, odi i venjança. Però abans de conèixer-les hem de viatjar fins a la Gàlia del segle VI. L'imperi romà occident havia desaparegut i els antics territoris romans estaven ocupats per nous pobles i nous regnes. Entre aquests pobles hi havia els francs. La dinastia que governava era la dels merovingis, una família de reis que ha aconseguit construir un poderós regne a la Gàlia. Però aquest regne no és una unitat tranquil·la. Quan el rei Clotari I mor, els seus territoris es reparteixen entre els seus fills i apareixen diversos regnes. Entre ells hi ha Austràcia a l'est i Neustria a l'oest. Al capdavant hi ha dos germans, Sigelbert I i Chilperi I. Dos germans, fills d'aquest senyor que es deia Clotari. Dos germans, dos reis i dues dones que acabaren convertint-se en les seves respectives reines. Brunilda, la primera que va venir d'Hispània, mireu per on, i Brunilda no era només que una dona, no era una dona qualsevol. Era filla d'Antanagil, rei dels visigots d'Hispània. Havia crescut en un ambient de poder, diplomàcia, política, que quan encara era jove, el Silbert I es va voler casar ja amb ella. El matrimoni es va celebrar a l'any 567, és a dir, que la Brunilda es va casar amb aquest noi i va arribar a la cort franca com una autèntica princesa. Gregori de Tours és un dels principals cronistes de l'època, la descriu de manera força favorable, elegant, bella, intel·ligent i de bones maneres. Aviat demostraria que no estava disposada a limitar-se a ser simplement l'esposa del rei. Era intel·ligent, tenia cultura, entenia de política i tenia ambició. Que amb això és un còctel
0: això és important, eh?
1: Una combinació que en aquella època podia convertir una dona en una figura extraordinàriament poderosa. Però el seu cunyat Chilperi també volia una reina prestigiosa. I aquí entra en escena la germana de Brunilda, Gastevinsta, és que té un nom curiosíssim. La germana que va arribar a la cort franca. Chilperi va voler casar-se amb ella i el casament va ser espectacular. Galsvinka va abandonar Hispània i va viatjar cap al nord. Va arribar a la cort franca amb una enorme dot. I Chilperi, segons els relats de l'època, la va rebre amb tots els honors. Però hi havia un problema. Abans de casar-se amb Galsvinka, Chilperi, que havia tingut diverses dones i concubines. Ara deixem estar amb Damià, que ens posarà una cançó que farà potent la seva història, perquè és una cançó d'Espanya, que està... Avui no he volgut posar estrangers, he posat veu d'Espanya. Sí, la Melody Mujer Loba és una cançó important.

0: Bé, com, pues, com deien, no? Llavors ella va dir, nen, les concubines, va ser que... I entre elles hi havia una dona que no estava disposada a desaparèixer de la seva vida.
1: Apa, qui brilla.
0: Es deia la Fredegunda aquesta que parlàvem. Aquí és on la història es torna fascinant. Fredegunda no era princesa visigoda, no havia nascut dins una família real, i les fonts la presenten com una dona de condició humil, vinculada al servei de la cort.
1: Ah,
0: imagina't.
1: Com una minyona, vaja, no?
0: Més o menys. Però sabia moure's dins del poder, per tant, ja tenia una cosa molt important en compte, no? Chilperi continuava sentint-se molt atret per ella, i que fins que no estava disposada a acceptar aquella situació. La nova reina va exigir al seu marit que abandonés les seves concubines. També va arribar a plantejar la possibilitat de tornar a Hispània.
1: Mm.
0: Però no hi va tornar. Perquè que fins que va morir.
1: Ah!
0: I aquí comença el misteri més fosc de tota aquesta història. Una nit de l'any 568, Gansvinska va ser trobada morta al seu llit. Segons les cròniques, havia estat estrangulada.
1: Ah, aquí!
0: I molt aviat va començar a circular l'acusació de Fredegunda, que estava darrere del crim.
1: Uh-huh.
0: Gansvinska va morir violentament i poc després Chilperi, que es va casar amb la Fredegunda. És a dir, aquí hem de fer una pausa, perquè per Brunhilda no havia mort simplement una reina, havia mort la seva germana, evidentment. Era la seva germana,
1: i
0: l'altra se la va carregar.
1: Sembla mentida que tota la història dels reis i tot això.
0: I aquesta encara, encara hi haurà més.
1: Uh-huh.
0: I a partir d'aquell moment, Fredegunda va deixar de ser simplement una rival. Es va convertir en la seva enemiga. I Brunhilda no oblidaria mai. La mort de Gansvinska va ser el desencadenat d'un conflicte que acabaria involucrant les dues branques de la família Merovingia. Brunhilda volia justícia, Chilperi defensava el seu poder, Fredegunda volia conservar la seva posició i Sigurd Gerber, el marit de Brunhilda, entrava també en conflicte amb el seu germà. És a dir, que aquí hi havia ja...
1: Tothom volia manar, vaja, no?
0: No, i llavors hi havia ja una guerra que va ser potent. El que havia començat com un drama familiar es va convertir en una guerra política. I aquí apareix una de les característiques més sorprenent d'aquesta història. Les dues dones no només van patir els esdeveniments, també van actuar. Van intervenir, van influir amb els seus marits.
1: Mm-hmm.
0: Fredegunda també va haver de lluitar per protegir els seus fills. Quan Chilperi va morir assassinat, és a dir, que el marit d'ella també ho van matar.
1: És a
0: dir, que ho van matar perquè ell... ell va morir perquè ho van assassinar vilment.
1: Mm-hmm.
0: Fredegunda va quedar viuda. El seu fill Clotari encara un nen, i una altra vegada una dona va tindre d'assumir el poder en nom d'un fill menor. Fredegunda va actuar com regent, i això és molt important perquè sovint la història medieval ens presenta les dones com a figures secundàries, però aquí tenim dues dones governant de facto en gran territori franc.
1: Mm.
0: És a dir que no poc, van estar, ja parlarem de més amunt, dues dones que negocien, ordenen, conspiren i protegeixen els seus interessos. Però qui era realment la més cruel? Aquí hem de ser prudents, perquè durant segles la història ens ha presentat Fredegunda una mena de monstre. Gregori de Tours explica nombroses històries sobre les seves intrigues i els seus crims. Però també Brunhilda va ser acusada de molts assassinats i conspiracions. I tenim de reviure Damià amb la nostra cançó de la Mònica Naranjo, que fa una cançó espectacular que diu... Sobreviure.
1: Veure.
0: Perquè és que totes dues van sobreviure.

0: La Brunilda va acabar convertida en una gran villana.
1: Home, a veure...
0: Mentre que la seva imatge varia molt segons l'autor de l'època. Uh-huh. És a dir, que això sempre serà així. Fredegunda mor, però la guerra continua. Va morir a París l'any 597 i aquí podríem pensar, pues, finalment s'acabaria la rivalitat. Uh-huh. Però no, perquè Fredegunda havia deixat un hereu, el seu fill Clotari II.
1: A veure, esperant que tingui anys de vida aquest seu fill, eh?
0: Brunilda va intentar mantenir-lo al tro i continuar exercint el poder. Però molts nobles austracians ja no confiaven en ella. Alguns es van passar al bàndol del Clotari II. Brunilda va quedar cada vegada més sola i va ser traïda. Finalment va ser capturada i entregada a Clotari II. El vencedor va decidir convertir la seva mort en un càstig exemplar.
1: Ai, què va fer?
0: Les acusacions contra Brunilda van ser nombroses. Li van atribuir assassinats, conspiracions i responsabilitat en moltes de les tragèdies que havien sacsejat la família Merovingia. És a dir, llavors, totes les culpes de tot, per tu. Però és important recordar que algunes d'aquestes acusacions provenien precisament dels seus enemics. Llavors,
1: I d'aquell tenia molta enveja i molt d'odi, eh?
0: Clar, llavors la cosa no era com tenia de ser. Vaja, com sol passar, que no se sol ser la justícia, no sol ser neutral en absolut. Ja venia de lluny. Les fonts expliquen que Brunilda va ser sotmesa a tortures i humiliacions i que finalment va morir arrossegada per cavalls. Quina mort més trista.
1: Bueno, però és que ella, potser s'ho havia guanyat
0: ella,
1: a pols, eh?
0: I l'altra que va morir a París, tranquil·lament, bueno, perquè totes dues van ser... Vale. El 613, després de dècades de poder, Brunilda desapareix violentament de la història. És a dir, aquí ja no sabem res d'ella. I així s'acaba la vida de la dona que havia començat sent una princesa visigoda i que havia governat durant dècades amb el cor del món merovingi. Dues dones que la història va convertir en enemigues. I ara ve la pregunta més interessant. Ai. Qui va ser la més dolenta? Brunilda? Fredegunda? La resposta probablement no és tan senzilla. Fredegunda va arribar al poder des d'una posició social molt baixa. Va aconseguir convertir-se en reina, va governar, va protegir els seus fills i va ser acusada d'ordenar assassinats. Però en aquest cas no va ser matada, sinó que va morir. Uh-huh. Vale? Brunilda va ser princesa, va ser reina, va governar com regent, va mantenir una enorme influència política durant dècades i també va ser acusada d'intrigues, assassinats i crueltats. Però totes dues tenen una cosa en comú. Van aconseguir una cosa extraordinària per una dona de l'alta edat mitjana. Van exercir poder i no durant uns mesos ni durant uns quants anys, durant dècades. És a dir, que van estar quasi 40 anys, eh? Poca broma, eh? Potser això, les seves històries ens han arribat carregades de sang, escàndols i llegendes. Clar, com van ser tantíssims anys al poder, doncs algunes entremeliadures van fer, però és clar, llavors també, perquè quan un home medieval exercia el poder amb brutalitat, era un rei. Però quan ho feia una dona, sovint acabava sent una bruixa, una assassina o una intrigant. I potser aquesta és la veritable història de la història.
1: Només
0: saber què va passar, sinó preguntar-nos qui ho va explicar i per què ho va explicar així.
1: Aquesta
0: és la gran història.
1: Ha quedat aquí també en suspens, eh?
0: Ha quedat enrodolit del tema, perquè realment és això. La història va ser molt llarga i va haver-hi moltíssimes possibilitats de tindre de fer coses que potser en un regnat curt no tindries de fer.
1: I bé, vull dir que sempre les enveges i les intrigues sempre són protagonistes.
0: En Damià ara ens té preparat també una altra que és molt important, aquesta cançó em fa molta gràcia, perquè en el seu moment a mi m'agrada molt, que era d'Eurovisió, i recordo que aquí ho parlàvem, i jo deia, pues a mi m'agrada molt aquesta dona com canta.
1: A veure?
0: I és Nebulosa i canta Zo.
1: Ah, molt bé. Doncs moltes gràcies, Meli. T'esperem a la propera temporada, eh?
0: Sí,
1: segurament amb més sorpreses, perquè la Meli sempre ens sorprèn en temàtiques que realment són molt interessants.
0: Diferents.
1: Gràcies, Meli.
0: A tu per estar amb mi. Vinga. En aquest moment.
1: Adéu, gràcies. Escoltem. Heu d'escoltar aquesta cançó. Sí.

Ara i aquí, d'estiu. El magazín amb informació, opinió, entrevistes, seccions i música de selecció. De dilluns a divendres, d'11 a 1, Ara i aquí, d'estiu. El magazín dels matins de Ràdio Tordera. I see trees of green.

0: and I think to myself.
1: I ara sí, arriba aquell moment que costa una miqueta, el moment de posar punt i a part aquesta temporada d'estiu. Però abans de marxar, vull dir-vos una cosa. Gràcies. Gràcies per haver estat aquí, per escoltar-nos mentre esmorzavo, mentre treballavo, mentre feia feina a casa, o simplement mentre ens teniu de fons. Perquè potser nosaltres parlem davant d'un micròfon, però la ràdio només té sentit quan hi ha algú a l'altra banda que escolta. En un parell de setmanes, doncs, no us direm adéu del tot. Tornarem a obrir el nostre àlbum de records i recuperarem els millors moments de l'ara i aquí. I després farem una mica de pausa per tornar el dia 17 de setembre amb les piles carregades, amb aire nou i amb la nova programació de Tordera de Ràdio Tordera. Així que gaudiu de l'últim trosset d'estiu, cuideu-vos molt i sobretot no perdeu mai les ganes de riure, de conversar i de continuar fent-nos preguntes, perquè la vida passa molt de pressa, però quan la compartim passa molt millor. Ja sabeu, jo soc la Rosa Maria Ruscalleda i en nom de tot l'equip de l'àrea aquí us envio una abraçada molt i molt enorme. Ens retrobem el 17 de setembre amb més ràdio, amb més música, amb més històries i amb moltes, moltes ganes de tornar-vos a dir bon dia, Tordera. Fins aviat, família, i que la ràdio us acompanyi sempre. Adéu-siau.
2: Ràdio Tordera. 107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui divendres 28 d'agost de 2026. L'Ajuntament de Tordera obre una enquesta ciutadana per valorar la Festa Major 2026. El formulari, totalment anònim, busca conèixer l'opinió dels veïns i veïnes per millorar les pròximes edicions. El dispositiu de seguretat de la Festa Major 2026 es tanca sense incidents. El desplegament policial ha viscut un increment del 42% en els decomisos preventius. Llini s'estrena a l'escenari de Barraques a la Festa Major de Tordera. El cantant torderenc marca el 2027 com la data de consolidació del seu projecte musical.
2: I cap al 2027, doncs, ja sigui un projecte molt consolidat i que sigui sòlid en el sentit de que tot tingui la seva forma.
1: Tordera ja té nou representants al pubillatge tordarenc 2026. Marc Gras serà l'hereu, Berta Mercader serà la pubilla, Jana Camps la pubilleta i Tanit Catalán serà la dameta. Escoltem Berta Mercader.
3: Per mi, ser pubilla de Tordera significa molt més que portar una banda o representar el meu poble. És una manera de conèixer encara més de fons el poble, les seves tradicions, totes les seves festes i, sobretot, la seva gent.
1: El Memorial Josep Barceló estrena demà la primera caminada nocturna dels quatre veïnats. La cita esportiva recorrerà 10 quilòmetres aquest dissabte a 8:45 del vespre. I la reunió per abordar el traspàs de l'RU a la Generalitat es preveu aquesta tardor. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, confia a acordar la transferència de la línia abans de finals d'octubre.

0: cop d'ull al cel avui, que tindrem un dia marcat pels núvols, un dia ennuvolat amb temperatures mínimes de 22 graus i màximes que podran arribar a això, als 29-30, cap a les hores centrals del dia. A partir de demà baixaran les temperatures, però tindrem un dia més assolellat i no serà fins dimecres que ve que hi hagi previsió de pluja.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

Un cop tancats oficialment els actes de la Festa Major d'aquest 2026, l'Ajuntament de Tordera ha posat en marxa un procés participatiu obert a tota la població. L'objectiu de la iniciativa és recollir l'opinió de la ciutadania sobre la programació d'enguany i treure'n conclusions que permetin continuar millorant la festa de cara a les pròximes edicions. A través d'un formulari telemàtic habilitat al web de l'Ajuntament, tordera.cat, els participants poden avaluar de manera ràpida i anònima diferents aspectes de tota la festa. El qüestionari inclou preguntes breus i de resposta oberta, com ara bé una de qualificació general de la Festa Major 2026, també de la identificació dels actes que més han agradat i d'aquells que s'han trobat a faltar, com també les millores concretes de cara l'any vinent, a part d'un apartat de comentaris lliures. Des del consistori, animen a tota la ciutadania a sumar-se a aquest procés de balanç, recordant que la informació de recollida es tractarà amb total confidencialitat i servirà com a eina clau per dissenyar la futura edició de la festivitat. L'operatiu de seguretat organitzat per la Festa Major de Tordera 2026 s'ha tancat amb balanç positiu i sense cap incident destacable. El desplegament, coordinat per la Policia Local i Protecció Civil, amb el suport de Mossos d'Esquadra, ha estat el més ampli de l'any, garantint el desenvolupament normal de tots els actes i especialment de les activitats de gran afluència. A banda d'atendre els serveis ordinaris del municipi, els agents han realitzat patrullatges preventius en diferents punts clau del municipi. El dispositiu ha comptat amb diferents eines i protocols per a la prevenció i el control de la seguretat. Per segon any consecutiu, dues unitats canines dels cossos policials de Caldes de Malavella i Sant Feliu de Guíxols han patrullat pels accessos de les barraques. Aquesta mesura permet realitzar un total de 94 decomissions de substàncies estupefaents, cosa que ha suposat un augment del 42% respecte a l'any anterior. La zona de barraques ha mantingut el control automatitzat d'assistents mitjançant dues càmeres equipades amb tecnologia d'intel·ligència artificial, registrant entrades i sortides en temps real i, com a novetat, es van efectuar talls puntuals a la carretera DB-5121 durant els canvis de grups de més afluència per facilitar una evacuació ràpida i segura dels peons i vehicles. L'Ajuntament de Tordera ha agraït la col·laboració de la ciutadania que ha permès tancar la festivitat d'enguany amb tota tranquil·litat.

0: Oriol Llinàs, conegut artísticament com a Llini, va pujar per primera vegada a l'escenari de Barraques aquesta festa major. Aquesta actuació, que arriba després d'un any destacat per al músic tordarenc, que ja va ser nominat als Premis Cant 44 2025 de la nit dels 40. Llini ja havia actuat en alguna ocasió a Tordera, al sopar de colles o al casal de joves. El tordarenc ha catalogat la seva estrena al gran escenari de Tordera com un gran pas i un objectiu complert dins de la seva trajectòria professional i personal.
1: Aquesta estrena en la Festa Major de Tordera considero un èxit total, perquè més enllà de la gent que hi va assistir, és un èxit personal. Era un objectiu que tenia des de feia molt de temps, i el fet de veure'm allà dalt de l'escenari va ser com aconseguir allò que vas lluitant cada dia. Llavors va ser un pensament de deixa't anar, disfruta, aprofita, hi ha gent a baix que et valora moltíssim i tu a ells, i doncs així va ser.
0: Després d'aquesta estrena inoblidable, l'artista ja treballa en les pròximes passes de la seva carrera musical, amb la intenció d'anar publicant nou material de manera constant i que, arribats al 2027, el seu sigui un projecte molt consolidat.
1: Sí que és cert que el que s'espera del projecte de Llini en un futur és que tots aquests nous projectes, totes aquestes noves cançons, versions i més contingut acabi sortint, i cap al 2027 doncs ja sigui un projecte molt consolidat.
0: Amb l'energia de Llinàs i la resposta del públic de Tordera, el cantant reafirma el seu compromís i assegura continuar creixent per portar la seva música als escenaris. La plaça de l'Ajuntament de Tordera es va omplir de germanor i de tradició per acollir l'acte de proclamació dels nous representants del pubillatge tordarenc 2026. Després de la validació de les votacions presencials i telemàtiques per part del jutge de pau, Àngel Pous, es va donar a conèixer els quatre joves encarregats de portar el nom del municipi arreu del país. Aquest 2026, el pubillatge a Tordera arriba als 66 anys de trajectòria, consolidant el municipi com un dels seus punts amb més història i arrelament d'aquesta tradició a Catalunya, gràcies al suport municipal. Els resultats finals han determinat que la pubilla de Tordera serà Berta Mercader i Molins, i Marc Gras i Melchor es convertirà en l'hereu de Tordera. Pel que fa als més petits, la pubilleta de Tordera serà Jana Camps i López, i la dameta de Tordera, Tanit Catalán i Tinyena. Per la nova pubilla, Berta Mercader, l'elecció suposa una ocasió idònia per connectar amb el municipi, i el veu al càrrec com una oportunitat de conèixer més sobre Tordera i més sobre la seva gent.
2: Per mi, ser pupilla de Tordera significa molt més que portar una banda o representar el meu poble. És una manera de conèixer encara més de fons el poble, les seves tradicions, totes les seves festes i, sobretot, la seva gent.
0: Durant la cerimònia de l'Ajuntament de Tordera i la Comissió del Pubillatge Tordarenc van voler agrair la tasca voluntària realitzada per la representació, sortint del 2025. Agraint a Ariadna Ros, a Gerald Mercader, Lucía Gálvez, Leire Palmero, Roger Ferrer i a Catherine Magdaleno. L'esdeveniment, que va comptar amb la presència de les delegacions del pubillatge vingudes d'arreu de Catalunya, acompanyades per l'alcaldessa, regidors de la Corporació Municipal, diputats, representants del foment de les tradicions catalanes i el mateix jutge de pau.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: El calendari d'activitats d'estiu a Tordera suma una nova data amb la primera caminada nocturna dels quatre veïnats organitzada per l'Associació Memorial Josep Barceló. La trobada serà demà, dissabte 29 d'agost, a 8:45 del vespre, amb el punt de sortida i d'arribada situat a la part posterior de l'església de Tordera. Aquesta proposta va sorgir durant una trobada del memorial amb el propòsit d'establir un esdeveniment fix durant l'època de calor, prenent com a referent la tradicional crema torrons que es fa a l'hivern. Ho detalla el president de l'associació, Quim Barceló.
2: La caminada aquesta nocturna va sortir en una reunió del memorial, de les que fem. Vam dir que hauríem de fer una activitat més a l'estiu, fem la crema torrons a l'hivern, doncs podríem fer així una caminada ara a l'estiu. No? Vam dir, per què no la fem ara després de la festa major? La fem així nocturna, que sigui per la nit i tal. Què podríem fer aquí en recorregut? Després va sortir la idea de dir, per què no agafem i passem per tots els barris de Tordera i amb els quatre veïnats i tal, no?
1: El recorregut de 10 quilòmetres de distància connectarà el nucli urbà amb diferents veïnats del terme municipal i sortirà darrere de l'església cap a Sant Pere. Farà mitja volta per anar cap a Sant Andreu, travessarà Fibra Color i retornarà al centre del poble passant pel carrer Santa Llucia i el teatre fins a on tornarà al punt d'origen. Pel que fa a les inscripcions, hi haurà un preu de 10 euros per als no socis i 8 euros per als socis. Inclou avituallament i un obsequi per a tots els participants. Les sol·licituds es poden tramitar en línia a través de les xarxes socials i al web memorialbarceló.es. També es podran fer de manera presencial una hora abans de la sortida al mateix punt d'inici. L'esdeveniment, que compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tordera, i pretén consolidar-se com una cita fixa de l'estiu torderenc.

El traspàs de la línia R1 de Rodalies a mans de la Generalitat de Catalunya podria fer el seu primer pas definitiu aquesta pròxima tardor. Tal com assegura el capgròs, la consellera de Territori i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha anunciat que l'executiu català preveu celebrar abans de finals d'octubre la comissió bilateral amb l'Estat per recordar la transferència del tram comprès entre la bifurcació Sagrera i Maçanet-Massanes. Tot i que la futura estació de la Sagrera continuarà sent propietat de DIF, la reunió ha de servir per concretar la dotació econòmica i la valoració dels actius de la línia. Durant la seva compareixença, Paneque ha defensat el compliment alt del pla de xoc per millorar el servei, tot i reconèixer que la fiabilitat de la xarxa no es troba encara al nivell desitjat. L'anunci del traspàs va coincidir amb un nou matí de complicacions per als usuaris de l'R1, al Maresme. Ahir dijous, una avaria a la infraestructura va obligar a establir la circulació per via única entre Mataró i Masnou, provocant demores de més de 20 minuts segons a la informació oficial de Rodalies. Tanmateix, els passatgers han denunciat que l'impacte real va ser molt més elevat aquests 20 minuts, amb trens anul·lats o aturats a les estacions sense temps definit i una reducció efectiva de la freqüència a només 2 trens per hora i sentits en alguns moments. Aquesta incidència també s'afegeix a la viscuda dimecres quan un problema tècnic en un tren del Clot i Sant Adrià del Besòs va obligar a reduir el servei a la meitat. Els usuaris reincideixen en les queixes per un inici de curs que preocupa, amb incidències pràcticament diàries en una de les principals vies de comunicació de la comarca. I acabem amb un breu repàs, del temps. Avui, divendres 28 d'agost, que tindrem un dia marcat pels núvols i també per una baixada lleugera de les temperatures respecte a ahir. Tindrem això, els núvols que seran els protagonistes d'avui, sobretot el sol que podria sortir a les hores centrals del dia. De cara al vespre començarà a refrescar amb una baixada de pràcticament 4-5 graus de cop. I de cara demà i passat, aquest cap de setmana, que els dies seran una mica més assolellats que avui divendres. Per tant, aquesta baixada de temperatures que haurà d'esperar al cap de setmana per acabar-se de concretar, perquè el sol serà protagonista demà dissabte i diumenge.

l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

fat på nu efter Emma.

Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.

I'm young.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt u FM.